0: Capsules va ser per una sèrie de factors que van propiciar que el festival s'interrompés. En primer lloc va ser la pandèmia i després també el desbordament del riu Francolí de l'any 2019, que va provocar tantes desgràcies. Doncs això va fer que les prioritats de l'Ajuntament, que era qui organitzava el festival, fossin unes altres en aquell moment i es va deixar de fer. I ara s'ha recuperat, es va recuperar l'any passat, el 2025, gràcies a la patrocini, diguéssim, i l'organització del Casal de l'Espluga.
1: I ara sí, passem a escoltar els continguts de El Calaix, aquesta edició número 330 de la temporada 7, capítol 25. El Calaix, ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
1: Hola, hola. Per començar, us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir dels 5 anys, publicat per La Galera i titulat Això no és un llibre. Bé, com diu el seu autor, en Carles Sala i Vila, és un llibre i no l'és alhora. Vindria a ser un llibre de Schrödinger. Sigui com sigui, és l'obra número 50 d'en Carles Sala, autor de títols com Cornelius i el rebost d'Impossibles, Bona nit, Júlia, o El tren de les parades sense nom. Aprofito per recomanar-vos també Capità Lluc, novel·la infantil guanyadora del Premi Folk i Torres 2021. Doncs el cas és que en Carles celebra aquestes 50 publicacions amb un homenatge al poder dels llibres i les històries. I és que amb un llibre pots fer moltes coses. A banda de llegir-lo, et pot servir per evitar catàstrofes, divertir-te amb els teus amics, servir batuts, mantenir-te en plena forma o protegir-te de tempestes de sorra. Dins de l'àlbum Això no és un llibre hi trobaràs 18 proves que demostren que els llibres continuen sent insuperables i en moltes situacions millors que les pantalles. Les divertides i originals il·lustracions de Laia Pampus ens acaben de convèncer i alhora ens conviden a fer volar la imaginació. I per a lectors, a partir de 13 anys, us recomano moltíssim la trilogia Arfa de Dani Gómez, publicada per Meraki. M'atreviria a dir que Dani Gómez té molts números de convertir-se en el Rick Riordan català. Aquesta saga de fantasia juvenil explora la següent idea. Què passaria si les criatures màgiques de la gairebé oblidada mitologia catalana fossin reals? La Sansa, la nostra protagonista, encara no ho sap, però no és una noia normal, ni de lluny. Quan els seus pares decideixen mudar-se de Barcelona a Arfa, un petit poble dels Pirineus, no triga a adonar-se que comparteix casa amb una ànima en pena. Ara bé, el fantasma que la desvetlla podria ser el menor dels seus problemes. Les aventures de la Sansa comencen a El fantasma de Cal Franciscano, continuen a La marca del boc de Viterna i acaben a Els esperits del bosc de la Freita, que s'acaba de publicar. Paraula de Misha que aquesta trilogia m'ha tingut enganxada des del principi. Gaudireu d'aquests llibres, tingueu l'edat que tingueu. I si sou friquis d'històries com Harry Potter, El senyor dels anells o Els caçafantasmes, encara més. Fins a la propera. Adeu!
0: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural, Calaix Actiu. Secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Estem a punt que Mònica Socies saludi a la nostra convidada, a Àfrica Reguel, filòloga i màster en creació literària. És professora de llengua i literatura catalana, col·labora en diferents revistes i imparteix classes de creació literària. Atenció, amb 19 anys, escriu la seva primera novel·la i no ha deixat d'escriure. Guardonada amb diversos premis literaris com El Ciutat de València. És autora, entre d'altres, de Els fantasmes de Vilafoscant i Àtic i Icària. Us fem ara 5 cèntims de l'argument de la proposta literària d'Àfrica Reguel. I parlem del seu protagonista, Martí Lomà, un rei gran vidu i que acaba de perdre el seu únic fill. Així doncs, el casal de Barcelona es troba sense hereu al tron, sense ingressos i amb un sobirà sense rumb obstinat a legitimar el seu net Frederic, hereu il·legítim. La nova reina és vista per alguns com a part d'una estratègia política necessària, mentre que d'altres la consideren una amenaça per als seus interessos. Molts confabularan per intercedir en el futur del regne, però Margarida serà l'única que el tindrà a les seves mans. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
2: L'última reina, el llibre que presentem avui de la Feca Rahel, una corona sense hereu de Rosa dels Vents. Ja us dic jo que ja me n'enric de tots aquests colabrots que ens venen de fora, perquè aquí tenim una història nostrada, nostra, que jo no sé com ho ha fet aquesta dona per col·locar tot el Tetris i explicar, la veritat, les dones, no m'estranya que siguem unes supervivents encara ara. Àfrica Rahel, benvinguda i enhorabona per la feina que has fet.
3: Hola, Mònica. Gràcies. Doncs sí, sí, tens raó, eh? Si nosaltres visquéssim a Hollywood, tindríem aquí una pel·li ja ben muntada, perquè la nostra història amb fets reals dona per moltes pel·lis d'èxit, eh? Sí, d'Òscar.
2: A més, sort, perquè has tingut molta vista i ens has posat aquest el dramatis personae a l'inici, la nota de l'autora i a la Casa Reial d'Aragó, perquè estem parlant, parlàvem de sí que hi ha algun punt ficcionat, però diguéssim que tota la base històrica Àfrica és real aquí.
3: Sí, la base històrica és real i per això vaig posar, clar, vaig haver de retallar molts personatges perquè va arribar un punt que vaig pensar, ostres, és que no l'acabaré mai aquesta novel·la i tindrà 2.000 pàgines. I vaig haver de retallar molt i triar els principals perquè tots tenen germans, tenen tiets, tenen que han participat en aquestes trames, però clar, lògicament no podien sortir. I per això vaig fer el dramatis aquest llistat, no? Perquè si jo em vaig perdre al principi per situar-los, vaig pensar que per entrar dins la novel·la el lector havia de situar-se com a mínim amb els principals, no? I ja ho dic jo aquí mateix, no? que hi ha els reals i després ja doncs, tenim aquí 5 personatges de ficció que són els que m'ajuden a tramar, a explicar tota aquesta trama, no? Perquè tot i que hi ha documentació real, no? I tenim en Tres Vents, que era un astròleg, que real, doncs estan existit realment, no? O sigui, personatges reals, necessitava d'altres de ficció perquè això, per ajudar-me a explicar-ho amb coherència.
2: Bé, perquè sempre hi ha algun forat històric, no? I per entrellaçar han servit molt. Preciosa, m'encanta molt la Sallida i el Pere a la banda, però és que clar, hi ha tantes històries i subhistòries, no us espanteu, eh? A mesura que aneu llegint, que teniu aquesta guia inicial i després quan agafeu el fil, és com els colabrons, no us ho podreu perdre, això ja ho tenim clar. Però, a més, la gràcia de tot això Àfrica és que quan ho vas llegint ets conscient de que és real i aleshores ja acabes de és impactant, no? Perquè penses estudiem els llibres d'història però d'agafar aquests volums a llegir-ho en format novel·la, que és la feina, la tasca que has fet tu realment és agafar tota aquesta història i fer-ne una novel·la, doncs sembla que sigui com a més dos, no? És com si li posessis una mica més de dolçor al que ha passat, que realment és el que és. Com ha estat per tu tot aquest viatge amb Margarida de Prades i com la vas conèixer?
3: La vaig conèixer perquè una autora amiga meva, Glòria Sabater, me la va presentar, és a dir, me la va descobrir. I clar, quan parles amb la Glòria, qualsevol personatge que et descobreixi ella, doncs t'enamora, no? I vaig pensar, ostres, aquesta Margarida no la coneixia i com que jo havia fet Guinadell, Comtessa de les Pedres, que és l'inici del casal de Barcelona, vaig pensar, on acaba aquest casal, no? On acaba aquesta corona amb Margarida de Prades? I vaig pensar, és com una roda, no? Començo i tanco el cercle amb l'última reina, per això és l'última reina. I vaig començar a buscar informació i vaig pensar, ostres, que realment les dones han estat invisibilitzades, no? I Margarida mereixia una novel·la. Una novel·la, tot i que Prades la tenen molt ben considerada i fan una mena de jornades i una mena de congrés on cada any parlen d'ella, però mortals normals, diríem, és una figura desconeguda. Coneixem Martí l'Humà i no coneixem Margarida Prades.
2: És clar, jo penso que ara portem una temporada, uns anys cap aquí, que s'està recuperant totes aquestes veus femenines, no? de la història, perquè, clar, a veure, aquí no es pot desmereixer ningú, evidentment eren unes èpoques de patriarcat, i això era el que era, no canviarem ara nosaltres la història perquè ja no podem, la passada, la present sí, però clar, tenim en Martí l'Humà, Martí el Jove, i clar, tots aquests reis, doncs, evidentment, consten a tots aquests llibres d'història. Però és curiós perquè la cort, no? La cort que tu ens presentes és una sèrie de conxorxes, no? Ells podrien ser el centre de l'univers, però sabem qui realment movia tots els fils?
3: Sí, Mònica, si tu ho has dit, eh? O sigui, perquè qui movia els fils realment eren les dones, eh? O sigui, les germanes, les sogres, les cunyades, les dames de companyia, eren totes aquestes dones que des de l'ombra, no? Coneixien tot i anaven movent i anaven aconseguint, doncs, coses que ells no aconseguien. I pensaven, o sigui, jo tinc la sensació que ells creien que manaven molt, que sí que ho feien, no? Però per darrere estaven elles, sempre les dones, és allò de sempre hi ha una dona al darrere, no? I ben importants i ben fortes i ben valentes, saps? Darrere de Jaume d'Urgell hi havia la seva mare, hi havia la seva dona. Era un home guerrer també, no? I lluitava també pel tro, però hi havia unes dones fortíssimes al seu voltant, sobretot la seva mare.
2: Clar, és que hem de pensar que les dones eren les que engendraven. Elles portaven els hereus. I sort en tinguessin de que era un hereu, perquè quin patir i quins parts. Ui! No, jo era la mare i sempre pensava, no sé com ho faré el dia que ho sigui, però jo he llegit la teva novel·la i penso, ja ho pot dir que són fortes i valentes, eh?
3: Sort que en aquest tema hem evolucionat, eh? I els pares d'ara no tenen res a veure, però clar, ja s'hi jugaven la vida totalment, eh? I tenien molt clar que podien acabar, o sigui, que podien acabar ja parint. Però és que el seu objectiu, sobretot de les dones de cert poder, de certa posició, la seva feina, la seva tasca, era fer fills mascles, no?, per hereus, per continuar els llinatges, amb els cognoms aquests, amb tot el poder, havia de ser un hereu home, perquè les dones, doncs, si tenien nenes, doncs estava clar que anaven a negociar, negociar casaments per posicionar-les i repartir herències, diríem, riqueses.
2: Les dones com un recipient, no? O sigui, elles eren la clau per la continuació de la nissaga, i això moltes vegades el que els suposava precisament eren casaments pactats. A mi, de Margarida de Prades, el que m'ha sobtat moltíssim, la fortalesa, no?, de com va assumir el paper que li tocava.
3: Sí,
2: si tu ho expliques, és impactant.
3: Sí, perquè Margarida era molt jove i es va trobar de sobte que passava a substituir a Maria de Luna, no?, que a qui ella li havia sigut dama, li havia fet de dama, no?, de companyia, havia estat amb ella i de cop i volta ocupava el seu lloc, no?, al costat d'un senyor gran, no?, que en aquell moment tenia 50 i pico d'anys, però allò era molt gran ja per l'època, era un vell, que estava, era obès, estava malalt i tenia, i s'havia de llitar amb ell davant de testimonis que donessin fe d'aquell que deia procreació, no? O sigui, jo crec que sí que va haver de ser molt forta.
2: A mi m'impacta molt. No, això ja ho llegireu vosaltres. Els fragments que jo us llegiré són molt bonics perquè, a més, has recreat molt bé tot un època, la decoració, els costums, el menjar. És que hi ha fragments, n'hi ha de preciosos. Jo ara en llegeixo un. Diu, davant d'un bagul obert, Margarida de Prada remenava els petits tresors que hi guardava dins. Els llençols de llit

0: m'agrada que el lector pugui sentir aquella olor, pugui sentir aquell soroll, pugui situar-se entre aquelles pedres, en aquell castell, en aquell jardí, en aquell lloc, no? O aquella pudor, no? Fins i tot. Llavors m'agrada molt l'ambientació, no? De l'època. A veure, qui no ho feia aquella època? No feia olor de Dolce & Gabbana, no? O sigui, qui no ho feia?
1: Jo diria que no, després de llegir el teu llibre, ja entre el que ens han explicat i llegir de la teva novel·la, olor de Dolce & Gabbana ja et dic jo que no feia.
0: Per això, que hem de situar-nos i vaig estar buscant, no? O sigui, com es perfumaven les dones, com vestien, què menjaven, com es banyaven, com parien, perquè volia, dins de la meva... que ja ho dic al principi de la novel·la, no sóc historiadora, sóc escriptora, per tant, pateixo moltes vegades de dir, ostres, és que a veure si estic aquí fent una errada garrafal. Però tot i així, m'agrada molt no equivocar-me en els detalls petits, perquè crec que són els que fan més visual la història.
1: En tinc un altre aquí de fragment que també m'agrada molt i espera que dels menjars en tinc molts de mercats i no els llegirem, perquè jo penso, has gaudit, eh? M'ha donat la sensació, Àfrica, que tu eres de taula, de seure't en una bona taula. Perquè hi ha cada fragment, mira, sobre la tauleta li havien deixat una gerra de vi especiat que encara fumejava les flaires de gingebre, canyella, pebre negre, escorça de taronja seca i unes gotes d'extracte d'ambre gris. A l'interior s'hi havia dissolt un macerat d'herbes que el metge Pere Soler i els apotecaris s'havien afanyat a preparar i que havia de despertar en el monarca la força que l'edat i la malaltia li havien pres. Arrels de malví, flor de saúc i una cullaradeta de ginebró sec amb safrà. És que confiem servir... Bueno, aquí ja veieu que estava malalt i que se li havia d'aixecar l'ànima a Martí l'humà.
0: Mai millor dit, eh?
1: Us encantarà, hi ha unes escenes boníssimes, però parlàvem de totes aquestes espècies, d'aquestes herbes remeieres, de tota aquesta cuina, tot això també deus haver gaudit molt.
0: Sí, clar, vaig estar buscant receptes, vaig estar llegint tesis doctorals per saber exactament, no? Amb quins elixirs, i a més elixirs que feien servir, d'això que tu deies, per aixecar l'ànima d'aquest monarca moribund, no? O sigui, i vaig estar trobant tots aquests mejunjes, aquestes barreges especiades amb aquestes flors que clar, ja pots imaginar-te, no? En una cambra fosca, amb un rei tal com era, que era enorme, amb aquestes olors que encara podrien, suposo que podien amagar les pudors del moment, que també hi haurien les seves, no? I m'agrada aquesta furtor, no? O sigui, jo crec que tota la novel·la desprèn aquesta furtor. És un moment fort de la història i és un moment fort en tots els sentits, saps?
1: Parlem de Martí l'Humà, per una banda, amb Margarida de Prades. Tenim després la casa d'Urgell, Jaume d'Urgell, i Montferrat, ja apodat, no, anomenat el Disortat. Després també tenim aquests Trastàmara. I clar, hi ha aquesta lluita, no? Tenim Violanda Bar, que tremenda dona, també Violanda Bar. I tota aquesta batalla realment perquè no vingués, no tinguéssim un estranger regnant, no? I clar, tot això acaba a Casp, que tots sabem com acaba, però com ho anem a llegir-ho tot?
0: Saps què passa? Que és una cosa que em va estranyar molt quan ho vaig descobrir, després escoltant podcast, escoltant, llegint tesi, llegint experts, no? Historiadors, és una cosa molt estranya que a totes les monarquies hi ha fills il·legítims, a totes, i si no ho són, declarats, per què no van dir, bé, Margarida, mira, escolta, fes una cosa, vés a passar-t'ho bé una estoneta, no? Et quedes embarassada, ningú sabrà de qui és i tindrem un hereu, no? O, per exemple, el net de Martí l'Humà, Frederic, que era fill del seu fill, però il·legítim. Per què no legitimar-lo, no? O sigui, això s'ha fet a totes les monarquies i jo no entenc, perquè jo no soc el que deia, no soc historiadora i no acabo d'entendre per què en aquest moment aquí no va interessar fer-ho, no es va fer, no es va deixar fer, saps?
1: Aquí hi ha un fragment, no?, que té molta importància, és molt rellevant, el Papa Luna. A més, és un papa que al llarg dels viatges que he anat fent per Espanya era fent una mica el recorregut fora de Peníscola, que és on tothom realment visita, i és una figura

0: Molt és de veu que és molt fascinant. Clar, aquí té un paper important. Ho llegireu també, no us podem explicar tot. A Àfrica no els hi podem explicar tot.
1: Clar, és que... Però... Que és una cosa històrica que se sap, eh? Tot això se sap. O sigui, algú que, hagi, que estigui interessat en la història potser ja sap totes aquestes coses.
0: Però s'ha de llegir la novel·la.
1: Sí,
0: perquè
1: sí.
0: És que ja heu llegit algunes de les descripcions i és una manera de llegir aquest fragment de la nostra història més abreujat i amb un altre to. Jo el que t'haig de dir és que he gaudit de la lectura que és fascinant, no? A vegades ens oblidem d'aquests llibres d'història i a través de novel·les tornem a recordar. L'última reina publicada per Rosa dels Vents de l'Àfrica Rahel és la nostra proposta, una de les propostes d'avui. Àfrica, no sé si vols afegir alguna cosa més.
1: Crec que espero que els lectors ho gaudeixin i que tota... que Margarida no quedi a l'oblit, sobretot. Això és el que m'agradaria.
0: Jo crec que després de llegir aquesta novel·la, Margarida de Prades ens acompanyarà molt de temps a moltes persones, lectors i lectores. Moltes gràcies, Àfrica.
1: Gràcies a vosaltres, gràcies, Mònica.
2: Fem un respir. No tanquis el calaix.
3: Totes les setmanes fem cultura, fem ràdio, fem comunicació, fem el calaix.
2: Tenim encara...

0: un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. A punt de rebre el nostre proper convidat, però us fem 5 cèntims de la seva trajectòria professional, personal i també literària. Es tracta d'en Roc Casagran i Casanyes, professor i escriptor. Ha col·laborat en diversos mitjans de comunicació, entre ells El Punt Avui i Catalunya Ràdio. Fa recitals de poesia arreu del país i és autor de Els carrers de les fàbriques, Després de Sarajevo o Direm nosaltres. En narrativa ha publicat Camí d'Ítaca, Ara que estem junts i L'amor fora de mapa, entre d'altres. La seva proposta literària, la d'en Roc Casagran, es tracta d'una novel·la que és una carta d'amor, una confessió de la protagonista al seu marit per poder entendre com ha arribat al punt on és i què vol a partir d'ara. Un viatge a l'interior de la protagonista que l'embranca amb la realitat històrica, geogràfica i cultural de 8 illes. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Solen ser molts els somnis que a vegades queden en això, en somnis. Per nosaltres us encordem avui un de molt bonic. Somiàvem una illa perquè quan les coses les escrius sembla que les puguis tocar. I això és el que ha fet en Roc Casagran. Allà em direu, clar, és el Premi Sant Jordi, ja el coneixíem, ja fa un any que li hem donat el premi, etcètera, etcètera, però què diem aquí? Que els llibres no moren mai. I estic segura que algú encara no l'ha agafat, aquest llibre. Doncs avui us el tornarem a recordar per veure si us entren les ganes i aquells que encara no el tingueu, aneu a la llibreria a buscar-ne un. Roc, benvingut.
2: Què tal, com estem?
1: Escolta'm, ara t'agafem una mica més tranquil. Potser està millor i tot.
2: I tant, jo crec que sí, perquè ha sigut molt, molt intens tot plegat i ara, després de més d'un any ja de circular el llibre, doncs pots mirar-ho una mica més de perspectiva, adonar-te doncs, que hem gaudit molt de tot aquest procés, però que ha estat intens i que ara estem bastant més tranquils i segurament ara la lectura del llibre, la gent que l'està llegint ara, és una lectura amb menys condicionants que el fet que hi hagi un premi com aquest al darrere, no? I que, per tant, els lectors que estic trobant ara són lectors que arriben al llibre per altres camins i que doncs, en fan un altre tipus de lectura. Tot i que n'estic molt content, en general, de tota la recepció del llibre.
1: Bé, parlàvem així fora de micro, no? que personalment jo me'n vaig alegrar molt perquè ja tenies un treball previ, una trajectòria prèvia, estaves molt unit, no? a les lletres, i penso que és molt bonic que hagis arribat fins aquí. És un reconeixement, jo penso que està molt bé. A més, amb un llibre que ens porta per 8 illes en un viatge interior, però que aprendrem moltíssimes coses. Viatjarem des del sofà de casa.
2: Mira, és una manera de no contaminar, no? Viatjar sense morre'ns de casa, sense agafar avions, està bé, té un altre encant. De fet, qualsevol llibre, no? ens permet viatjar, que també segurament és una de les màgies de la lectura. En aquest cas sí que ens permet anar a llocs físics, perquè hi ha aquestes 8 illes que comentaves, però bé, qualsevol llibre, en el fons, és això, un petit viatge a través d'una sèrie de personatges que l'escriptor inventa.
1: Parlàvem d'aquest viatge interior, escoltàvem aquesta sinopsi, no? T'estimo, i això és un crit d'auxili, t'estimo, i això és un fem-ho junts, sisplau. T'estimo, encara que el món se'ns hagi desfet de cop. T'estimo, malgrat aquest abisme de braços buits i les illes on m'he perdut. Moltes vegades ens perdem i ens hem de tornar a trobar. I això és un gran exercici que em sembla que ara no tenim temps de fer. I tu reivindiques una mica, no? Aquest aturar i mirar endins.
2: Sí, a mi m'agrada reivindicar-ho. És cert que jo no sóc exemple de res i sóc el primer doncs, que visc atrafegat i que costa trobar els moments, però em sembla que sí, que estem portant el món amb aquest dia a dia tan frenètic que tots plegats portem, i crec que no és sa, no? I que trobar les estones, cadascú les seves, doncs, per estar tranquil, per badar, per avorrir-se, per xerrar tranquil·lament amb la gent que estimem, crec que ens fa estar millor al món. I evidentment, doncs, el llibre reivindica una mica això, i a mi també m'agrada reivindicar-vos. Insisteixo, jo sóc el primer que m'hauria d'aplicar i sol passar, no?, que a casa del sabater sabates de paper.
1: Aquesta no l'havia sentida.
2: Doncs
1: el sabater sabates de paper, això m'agrada. Mira, una cosa més que he après avui.
2: que el meu pare és psicòleg i jo justament no acabo de girar gaire rodó, per tant ens passa una mica això també.
1: Roc, doncs per no girar gaire rodó has tret una obra magnífica. Tenim aquesta sèrie d'illes. Escolta, totes aquestes illes d'on te les has tret? Sí, jo també tinc curiositat, això no. Bé, sé jo, si t'ho vaig preguntar.
2: Jo vaig començar a investigar sobre les illes sense cap voluntat literària ni res que s'hi semblés, simplement pel goig de saber i de conèixer coses, i vaig començar a partir de vídeos molt, diguéssim, mal fets que trobava per les xarxes. D'aquests vídeos saltava altres vídeos, després a veure documentals, a llegir articles, després hi ha llibres, i em vaig anar formant una sèrie de coneixements sobre illes que a mi m'interessaven, em semblaven curiosos. I vaig pensar que si a mi m'interessaven, doncs segurament jo no sóc una persona tan estranya i que hi havia altra gent que també li podien interessar. I abans comentàvem, no?, que ens permeten els llibres, doncs de vegades ens permeten adquirir una sèrie de coneixements que potser no ens faran canviar el món, però que saps d'altres persones, d'altra gent que ha viscut altres circumstàncies, i que ni que sigui per una conversa de sobretaula, doncs sempre amenitzen la ballada.
1: Jo començaré per la última, per Tuvalu, perquè em va impactar moltíssim. Potser és la més peculiar de totes, no? Per la situació que es troba, no?
2: Segurament és una de les illes que els mitjans de comunicació en els últims temps hi han posat una mica més el focus, perquè exemplifica perfectament això que diem, el canvi climàtic, i que sembla que és una cosa que no sabem ben bé de què parlem, i allà és palpable, no? I allà veure com un estat sencer, que és Tuvalu, que en aquest cas és un arxipèlag d'illes, doncs va perdent terreny i el va guanyant al mar, i arribarà un dia, i això ja està estudiat, doncs, que es quedaran sense país. És la manera més palpable de veure què és el canvi climàtic. I a mi em servia com a metàfora o com a correlat per poder parlar, en el fons, que és el que faig al llarg de tota la novel·la, de la protagonista, de la Carla, no?, d'aquesta desaparició d'un món que havia conegut, i en vindrà un altre, perquè evidentment doncs Tuvalu s'acabarà, però justament Tuvalu s'està intentant reinventar d'altres maneres, o s'està plantejant si pot haver-hi un estat sense superfície terrestre, que és un altre dilema de la geoestratègia, de la geopolítica internacional, no?
1: Ja veieu que trobareu moltes coses curioses, però ara posem també el focus a la Carla, que realment és la protagonista. Parlàvem d'aquest sotrac, tu ara parlaves de quan una cosa s'acaba, n'arriba una altra, però els humans, en general, no tots, ara estem generalitzant, ens agafem molt al passat, a les arrels, a què ja teníem, a les costums, i deixar anar és prou de difícil.
2: Sí, deixar anar és difícil, perquè en el fons qualsevol persona és qui és per allò que ha viscut abans. És a dir, nosaltres, la nostra manera de relacionar-nos amb el món sempre depèn d'allò que hem viscut, no? Recordo fa molts anys van venir unes nenes a casa que venien de la guerra de Bòsnia, i a la nit de Sant Joan es van espantar moltíssim perquè el que elles havien viscut amb els focs d'artifici, doncs no eren focs d'artifici, sinó que eren bombes, no? I per tant la seva percepció d'allò era molt diferent. En el fons això és una manera, doncs, directa d'explicar que vivim com vivim perquè hem viscut abans el que hem viscut. El que passa que el que es tracta és que allò que hem viscut no ens lligui prou com per no poder continuar vivint. No sé si m'he explicat, perquè és una mica enrevessat, però en el fons és això, no? Aprendre, ser conscients que tots tenim un passat, unes vivències, però alhora, doncs, no quedar-nos-hi encallats, enfangats, i ser capaços de continuar tirant endavant. Crec que és un dels grans missatges de la novel·la. La novel·la acaba cada capítol amb el verb continuar, perquè en el fons el missatge ve a ser aquest, no?, que malgrat tot cal continuar. Hem de continuar, perquè és que el contrari de continuar és morir-nos, no? I mentre tinguem ganes de viure, mentre tinguem amor, mentre tinguem algú que ens estima i estimem algú, doncs penso que sempre val la pena, com a mínim, intentar-ho.
1: L'amor. Que segle rere segle rere segle ens porta a tots i a totes bojos i boges, i ens fa fer mil i una bestieses.
2: És el motor de la vida, no? Sense amor res no té sentit. És a dir, qualsevol cosa que fem la fem per amor, i la nostra aspiració, la mínima aspiració que té qualsevol persona, és estimar i ser estimat. I parlo d'amor en tots els sentits de la paraula, no només amor de parella, sinó l'amor cap als fills, l'amor cap als pares, l'amor cap als amics, fins i tot l'amor cap als companys de feina, la gent que ens envolta, no? I sense aquest amor res té sentit, i això és el que fa moure el món, i sovint el que fa moure les novel·les, les pel·lícules i la història en general, no? Hi ha molts historiadors que expliquen que la història s'explica a partir de l'amor i dels desamors, i de vegades del que porta l'amor, no? Que són els embolics, diguéssim, d'entre cuix.
1: Aquests estan molt bé. Bé, si sou molt fans de les maduixes amb nata, ho deixarem aquí, punts suspensius, ja veureu què hi trobareu dins de la novel·la. Però aquí no ens hi posarem. El Pit i Cuixa el deixarem per un altre dia, Roc. El que sí, hi ha també un amor que és molt important, i és l'amor a un mateix. Jo penso que el que fa la Carla, no? Aquest viatge que fa la Carla una miqueta és recomposar-se per després poder encarar i estimar, no? És allò que diem, si no et cures tu, com pots després estar amb tota la resta, no?
2: Sí, segurament això crec que és una manera d'enfocar el món, no? Sense entendre't a tu mateix és difícil poder entendre els altres, sense acceptar el que t'ha passat és difícil poder encarar el futur, i per tant el primer que has de fer és procurar entendre't a tu mateix, estar bé amb tu, no? La Carla, en el fons, és conscient que si ella no està bé, és impossible que pugui cuidar bé els seus fills, és impossible que pugui estar bé amb la seva parella, etcètera, etcètera. I crec que això és aplicable a tothom, no? En qualsevol... Per exemple, en els conflictes s'explica molt, no? Que primer un metge, per poder curar, doncs primer l'hem de salvar. Si aquest metge no està pendent d'ell mateix i de la seva seguretat, poca cosa podrà fer, no? Perquè els metges morts en principi no poden curar ningú. Doncs això, extrapolant-ho a les nostres vides, segurament és el mateix. I la Carla té molt clar això, malgrat que hi ha moments que potser ella s'ha abandonat, com ens pot haver passat a tots, però hi ha un fet que fa que ella, doncs, decideixi tocar de peus a terra i centrar-se primer en ella mateixa. I a més té la sort, doncs, que el seu entorn, en aquest cas el seu company, doncs li permet això, no? Que és una altra mostra d'aquest amor generós que crec que és el que faria anar millor al món, amors generosos.
1: N'hi hauria d'haver més d'aquest tipus d'amor. Ja t'ho dic jo que n'hauria d'haver més, però bé, no ens queixarem, anirem posant llavors. Jo penso que somiava en una illa, també és una llavor, i ara m'has posat molt bé, perquè jo estava a les illes dels Urus. Són unes illes flotants, diu, per fugir dels perills humans, protegir i que ens protegeixin. Hi ha una frase que diu, per viure bé, ens hem de comunicar més. I això és tan cert.
2: Sens dubte, bé, vosaltres des de la ràdio, doncs, us dediqueu a la comunicació i extrapolant el nostre dia a dia, doncs, si som incapaços de comunicar-nos, és impossible explicar als altres com estem nosaltres. Però és que en l'arrel mateixa hi ha la comunicació amb un mateix, no? I primer aquesta comunicació que dèiem abans, que l'hem de fer amb nosaltres i dir-nos allò que potser no ens agrada de nosaltres mateixos, i tenir el valor d'enfrontar-nos amb els nostres fantasmes, com qualsevol persona que ha tingut un problema d'addicció, que el primer que ha de fer és reconèixer que té aquest problema per intentar-lo solucionar, no? Doncs aquesta comunicació amb un mateix primer, i després amb la gent que ens envolta, perquè si no és difícil que només amb la mirada ens puguin interpretar. Segurament ha de ser una persona que ens coneixi molt, molt, molt, per saber què ens passa per la barretina si nosaltres no som capaços d'expressar-nos. Crec que el somiar amb una illa, en el fons, parla molt d'aquesta necessitat de comunicar-se. La majoria de personatges tenen dificultats per comunicar-se, però tots acaben trobant el seu camí, no? I el seu camí, que pot ser la paraula parlada, oral, la paraula escrita amb un destinatari clar, la paraula escrita sense tenir clar quin destinatari hi ha, la gesticulació en alguns moments, i aquesta aposta per la comunicació és la mateixa aposta que en el fons és qualsevol llibre, no? Que són paraules que ens serveixen per comunicar-se. Hi ha un emissor, que seria l'escriptor, i un receptor, que seria el lector, i a partir d'aquí comença aquesta comunicació que ens permet, doncs, a vegades somiar, a vegades empatitzar amb unes circumstàncies, a vegades imaginar altres vides, a vegades reflexionar, i crec que això és el que fa qualsevol llibre, i és el que també procura fer la Carla, que en aquest cas és qui parla en aquesta novel·la.
1: Illes També hi haurà pirates, també trobareu llegendes, anècdotes com les que hem explicat de Tuvalu, que no les hem explicat totes, que també us sorprendrà aquesta arxipèlag amb un futur ja molt, molt, molt marcat. Però jo ara me'n vaig a la Carla quan comença aquest viatge teu, no? Aquest inici de novel·la, aquesta idea, aquesta llavor. Tenim la Carla, una protagonista femenina, i et tenim a tu, un autor masculí, que fa reflexions molt importants, no? També parla molt de la parella. Com ha estat per tu posar-te davant del llibre? Del paper en blanc, vaja, agafar la ploma i dir... vaig a posar-me a l'altra banda i vaig a veure com escric això.
2: Jo ho vaig viure amb absoluta naturalitat. És a dir, el que fa qualsevol escriptor quan es planteja que vol explicar una història és què vull explicar i com ho vull explicar, i després d'aquest com, part d'aquest com és des d'on. I aquest des d'on a mi em va semblar més engrescador, més interessant, o que em donava més joc fer-ho des del punt de vista d'una dona, perquè algunes de les circumstàncies que explicava la protagonista, doncs, tenien a veure, per exemple, amb la maternitat, i em semblava que, diguéssim, que el rol de la dona té un punt més de transcendència que no pas el de l'home, sobretot en els embarassos i en els parts, doncs, que bé, que el rol de l'home és bàsicament no molestar gaire, no? I vaig tirar per aquí i no hi vaig donar més voltes. Les voltes aquestes les he fet a posteriori, un cop la novel·la ha arribat als lectors, a partir dels comentaris això de moltes lectores que ho han vist, doncs, molt, molt versemblant, que els ha semblat que em posava molt bé la pell d'una dona. A mi em va sorprendre aquesta primera reacció, perquè jo no hi havia ni parat atenció, ho havia fet amb absoluta normalitat. Després hi penso i dic, bé, potser la part dolenta, si ho volem mirar com una cosa negativa, és que encara pensem que hi ha molts homes que no són capaços d'empatitzar amb els homes, amb les dones, i la part positiva, si volem donar un punt de positivitat, és que afortunadament, doncs, cada cop són més els homes que són capaços d'empatitzar amb altres persones, i en aquest cas, doncs, si són dones, amb dones, i posar-nos a la seva pell. Per mi no ha estat una tasca difícil, ni m'he hagut de documentar, simplement, doncs, bé, jo tinc 45 anys, doncs durant aquests 45 anys he tingut moltes dones al voltant i suposo que les he observat i he parlat, he intentat entendre-les, i després quan m'he posat a parlar des del punt de vista d'una dona m'ha sortit amb una certa normalitat. No ho sé, jo els primers lectors que vaig tenir abans de que la novel·la sortís publicada, que eren bàsicament amics meus, de seguida em van dir, ostres, està escrit des del punt de vista d'una dona, i em vaig acollonir una mica, perquè vaig pensar, potser això m'he arriscat més del compte, i em vaig quedar molt tranquil quan els membres del jurat van dir que ells estaven convençuts que allà al darrere hi havia una escriptora, i vaig pensar que eren les 7 úniques persones que llegirien aquesta novel·la a cegues i que els havia funcionat, doncs endavant, no? Òbviament, maneres de veure el món, no totes les dones veuen el món de la mateixa manera, afortunadament, i per tant, doncs, simplement jo estic retratant com veu el món, en aquest cas, una dona de 40 i tants anys catalana.
1: Jo penso que com a lectora, sí, evidentment ja sabia que eres tu, que era un home qui l'havia escrit, però quan entres a la lectura no t'ho planteges, eh? Penso que és una lectura fluida, una lectura que et fa reflexionar i en cap moment t'estàs replantejant res. Si qui ho ha escrit és una dona.
2: Perquè en el fons a mi el que m'agradaria quan escric una novel·la és desaparèixer com a autor. És a dir, jo estic explicant una història, però a mi m'agradaria molt que l'altra persona oblidés qui hi ha allà al darrere i que fes una lectura sovint com la que fan els nens que llegeixen llibres i no saben qui els ha escrit. Doncs no sé, jo tampoc tinc necessitat que la gent sàpiga el meu nom, per tant que el lector agafi aquelles pàgines i se les faci seves i oblidi que allà al darrere hi ha un home, encara que en el llibre hi hagi una fotografia meva i a la coberta hi pugui veure el meu nom.
1: És una lectura molt fluida i ja veureu que quan us hi endinseu són d'aquests llibres que et fan oblidar tot, no? I et fan posar-te a la pell d'aquesta protagonista. Ja sabem que tots els llibres no agraden a tothom, que no tots els gèneres agraden a tothom, però de debò, si ho feu aquest tastet, també jo penso que aquesta fluïdesa l'anireu notant. Nosaltres ara el que farem serà conèixer una miqueta més el nostre protagonista d'avui, que és el Roc, en Roc Casagran. Ara deixarem aquestes illes, deixarem la Carla i ens anem a fer un petit qüestionari. T'hi atreveixes?
2: Sí, home, i tant, juguem.
1: Sí? Doncs bé, juguem.
0: El calaix breu. Qüestionari ràpid, respostes curtes.
1: Mar o muntanya?
2: Mar a l'hivern.
1: Oh, Molt bé, tu ets dels meus. Identitat.
2: Català.
1: Arrels.
2: Sabadell.
1: Un plaer.
2: La migdiada.
1: Un luxe.
2: La migdiada.
1: Oh, un àpat.
2: M'agrada molt menjar, eh? Les croquetes de la meva sogra.
1: Punt per tu. Amor.
2: Tot el que pugui.
1: Fidelitat versus lleialtat.
2: Lleialtat.
1: Un espai de nostàlgia.
2: El poble on he estiuejat tota la vida, el Bages.
1: Cultura.
2: No sé què vols que et digui aquí, cultura. La que puc.
1: Un museu que voldries tornar a visitar.
2: Mira, recordo molt un museu que vaig visitar a Letònia, diria que és, fa molts anys, de la història de les repúbliques bàltiques, que em va agradar molt, però no recordo ni el nom del museu.
1: Ha de tenir feina a buscar.
2: Segurament és aquella cosa de no vull anar a aquest museu si no vull tenir, vull tornar a tenir l'edat que tenia aleshores.
1: També pot ser. Un llibre que sigui important per tu.
2: Els vençuts del Xavier Benguerel.
1: Quin llibre estàs llegint o l'últim llibre que has llegit?
2: Mira, ara, l'últim que he llegit sencer és un que es diu Un milió d'illes, del Jaume Bertolí, que justament parla, apareixen moltes illes de la novel·la que he dit, i el que estic llegint ara, que estic a punt d'acabar-ho, és un que es diu La gata, del Jaume Escolies. Ai, del Joan Escolies, perdó.
1: Escriure.
2: Viure.
1: Ja no cal dir res més, amb això ja entenem tots per què agafa la ploma en Rob Casagran. No t'ho hem posat difícil, eh?
2: No, està bé. No sabia gaire si m'havia d'allargar o no. He intentat jugar.
1: Hem jugat.
0: El calaix breu.
1: Molt bé, amb en Roc. Doncs escolteu, ja ho sabeu, qui tingui pendent la lectura, Somiava amb una illa d'en Roc Casagran, publicada per Univers Premi Sant Jordi. I un viatge preciós. Hem fet un tastet amb en Roc avui. Gràcies per acompanyar-nos.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Un plaer.
0: El calaix. Si l'obres totes les setmanes, aquí mateix hi trobaràs cultura. Gènere negre de la mà d'en Salvador Balcells. L'Espluga de Francolí acull la setena edició del festival El vi fa sang, de novel·la criminal en català. Literatura, vi, música i teatre arrodoneixen un cap de setmana intens. Apunteu-vos-ho a l'agenda. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Doncs des del programa no parem de festival en festival i ens n'anem, com no, al gènere negre, perquè, mare meva, com està el gènere negre i criminal a la nostra terra catalana, eh? On fire, que diríem, els estrangers, i molt a l'alça i molt nostrat, que en diem aquí. Per què? Ens n'anem al vi fa sang, i està molt bé perquè és el segon any que recupera després d'una pausa. Tenim en Salvador Balcells. Benvingut, Salvador.
3: Moltes gràcies.
1: Salvador, baixem cap a l'Espluga, territori ja de Tarragona, i a més a més, jo ara ho deia, dic, Salvador, jo haig de dir que s'ha d'anar a visitar perquè hi ha moltíssimes coses. O sigui, el festival del vi fa sang és una excusa perquè baixeu a fer turisme. Aneu al festival i conegueu aquesta zona, que a més és magnífica, i amb uns vins que no tots fan sang, eh, Salvador?
3: Bueno, primer cal dir les dates del festival, per si algú vol venir, que serien els dies 20, 21 i 22 de març.
1: Tres dies intensos que podeu gaudir un cap de setmana llarg, i que sigui afortunat es pot agafar uns dies més per fer una miqueta més de turisme. Nosaltres voldríem recordar una miqueta aquesta història del festival, perquè he tingut aquest petit lapsus, però afortunadament torna a recuperar-se, no?, l'any passat.
3: Efectivament, el lapsus va ser per una sèrie de factors que van propiciar que el festival s'interrompés. En primer lloc va ser la pandèmia,
1: evidentment,
3: i després també el desbordament del riu Francolí de l'any 2019, de la tardor del 2019, que va provocar tantes desgràcies. Doncs això va fer que les prioritats de l'Ajuntament, que era qui organitzava el festival, fossin unes altres en aquell moment, i es va deixar de fer. I ara s'ha recuperat, es va recuperar l'any passat, el 2025, gràcies al patrocini, diguéssim, i l'organització del Casal de l'Espluga.
1: Sempre aquestes entitats, no?, culturals, associatives, que són aquest teixit popular, que és tan important i ens ajuden a recuperar pues, festivals com aquest, que penso que són absolutament necessaris per a la nostra literatura. Salvador, comença el divendres aquest festival i no repassarem tota l'agenda, sí que la poden trobar a la pàgina web, però volem destacar algunes de les taules perquè penso que estan molt bé. Per quina comencem? On t'hi posem l'èmfasi?
3: Doncs mira, podríem començar per una taula rodona sobre la literatura criminal juvenil.
1: M'encanta.
3: Que és un tema que estan sortint inclús col·leccions específiques de literatura d'aquesta temàtica, d'aquest gènere, pensada pels joves, i vindran doncs, alguns escriptors que practiquen aquest gènere i ens parlaran doncs, d'aquest boom que hi ha de literatura criminal juvenil. Una altra taula rodona, per exemple, doncs, serà sobre escriptors que tenen que tots, de fet, tots ho tenen, sigui de la temàtica que sigui, tots tenen un primer lector o un lector alfa, que se'n diu, que és el que repassa l'obra quan està acabada d'escriure, abans de publicar-se, i fa les suggerències i proposa els canvis que facin falta per millorar-la. Tindran escriptors amb els seus lectors alfa.
1: Jo faria un petit incís perquè parlaves d'aquesta taula rodona de novel·la negra juvenil i crossover. Jo faria un incís perquè hi trobarem la Rosana Andreu, que ja ha passat pel nostre programa, el Joaquim Micó, que també ha passat pel nostre programa, i a més, modera la Margarida Rizzetta, estimadíssima i una gran escriptora. Per tant, aquí tenim nivell. Però tornem a aquests lectors alfa i lectors beta. És veritat, perquè moltes vegades ens preguntem quin és el procés de la novel·la, i és molt curiós aquesta taula, no? Perquè aquí s'hi barregen els autors i autores amb els primers lectors.
3: Això mateix. De fet, ens interessa molt el que ens poden dir. A més, comptarem amb la, en aquest cas, amb la moderació de la Irene Solanic, que és una autèntica sàvia en qualsevol tema que faci referència a la literatura.
1: Absolutament.
3: I pot fer que en revelin, ella pot extreure'ls i, diguéssim, alguns secrets d'entre els autors i els seus primers lectors.
1: Està molt interessant perquè a banda dels llibres, a banda de la novel·la, doncs treure totes aquestes curiositats, anècdotes, saber com funciona, obrir una mica aquest backstage, no? Que també és molt bonic de no només de conèixer novetats, sinó també saber una mica com funciona tot aquest món. Vull dir que està molt bé. Per tant, tenim els joves per una banda, aquests primers lectors, que és una taula rodona molt original, i quina més tindríem?
3: Bueno, hi ha, de fet, una taula rodona teatralitzada.
1: Ai, sí.
3: Que serà al teatre, perquè esperem que hi hagi doncs, una assistència de públic massiva. Al teatre de l'Espluga, del Casal de l'Espluga, hi haurà una taula rodona teatralitzada en la que intervindran quatre historiadors de la comarca. Serà sobre crims reals, el famós true crime que està tan de moda. Crims reals a la Conca de Barberà al llarg de la història ens els explicaran quatre historiadors, però al mateix temps que ens ho expliquen els actors del grup teatre, un grup de teatre de l'Espluga, representaran aquests crims també de forma teatralitzada pel gaudi del públic.
1: Realment està molt a l'alça també el true crime. Parlem de crims històrics a la Conca de Barberà. Entre els historiadors destaquem l'Enriqueta Moix, també coneguda al programa per novel·les històriques i també per poesia. Però n'hi ha el que no pot faltar, i això també ho trobo preciós, i m'encanta que hi sigui, és la ruta històrica criminal.
3: La ruta històrica criminal, que la farà també un altre professor i historiador de l'Espluga, el Jordi Roca, farà un recorregut pels carrers del poble aturant-se i explicant els llocs on hi ha hagut crims al llarg de la història de l'Espluga.
1: Curiós que això ens agradi tant, jo recordo quan era petita que hi havia aquell el Caso, no? Que era aquell diari que era tan... Mira, Josep Maria Soler ja fa ulls de sí, tots el coneixem, no? I ara, a través de la literatura, s'ha recuperat una miqueta doncs, també aquesta curiositat, no?, que tenim els humans quan passa...
3: I a través de la televisió també, amb el programa Crims.
1: Sí, sí. Però que podem deixar un dia la televisió i anar a l'Espluga, eh, Salvador?
3: Això mateix.
1: Aquest dia podem deixar Crims, que sempre podem recuperar en podcast, però baixar l'Espluga. Podem fer una repassada potser d'alguns autors i autores que vindran per anar fent una mica de tastet?
3: Sí, bueno, entre els autors n'hi ha alguns de força coneguts, altres que són més primerencs, però que també, entre els més coneguts jo diria que hi hauria per exemple el d'això, si és el Màrius Serra. El Jordi Sierra i Fabra,
1: tot una, sí,
3: L'Andreu Martín,
1: evidentment, un dels grans,
3: etc.
1: Des d'aquí us convidem a que us animeu, que vingueu a aquest Viva Sang. Salvador, moltes gràcies per acompanyar-nos avui i per la feinada que feu, perquè teniu un programa fantàstic.
3: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
0: El Calaix, ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.
4: El programa que escoltaran a continuació és una repetició.

0: El programa que escoltaran a continuació és una repetició.
1: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
2: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I us preguntareu, què tenim aquesta setmana? A qui tenim de convidat? Doncs atents, atentes, pareu l'orella.

ressuscitat Frank Sinatra, sinó que tenim amb nosaltres a un concursant de La Voz. Ell és Sam Darris. New York, New York. Fa poc que hi va participar i amb ell doncs parlarem de la seva experiència i dels seus futurs projectes. I és que ho fa bé el noi, eh? Keep brand new start of it in all New York. Després l'escoltarem. I tindrem, com sempre, amb nosaltres l'Assumpta Vitoria. Amb ella recordarem grans moments de la història de la tele de la nostra estimadíssima Caixa Tonta. I per acabar, com no podia faltar, el nostre estimadíssim Toni Rovira. Del Toni Rovira i tu. Sí, senyor, que es vestirà de gala per l'ocasió. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. No us podeu perdre el programa d'avui, eh?

Hola, sóc en Quim Masferrer. Una salutació, una abraçada ben forta per tots els amics i amigues de la Caixa Tonta. I res, foteu-li canya i dir-vos que, gent de la Caixa Tonta, sou molt bona gent.

0: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
1: I quan sona aquesta sintonia, aquesta musiqueta, és el moment de parlar de la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, que avui ens parlarà de tres tipus de programes i també, com no, de la història de la tele. A veure, anem a començar. El primer que crec que ens parlarà sobre el món dels documentals. Assumpta Vitòria, a què ens portes avui?
2: Televisió Espanyola a Catalunya ha produït molts documentals, un gènere que està considerat com els més cinematogràfics de la televisió. Treballs de gran qualitat que han tingut molts premis locals, nacionals i hasta, fins i tot, alguns internacionals. Petites obres d'art que han mostrat diferents temes, retratos del país, personatges de tots els àmbits, també documentals avançats al seu temps, com els que han retratat situacions de marginalitat, exclusió o repressió.
1: Doncs el que farem ara és escoltar un fragment d'un d'aquests documentals que comentava l'Assumpta Vitòria, en aquest cas. Escoltarem un fragment del documental premiat Los Marginados, de Televisió Espanyola, en aquest cas, que parlava de Jamaica. Escoltem-lo.
3: En los años 60, Jamaica ya tiene un nuevo redentor, Bob Marley, el rey negro del reggae, quien, como todos los profetas, muere joven, no sin antes haber dado a conocer al mundo un nuevo ritmo.

0: Doncs escoltàvem aquest fragment d'aquest gran documental i ara, doncs, Assumpta, explica'ns el següent... Un moment, aquí ho canviarem. Doncs bé, Assumpta, d'aquests parlaràs tot seguit.
1: Als arxius de Televisió Espanyola a Catalunya hi ha molta obra referent a la muntanya màgica de Montserrat. En aquest documental hi ha un que és molt important, que es diu Montserrat, que ho feia la locutora molt antiga, molt bona, que era Maria Matilde Almendros, que repassava la història i les llegendes de Montserrat. Després la Mercè Vilaret, també una molt important, va fer Montserrat amb vostre nom comença nostra història. El títol era molt maco, amb vostre nom comença nostra història.
0: Molt interessant, i a part d'actualitat, ja que tenim aquests dies el Papa per aquí i que justament doncs, visitarà les muntanyes de Montserrat. Anem a escoltar un fragment precisament d'aquest documental anomenat Montserrat de Televisió Espanyola Catalunya, editat i estrenat als anys 70, concretament l'any 75, i ens comentava el següent, aquest documental, l'escoltem.
2: Trobarem qui diu que aquest immens pedram no és altra cosa que cossos de gegants embruixats que al llarg del temps i per les seves malifetes foren víctimes d'un encanteri. Fins i tot us diran que Montserrat és una joguina que els àngels van fer-se dalt del cel i que un dia els caigué a la terra. La roca foradada no és més que el lloc on els àngels lligaven la corda per arrossegar-la.

0: Montserrat. La muntanya serrada per un xerrac ciclopi, més gran que ella mateixa. Així ho veiem gravat al seu blasó i tarat en els escuts montserratins. Grafia que es repeteix una vegada i una altra en les armes de l'heràldica catalana.
1: Geològicament és clar l'origen sedimentari del massís. La roca està formada de conglomerat de còdols, predominantment calissos. Hi ha entremig algun còdol de quars, de pòrfit, de pissarra. Hi ha també margues i argiles roges i grises. La gent ha donat el nom a aquesta roca tan original de ull de serp o roca de pinyolet. Això dona lloc a una pedra molt característica de gran efecte un cop polida pels seus visats i coloracions. En contra del que la gent creu habitualment, les formes de la muntanya no obeeixen a l'acció volcànica, sinó a certes peculiaritats físiques, per exemple, la propietat d'aquests conglomerats de contreure's en sentit horitzontal i per les fortes pressions internes que fa que es produeixin notables escletxes verticals a les doblàries de les feixes.
2: Doncs després d'aquest tall tan interessant, d'aquest documental de Montserrat, anem ja a escoltar doncs, l'Assumpta de nou, perquè ens portarà l'últim espai que recordarem avui. Endavant, Assumpta.
3: L'any 1959 es va fer la primera connexió des de Catalunya al Telediario de Madrid, que encara continua, i la informació meteorològica amb l'Antoni Castejón va ser un precursor, el que van seguir professionals com Toni Mestre, Santi Parés, moltíssims. Actualitat, proximitat, informació des de sempre, des de Televisió Espanyola a Catalunya, on s'han produït les millors notícies i esperem que aquesta setmana també es produeixin. Sembla que faig una mica de propaganda, no, de Televisió Espanyola, però és que, com sempre, no sé, m'agrada parlar de Televisió Espanyola a Catalunya amb professionals que hi havien com Federico Gallo, Enrique Rubio, Antoni Serra, el nostre amic Ricardo Fernández Déu, la Calaf, la Rosa Molló, que encara treballen, no sé, el Balcells, i tants que han fet de la informació una cosa molt important de la programació de Televisió Espanyola a Catalunya.
2: Molt bé, Assumpta, doncs gràcies com sempre per el teu espai, genial com sempre. Per acabar, el que farem serà escoltar, abans d'acabar la secció, anem a escoltar un fragment de unes intervencions precisament de l'Antoni Castejón, entre d'altres meteoròlegs precursors de Televisió Espanyola a Catalunya, Això forma part d'un document que són 50 anys de meteorologia en català. Escoltem-ho.
4: Fredes a tot el país, especialment les mínimes, que han arribat als 3 graus sota zero a Ciutat de Mallorca i
5: Girona. Castejón es convertia en el primer home del temps de la televisió catalana. Ell va posar en boca de tothom paraules com maregassa, calamarsa, tamborinada.
6: D'aquests mapes de cartró, pedra i pintats amb rotulador a aquests altres han passat molts anys. Les tècniques de grafisme han millorat considerablement. El que s'ha mantingut és la figura de l'home i la dona del temps.
7: Han estat entre els 15 i els 20
5: graus. Des del començament s'ha explicat la meteorologia de forma amena, però mantenint la rigorositat científica i innovant. Als anys 80 arribaven a la pantalla les imatges animades d'un satèl·lit, que anys després és el més conegut de tots, el Meteosat.
7: I meravellosament podem observar com aquesta és la fotografia de la una d'aquest migdia.
5: I encara més canvis en aquella època. Els mapes del temps van fer un salt important, de la reprografia a la digitalització. Ara bé.
2: Molt bé, doncs escoltàvem aquest fragment de Televisió Espanyola a Catalunya relacionada amb els homes del temps, que era amb el que ha acabat l'Assumpta, i amb el que nosaltres tancarem la secció d'avui de la història de la tele. Gràcies de nou, Assumpta, per tot. I acabarem, ara sí, amb una cançó de Los Mismos, que ens posarà l'Helena, ja la pots posar si vols de fons, Helena, tu mateixa, i és precisament El Hombre del Tiempo, que parlava doncs dels homes del temps de la tele. Nosaltres deixem aquí la història de la tele i seguim amb el programa.

0: I ja el tenim aquí. Fa llàstima i tot parlar sobre d'aquesta música.
1: És que és el millor tema del món, la millor pel·lícula del món. La música que emociona és que té tant, aquesta, té tanta força.
0: Tanta veu. Sam Garris, com estàs? Benvinguts al programa de nou. Escolta'm, nosaltres encantats que estiguis aquí. Sam Garris va començar fa moltíssims anys en el món de la música.
1: Bueno, tampoc tants, porta... que és molt jove.
0: És jove, és jove.
1: Ai, Joan, que ha passat què?
0: Però porta, ho porta des de que va néixer.
1: Això sí, però fa moltíssims anys.
0: Era moltíssims anys, vull dir, des de que va néixer. Vale. Som nosaltres com, som com un matrimoni.
1: Se'n va parellar.
0: Sí, sí.
2: Té molt de ganxo, això, eh?
1: No sé si té ganxo, però és que
0: a la gent li agrada, no sé. La gent, després, quan surt d'aquí, queda...
1: Que ens diuen... Home, l'altre dia ens vam barallar moltíssim perquè li agradaven unes coses que no són correctes.
0: Sí, sí. Bueno, però...
1: No són correctes, com coses de Gran Hermano o de Supervivientes.
0: Clar, perquè aquí parlem de tot.
1: Per favor, no tiene honor, no tiene honores.
0: Jo li dic, però això fa passar l'estona a la gent, i ella...
1: No m'agrada.
0: Això no m'agrada perquè és soltero, no sé què.
1: Clar, és malgastar la tele. La tele ha de tenir aquell puntillo d'elegància.
0: Ha canviat.
1: Com aquesta cançó.
0: Home...
1: Això és una cosa impressionant.
0: Quina veu, apa aquí. Escolta'm, Sam, quan vas començar tu en el món de la música? Digue-ho tu, perquè jo ho sé que fa molts anys que portes en el món de la música.
2: Pues sí, fa molts anys, des de sempre, des de l'escola, però precisament ara que presento aquest tema nou en català, un tema original en català que
0: el posarem.
2: Sí, en exclusiva, perquè fins al
0: dia 1 el tenim a punt.
2: Fins al dia 25 no estarà disponible a les botigues digitals, i precisament l'altre dia començant la promoció a Instagram d'aquest tema, vaig treure a Instagram la

0: no ens van voler pagar.
1: Això, home,
0: de lo dolents que érem.
1: Jolín, o perquè aquella època no pagaven i jo havia anat a fer gales amb el José Luis Moreno, la Mari Sant Pere,
2: per favor,
1: a Lleida, a Lleida, amb una, amb el meu cotxe.
2: Escolta, el José Luis Moreno sí que té fama de
1: sí,
2: que alguna vegada no pagava.
1: No em va pagar.
2: Eh?
1: No em va pagar,
2: no et va pagar tampoc?
1: Ni a la Mari Sant Pere, que venia amb mi al cotxe, la Mari, i hi havia també un altre vedet que no me'n recordo com es deia, però era bastant guai, un bolo a Lleida, i l'únic que vam treure d'aquest bolo és que ens va dir, quan passeu pels camps de pomes, enceneu les llums, el senyor de l'entoldat o l'embalat, i agafeu les pomes que vulgueu.
2: I això va ser el vostre...
1: I vam parar el cotxe i vam dir, ara que agafem de pomes, no vam agafar res.
2: Mare meva!
1: Sí, sí, perquè no va pagar, ens va dir, jo els pagaré, jo els pagaré.
2: Que raro, i no va pagar.
1: José Luis Moreno.
2: No va pagar.
1: Sí, sí, sí.
2: Mare meva.
1: Vam presentar
2: ja ho veus, has vist?
1: Els dos, eh?
2: Has vist el mundillo? És que el mundillo aquest
1: és complicat. És que no pagaven moltes vegades.
0: És complicat, és molt complicat. És molt
1: que han fet poca entrada, que no vens, que no vens, i això és molt important, que no vens. Com no vens, ets un nen de 14 anys que has de vendre. Si et demanen experiència no en tindràs. I aquí està el desastre.
0: No, home, clar.
1: He viscut tant això, tant, tant.
0: Aviam, també hi ha molts locals que viuen una mica d'això. No? Escolta, porta tota la família, omplem la sala, venem copes.
2: Exacte.
0: I jo et donaré 50 euros.
2: Exacte. Sí.
1: I encara,
0: clar,
1: eh?
0: Sí, sí.
1: Encara, és molt.
0: Bueno, que tots els que ens hem dedicat a això, hi ha una gran part de vocacional. Gran part de vocacional, encara que, bueno, que em puc dir que he tingut bastanta sort, la veritat, perquè amb el tema d'orquestres i tal, doncs he anat treballant bastant.
2: On vas començar, tu? Així, a dir, mira, jo és que ara és el moment de fer un pensament i de començar a dedicar-m'hi.
0: A nivell professional?
2: Sí.
0: Sí, a nivell professional vaig començar amb 18 anys amb una orquestra que es deia Aitana, de Castelló. Jo no sabia el que eren els... Jo era d'un noi de ciutat, diguéssim, o de perifèria de ciutat, i no el tema de les, el concepte de les orquestres de ball no l'entenia, no sabia què era.
1: Opa, i tant.
0: I em va contractar aquesta orquestra petiteta, una orquestra de 7 o 8 que estava a Vinaròs. I vaig fer un any amb ells i ja em va contractar la Jani Omarty, que aquella sí que era una orquestra grossa, de les grosses de debò. I amb allò realment vaig poder anar a la universitat i tot, perquè en aquell moment es guanyava bastant per fer aquest tipus de coses. Ara ja els calés els guanyen els grups de 4 o de 5 com a massa. Les formacions de 17 o de 18 com anàvem són difícils de fer rendibles.
2: Ha canviat.
0: Sí, molt,
2: ha canviat
0: moltíssim, moltíssim.
1: Jo tenia amistats fa mil anys, a lo millor ara m'has fet recordar una persona que també va haver de recordar, el Frank Dubé. Sempre anava a totes les orquestres i tenia un saló de música d'orquestra i anava a tot arreu. Sempre l'he trobat a tot arreu, des de que era petita, el Frank Dubé. No sé si algú el recordarà, tu no, oi?
0: Jo no he coincidit amb ell.
1: I encara m'escriu sí que... i té un club.
0: El que sí que vaig coincidir és el Jack Carmelo.
1: Amb la Laura Simó.
0: La Laura Simó és una crac.
1: Oh, la Laura Simó és la que va amb el Frank Dubé.
0: Ah, no sé qui és
1: la seva dona.
0: Ah, no la conec.
1: Bueno, era. Ei, no diguem-ho. Sempre van junts, la Laura Simó i el Frank Dubé.
0: Home, la Laura Simó és
1: molt guai.
0: És molt bona, és molt bona.
1: Bueno, no és mal, ja he dit alguna cosa.
2: I Sam Darris també el podem trobar amb Del Pino Bros, que és un conjunt, no?
0: Són dos germans que són productors i llavors hem fet el canal que es diu Sam Darris and Del Pino Bros.
2: I tenen temes com aquest. És brutal, això. Aquesta versió de l'Always on My Mind.
0: Preciosa cançó.
2: Escolteu.
1: Les cançons estan molt ben trobades.

0: feia classe.
1: Tu bueno, una veu molt rodona, eh?
0: Home, maca. Per favor, Assumpta.
1: Jo el conec de fa molt de temps. M'agrada molt.
0: I aquesta veu, la primera vegada que la vaig escoltar, ja em va enamorar.
1: És que amb aquests temes, si no t'acompanyes...

0: Companya Lebot, vols dir que t'agrada, però
1: clar, no saps com dir-ho. Alguna cosa.
0: Canvia amb tu, dius, oh, que maco, que bé, que bé la canta.
1: Té una veu càlida,
0: molt,
1: una
0: molt,
1: veu que enganxa,
0: molt.
1: Una veu que...
0: Molt.
1: Que t'agrada.
0: Molt,
1: que
0: molt,
1: molt. Molt, molt, molt audible.
0: De veritat, posa bueno, una mica escolta, més.

0: És que no té cap pega, què et sembla, Assumpta?
1: Sam Darris.
0: Sam Darris, per
1: no
0: favor,
1: oblidem,
0: no us oblideu,
1: favor.
0: samdarris.com.
1: Que té una veu càlida, preciosa.
0: Trobareu molta més informació. També, vaja, té dos canals de YouTube, no? Explica'ns una mica com
2: sí,
0: la gent que ens està escoltant.
2: Tinc un canal que, en solitari, que és Sam Darris, en el qual estic fent un repte d'una cançó. Bueno, tu puc explicar, eh?
0: Oh, i tant, per favor.
2: Sí, perquè vaig anar a la Voz aquest any.
0: Vas anar a la Voz, sí, t'ho anava a comentar.
2: Sí,
0: no vull posar el tall, no vull posar
2: ja,
0: el tall.
2: No, no, perquè no, perquè
0: no cal, tu... no fa falta.
2: Em vaig fotre malalt la nit abans i... Sí, no vaig estar fi, no vaig estar fi.
1: I ells van estar fins?
2: Bueno,
1: la gent d'allà? Pregunto.
2: No,
1: perquè a vegades m'han dit persones, no tu, ni, que tracten molt durament i la gent la tenen molt angoixada i fa que no estiguin molt còmodes.
2: No, simplement és que vaig fotre malalt la nit anterior. La nit anterior em vaig posar malalt i llavors, bueno, tens experiència de molts anys i llavors ho salves en quant a que no és un desastre absolut, però no llueixes, no brilles. I llavors em va fer tanta ràbia perquè jo, hòstia, soc una persona sana, no fumo, faig esport i tal, i no és normal que jo em posi malalt, saps? No és normal. I vaig dir, sí, doncs vaig a gravar una cançó en directe cada dia. I llavors en el meu canal, en solitari, estic fent un repte, que és A Song Everyday Challenge, i vaig pel dia 90. O 89, avui pujaré al 80.
1: Caramba.
2: Al 90, perdó. I bueno, això són gravacions en directe de menor qualitat, i amb els del Pino, que són uns grans productors i músics, doncs allà sí que pugem qualitat, gravat bé i ben gravat, amb qualitat disco, diguéssim.
1: Interessant, això. Sembla que això també volia fer-ho la Barbra Streisand. En directe sempre gravava un tema per posar-se en prova ella mateixa, perquè té molta por del públic. I un dia que va fer una espècie de cosa estranya, no va voler fer-ho mai més, perquè també és molt mirada, com tu, no? I dic, comparo, perquè són gent que són molt, com molt mirats, molt meticulosos, i tu dius, però si està molt bé, però tu penses que no.
2: No, bueno, aquell, ja és que el dia de la Voz no vaig estar bé. No vaig estar bé perquè tu notes que no és correcte, o sigui, no faig cap error garrafal, però notes que la veu no brilla. O sigui, no estava bé, estava enganxadíssim amb una bronquitis de cavall.
1: Quina ràbia.
2: Sí. La veritat és que em va fer.
0: Mira, per exemple, una d'aquestes cançons de Song Everyday és El Reloj, no? Una cançó que perquè escolteu.

0: És que això, el mèrit que té és que està cantat a pelo. És una passada.
1: Fantàstic, eh?
0: Això no ho fa... Això, és que no ho fa molta gent, això, eh?
2: No, és que al final jo... És la meva vida, saps? O sigui, és... Jo això no ho faig. Ho faig perquè no podria viure sense això.
0: I els comentaris, bueno, fantástico, no sé què... Bueno, és que clar, la
1: que
0: gent...
1: Està molt ben cantada, eh?
0: És que no és fàcil cantar perquè aquesta
1: la,
0: cançó,
1: és que
0: eh?
1: La fan la gent i dius, ui, quin rotllo. En canvi, ell la canta com amb molt de ritme, no?
0: I amb classe... Ja, en classe, sí. Perquè la classe es porta a dintre, eh?
1: Sí.
2: Hosti, m'estic enamorant de vosaltres.
0: Però és que és veritat.
1: No, et diem la veritat, perquè jo no t'havia sentit.
0: I la, llavors, és veritat, jo li vaig passar uns talls a l'Assumpta.
1: Sí, poquets.
0: I ja està. Sí, i sí. Vaig dir, escolta'm, Assumpta, avui ve el Sam Darris i mira,
2: moltes
0: escolta
2: gràcies,
0: aquesta...
2: Va, moltes gràcies.
0: Aquest parell de coses.
1: No és peloteo ni res, és sentiment,
0: és
1: no?
0: És que ens agrada.
1: Sí.
0: Bueno, jo perquè ja el conec està. De temps, però és que jo, si no m'agradés...
1: No
0: li
1: haguessis fet l'entrevista, tampoc.
0: Exacte, tampoc. Però quan
1: que
0: dir,
1: diu ell que no
0: el
1: pot
0: tema.
1: Fer entrevistes a gent petita.
0: No,
1: el Joan Bosch, que està d'un prestigi.
0: I jo vaig dir...
1: Diu, a Gent Mendundi no faig entrevistes
0: el,
1: mai.
0: El Sam Darris, oh, aquí, per favor, al
1: programa. Un dia li vaig dir, volia portar una persona, és igual, i em diu, no faig entrevistes a Mendundi, perdoni, eh?
0: I ja està.
1: I ja mai més li he demanat res.
0: Bueno, però alguna n'hem fet, eh? Alguna n'hem fet.
1: Però quasi, quasi no, eh?
0: Bueno, alguna, alguna. Doncs ara, què et sembla si posem aquest tema.
1: Vale.
2: És exclusiva. És...
0: Primícia.
1: Primícia de Sam Darris. Ho dic molt perquè
0: Sam
1: la
0: Darris,
1: gent sàpiga.
0: Per favor, busqueu-lo a tot
1: Darris.
0: Arreu, que el trobareu a tot arreu a les xarxes socials. Està omnipresente. O sigui, que el trobareu allà, que en sap molt també de xarxes socials. I el podeu trobar molt fàcilment. Què et sembla? Com es diu el tema? Presenta'ns una mica abans d'escoltar-lo.
2: És el primer tema de 8 que aniré traient més o menys amb un mes de diferència i composaré l'àlbum de 8 singles.
0: Molt bé.
2: Llavors aquest primer tema és un tema que es diu Pensant en tu i que parla de la meva vida, parla de la meva història personal i que ha sigut el primer també perquè l'Eloi Hortells, que és el cocompositor i arranjador del tema, li va agradar més de les propostes que tenia i va dir, aquest m'agrada molt, crec que el coro funcionarà. I bueno, doncs havíem de començar per un altre i
0: vau començar per aquest.
2: És un tema molt personal i que bueno, que crec que està bé.
0: Doncs Pensant en tu, Sam Darris.

0: un tema, com heu pogut comprovar, personal, no? Que també parla una mica d'aquesta relació amb la música, no? Sobretot, perquè suposo que parla una mica d'això, no? O no? Què és el que... una mica l'essència, perquè hi trobem una mica de tot, no? Però sobretot parla d'aquestes maquetes, no? Podem escoltar, no? Com es parla de les maquetes, es parla d'aquesta relació, no?
1: Saps una... És difícil, de posar-hi... de ser... O sigui, a vegades la música et permet una cosa que és que...
0: ambigüitat.
1: Sí, pot ser ambigu i no t'has de mullar.
0: Està molt bé, està molt bé, perquè tu pots entendre diverses coses i fer-te la teva, que això és la màgia de la música, no? Perquè, clar... les grans cançons moltes vegades no saps per què, però t'enganxen, no? Sí. I aquesta, per exemple, té una melodia preciosa, té uns coros molt bonics, la veu que acompanya perfectament, i que aquest missatge que et transporta et pot donar a entendre, doncs, un moment, no? Tu estàs amb un... és una mica el que té la música, no? Que depèn de quin moment l'escoltis, et pot conduir per un costat o per un altre, no?
1: Sí. Bueno, suposo que al final és una de les pors humanes més doloroses i més devastadores és el desamor. El que passa que aquest dolor tan profund del desamor, a vegades creiem que és només quan ets abandonat. I a vegades quan ets tu la part, o sigui, és de les dues parts, perquè és d'una manera diferent, però pot marcar-te per sempre, no? I realment aquest deliri obsessiu que és l'amor, quan el pots controlar, com és el cas de la música, és algo meravellós i per sempre.
0: Doncs sí. Sí, sí. És així, que et sembla, Assumpta?
2: Jo estava escoltant-lo i pensava en un músic molt important, que no diré el nom. Vaig dir, per què vas jubilar-te? Per què ho has deixat? M'agradava molt i tal. Diu, perquè m'avorria. Ja no m'agradava. Ja està. I no li trobes un motiu més gran que aquest. Ja no m'agradava, ja no m'avorria, ja no m'agradava.
0: Ja no es sentia...
2: ja no sentia res.
0: Còmode.
2: Ja no sentia amor.
1: És que la vida és
2: amor,
1: il·lusió.
2: Ja està.
1: La vida és il·lusió. Perquè quan s'acaba l'il·lusió et mores. Te'n tinguis 20 o en tinguis 90.
0: En vida. Sí, sí.
2: I és que la ràdio, per exemple, diu, no, que estàs sola a la ràdio. Jo mai de la vida m'he sentit sola, i a més amb un tècnic i tal, però saps que a l'altre cantó, només que hi hagi una persona que t'escolti i que tu puguis donar-li alguna cosa, ja et serveix, no? I sempre ho has de fer-ho perquè t'està escoltant algú, no perquè estàs sola, si no, no cal parlar. Perquè, clar, el que t'agrada és comunicar el teu sentiment de desamor, d'amor, del que sigui, no?, a l'altra persona. I no estàs sol, o estàs parlant amb algú, no?
1: Sí, sí, no, per mi la veritat és que és un privilegi poder-te expressar a través de la música, sigui per una o per dos.
2: És una expressió fantàstica.
1: El número de persones és indiferent, perquè moltes d'aquestes cançons les he fet només per una persona, en algunes d'elles, i no esperes que això ho entengui molta gent,
2: sinó, no, per favor.
1: A vegades són missatges dirigits a una sola persona, no?
0: Escolta'm, i tens algun referent? O potser algun grup, algun cantant que diguis és per mi un dels meus ídols? Bueno, no ídols, però sí que miralls en algun moment.
1: Jo crec que al final nosaltres aprenem per imitació.
0: Una mica de tot, no?
1: Sí, aprenem per imitació, i llavors quan tu... o sigui, el truco està, és la meva opinió, Clar, jo vaig començar molt amb Elvis. Elvis va ser el primer repertori que jo em vaig aprendre d'un petitet. Era raro que un nen de 14 anys escoltés Elvis i escoltés Sinatra. Però clar, al principi, quan t'empapes molt d'Elvis, arriba un punt en què et converteixes en un imitador d'Elvis. Després, quan comences a afegir Sinatra, ets un imitador mig d'una cosa i mig d'una altra, i al final vas ficant més i més armes al repertori, i al final ets un imitador de tantes coses que no es nota que ets un imitador.
0: Exacte.
2: I no ho ets.
0: Exacte, i no
2: ets. És una substància com una flor que ha florit d'una sèrie de llavors que, sí, sí, que són una cosa.
1: Però al final aprenem per imitació. O sigui...
2: Sí, però per exemple, a mi m'han dit ai, que tu, és que no puc imitar ni la Cilla McLean, ni la Wagner, ni la Pepita Pérez, perquè dius, a mi em surt i ningú ho diu.
1: Agafes coses de tots.
2: Clar.
1: I acabes conformant un matís
2: una
1: que és només
2: que
1: teu.
2: Una manera que a tu t'agrada, no?
1: Sí, sí, sí. Perquè al final és un compromís, l'estil és un compromís. Tu has de definir l'estil, no? Més enllà de la tècnica està la definició de l'estil. I tu, diguéssim que l'estil, sobretot al cantar, és com allò que deien de la sàbana, no? Que si te tires per arriba te destapes los pies. O sigui, tu no pots cobrir-ho tot. Has de fer un compromís entre unes coses i altres per acabar traient un resultat.
2: I a més pot molt bo que sigui la Bàrbara o que sigui l'altre, tu fas teu. I al fer-t'ho teu, ho sents d'una altra manera i mai pots resultar igual que ell, encara que copiessis, com diuen, imitar, no imiten, perquè copien però no té res a veure, perquè cada un té la seva ànima, sí, sí, i la seva forma de ser, no?
0: Exacte. Aquí està.
2: I tant.
0: Aquí està.
1: Home, sí, jo això me'n vaig donar compte quan jo vaig tenir fonaments clàssics, vaig fer el grau mig de cant al Bruc, i va haver-hi un punt en què m'havia de decidir si volia fer modern, si volia cantar amb micròfon o si volia cantar teatre. També és veritat que l'òpera en els últims 10 o 15 anys ja no és el que era. Abans tu podies fer una carrera, ara l'òpera ha caigut. I jo me'n dono compte que arriba un moment en què la definició d'estil té a veure amb una cosa. Tu fas la partitura i al principi els puristes et diuen... Tu hi fots molt de deje, no? I molt de gorgorito, i molt de glissando, i moltes coses, perquè tu et creus que aquí estàs traient la teva marca, la teva veu. I en realitat és quan realment fas la partitura que surt la teva veu.
2: Clar.
1: És curiós, eh? Clar. Perquè tu intentes ficar les teves morcilles per treure la teva veu. No, no, i és quan realment fas el que has de fer que surt la teva veu.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Que surt perfecte. Sense adonar-te'n.
2: Surt sense adonar-te'n i surt la teva.
0: Aquí està.
2: I ho llegeixes tal com està, sense tons i sense res, llavors et surt natural.
1: Sí,
2: i surt bé.
1: Però
2: i surt
1: això és
2: la teva
1: dificilíssim,
2: veu.
1: És dificilíssim. Ja,
0: no és fàcil. Doncs Sam, escolta, m'ha sigut un plaer.
1: El plaer.
2: Que curt, nosaltres. No?
0: Un altre dia l'hem de tornar a convidar quan porti més tema. Està aquí més que convidadíssim per presentar el disc sencer.
2: En quina cançó acabem? Tornant a posar alguna?
0: Ara en posarem, mira, una així mogudeta, però la posarem al final del programa.
2: Vale, ara, però ara no?
0: Ara hem de fer la teva secció, no?
2: Vale, vale.
0: De la tele.
2: Jo preferia escoltar-lo amb ell.
0: El posarem després per acabar, perquè la gent es quedi encara amb més ganes. Recordem, Sam Darris, el trobareu a la seva web samdarris.com i a YouTube, sobretot, i busqueu-lo a les xarxes perquè allà el trobareu. Sam, un plaer.
1: Moltes gràcies, Joan.
0: Ens veiem a la propera, perquè segur que vindràs més vegades.
2: I tant, que vingui,
1: moltíssimes
2: per favor,
1: gràcies.
2: Que parla molt bé.
0: Fins aviat.
2: I canta molt bé.
0: I canta molt bé.
1: Moltíssimes gràcies.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Hola, amigues i amics de La Caixa Tonta, de la xarxa de comunicació local. Us saluda la Carla Torres Danés, que sóc l'actriu de doblatge d'un personatge, que a veure si sabeu qui sóc. Mike, los amigos nunca mienten. Espero que gaudiu molt de la sèrie de Stranger Things doblada en castellà i moltíssimes gràcies per incloure'm en el vostre programa. Una abraçada.

nosaltres acabem així el programa d'aquesta setmana amb aquesta salutació tan bonica de la Carla, perquè fa molt poc que s'acaba d'estrenar ni més ni menys que la segona temporada de la sèrie animada de Stranger Things, Relatos del 85. Gràcies als nostres estimats col·laboradors, gràcies a Assumpta Vitoria i gràcies al Toni Rovira. I com no, el nostre superconvidat que ha participat a tots els talent shows habidos y por haber, que diuen, i que l'hem tingut aquí presentant-nos aquest tema en primícia. Sam Darris, gràcies com sempre. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. I us deixem amb aquest tema de Stranger Things, un tema que, bé, és conegut per tots, aquest Heroes, del David Bowie, que acompanyava i acompanyarà durant molt de temps, jo diria que per sempre, tots els seguidors d'aquesta mítica sèrie. Res més, gràcies per ser-hi i fins la propera. A reveure. Adéu-siau.

0: El programa que escoltaran a continuació és una repetició.
1: A les portes de Troia arribem al final d'una nova temporada i volem celebrar-ho amb tu.
2: Divendres 26 de juny a les 7 de la tarda acompanya'ns al Museu d'Història de Catalunya.
1: Vine a una nova gravació en directe del programa
2: des d'un lloc molt privilegiat de l'exposició permanent del museu, davant de la tenda de Jaume I.
1: Inscriu-te de manera gratuïta a través del nostre lloc web portesdetroia.cat o de les nostres xarxes socials @portesdetroia.
2: T'hi esperem.

Si sortim ara mateix al carrer de qualsevol ciutat, no trigarem gaire a creuar-nos amb un cotxe patrulla, un agent uniformat o una comissaria. Tenim tan interioritzada la figura de la policia que ens pensem que ha existit sempre. Però la realitat és molt diferent. Durant segles, el manteniment de l'ordre no estava en mans d'un cos de funcionaris professionals i separats de la societat. Per exemple, a l'edat mitjana, qui defensava els carrers i les viles eren els propis ciutadans armats, com el famós sometent. Llavors, d'on surt la policia tal com la coneixem avui? La resposta la trobem al bell mig de la revolució industrial. Quan la burgesia va arribar al poder polític i les ciutats es van omplir de fàbriques i d'una nova classe obrera, les regles del joc van canviar per complet. El nou estat liberal i capitalista necessitava garantir una cosa per sobre de tot: la seguretat del comerç i la propietat privada. I per poder fer-ho, va haver de desarmar el poble i crear un aparell burocràtic i armat, totalment lleial al govern. Benvinguts als orígens de l'ordre modern. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts a les Portes de Troia, el programa de Ràdio i Història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar de la història de la policia i ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche, benvingut.
1: Bones, què tal?
0: I ho fem molt especialment amb Martí Abril Vicario. Martí, benvingut.
2: Hola.
0: Un plaer tornar-te a tenir aquí. En Martí és advocat, ens va acompanyar fa molt temps als programes 388 i 389 per parlar de la història dels crims de guerra.
2: Abans de ser advocat.
0: Abans de ser advocat.
1: Puc fer la rima?
0: Pots fer la rima.
1: Ja, ja.
0: Martí, quin és l'origen de la policia?
3: Val, crec que és una idea amb la que serem molt pesats, que quan parlem de l'origen de la policia no estem parlant d'un moment històric determinat, sinó que sobretot estem parlant d'un procés històric. I concretament estem parlant del procés històric de l'ascens de la burgesia al poder polític. Aleshores, sí que podem parlar de la fundació d'un cos o altre determinat, per exemple, de la fundació del cos dels Mossos d'Esquadra, de la Policia Nacional, de la Guàrdia Civil, de la Policia Metropolitana de Londres, o del cos que sigui, però si el que volem entendre és l'origen de la policia com una institució, abans ens hem de fer algunes preguntes que són què és la policia, quines funcions exerceix i sobretot quin és el seu paper en la lluita de classes. En el programa d'avui la idea és intentar respondre a totes aquestes qüestions proposant una idea central, i és que l'origen de la policia està estretament lligat a l'origen de les ciutats, a l'origen de l'estat burgès i al naixement del proletariat, és a dir, que és una institució situada històricament. No parlem d'un instant, sinó que parlem d'un procés llarg i complex que ens ajudarà a entendre què és la policia i quina és la seva essència.
4: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
5: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem el programa d'avui escoltant aquesta cançó de Fetus dedicada al sometent. Per què?
1: Perquè encara que ja, acabo de dir que no parlarem de l'origen d'un o altre cos concret, crec que la història del sometent ens és molt útil per sintetitzar el procés històric del que estàvem parlant.
2: Jo pensava que triàvem cançó de Fetus per una altra cosa, però...
0: Per què?
2: Digo, ja comencem a insultar la policia.
0: Un grup molt xulo, per cert.
1: Sí, sempre recomanem Fetus, molt sí. Bé.
0: Martí, per començar a introduir tot això, de què parlarem avui?
1: És el que dèiem, la història és parlar de la policia com una institució situada històricament. La policia és la gran manifestació del que la tradició marxista anomena l'aparell burocràtic militar de l'Estat. Un cos de persones armades que omple formularis, tramita expedients, però que també s'infiltra en assemblees, dispara bales, dispara gas pebre, boles de goma, empresona i exerceix la violència, entre cometes, legítima, arribant a torturar i assassinar. És una institució que existeix per mantenir l'ordre o, tal com acabarem desenvolupant en el programa d'avui, per imposar-lo de forma activa. Per no frustrar expectatives, no parlarem gaire dels cossos concrets, però sí que d'alguna forma em comprometo algun dia a fer aquest programa, perquè crec que...
0: Tu creus? Ve aquí la ràdio, s'asseu a l'estudi i en menys de 10 minuts ja està prometent programes.
1: Però perquè preparant aquest programa és molt interessant estudiar l'origen dels cossos policials concrets i fins i tot que hi ha conflictes de, per exemple, si la Guàrdia Civil és anterior a la Policia Nacional o coses d'aquest estil.
0: Hi ha pique.
1: I és divertit de comentar. I en canvi, sí que parlarem del sometent perquè, com dèiem, ens és útil per sintetitzar aquest procés.
0: Molt bé, potser abans de continuar, Alberto, hem de recordar una petita cosa als nostres oients.
2: Si vols.
0: Si els oients estan escoltant això a la setmana del 20-21 de juny, que sàpiguen que aquest divendres fem un programa en
2: directe.
0: Divendres
2: 26.
0: El divendres 26.
2: 2026.
0: Del 2026, clar, si escolta això el 2030, ja...
2: Podeu anar qualsevol altre dia, segur que us atenen superbé. Hey. Ara no estarem nosaltres.
0: Sap greu. Dia 26 de juny, a les 7 de la tarda, al Museu d'Història de Catalunya, a l'exposició permanent davant de la tenda de Jaume I. Si us voleu apuntar, només us heu de dirigir a les nostres xarxes socials, si encara queden llocs, això també és veritat, perquè falta poquet i hi havia poques places, però bé, benvinguts sereu, és gratis i ens veiem les cares allà. En fi,
2: molt bé, ja.
0: Feta la falca,
2: jo crec que és interessant seguir en això que comentaves, no? Fer aquesta per què fem aquesta diferència entre la institució de la policia i els cossos policials concrets.
1: Clar, més que una diferència, és una concreció que és necessària, perquè sempre que volem parlar d'una o altra institució, crec que és necessari situar-la històricament. No és el mateix parlar de la monarquia del segle XXI que de la monarquia de fa 100 anys i molt menys de la monarquia de fa 1000 anys, de la mateixa forma que no té res a veure ni l'Església ni la Generalitat avui que en els seus orígens, excepte, això és útil quan ens posem romàntics o nostàlgics, que llavors podem fer les comparacions que volem per justificar el que sigui al final. Per exemple, l'origen dels Mossos d'Esquadra, si ens posem en aquesta línia romàntica, sí que el podríem trobar en el final a les acaballes de la Guerra de Successió, quan les autoritats borbòniques van crear les esquadres per perseguir les últimes resistències austriacistes, etc. Però ni aquestes esquadres ni cap de les companyies que existien tenia res a veure amb el que ara en coneixem per policia.
0: Martí, abans d'entrar de ple a la història de la policia, per què ens estàs dient, no?, que tots, o sigui, aquests cossos d'ordre i tal que ens estàs començant a mencionar així més incipients, dius que no tots són policia. Per què?
1: Com dèiem al principi, cap a la introducció, la policia és un cos de funcionaris armats especialitzats en el control coercitiu o en la repressió, és a dir, control de l'ordre públic, vigilància, persecució, detencions, etc. Aquest cos està format per treballadors directes de l'Estat, per un cos burocràtic i armat per l'Estat, que està separat de la societat. I aquesta separació que es dona entre l'aparell burocràtic militar i la resta de la societat és una característica dels estats que sorgeixen de les revolucions liberals, dels estats burgesos. Ara bé, no sempre, no en tots els ordres socials, l'Estat ha comptat amb aquest monopoli de l'ordre públic. Per exemple, en les viles i ciutats baixmedievals van sorgir diverses iniciatives d'autodefensa de la població contra el trencament de l'ordre establert, que era bàsicament la ciutadania en armes, però que era, era una resposta que responia a la seva realitat, que era una societat armada, una societat que necessitava autodefensar-se, etc. El control de l'ordre públic en aquestes societats baixmedievals era un terreny més de, en la disputa entre els diferents poders feudals que podien existir. I aquí a Catalunya, i per això abans posàvem aquesta cançó, és on van néixer els famosos sometents o també els sacramentals, depèn d'un territori o un altre.
2: I sometent no és una paraula, és una expressió que ens sona a tots, no? Tothom qui menys ha escoltat alguna vegada, algú potser s'ho ha tatuat i tot, no? Sometent i via fora. Però què eren exactament aquests sometents?
1: Clar, en un origen, els sometents eren la ciutadania, la població que ja estava armada de per si, que s'aixecava en armes per restablir l'ordre puntualment trencat. Perseguien malfactors, defensaven els interessos de la comunitat, però no eren un cos permanent, sinó que eren tots els ciutadans d'un o altre territori, tots els homes majors d'edat, ens estem referint, tenien l'obligació d'acudir al lloc on fossin cridats, al crit de via fora, com estava comentant l'Alberto, en escoltar el toc de campanes de sometent o a les ordres de l'autoritat municipal que fos. Aquesta forma de garantir l'ordre era pròpia d'una societat que ja estava armada, que no té res a veure amb la nostra societat actual. I, d'alguna forma, el sometent no només servia per restablir l'ordre quan aquest estava puntualment trencat, sinó que també era un contrapès davant les ingerències o violacions que pogués patir la mateixa comunitat. És a dir, d'alguna forma, és més difícil per les autoritats vulnerar els drets d'una població que està armada. És allò del poble armat és un poble respectat.
2: Poso un exemple del que vam parlar en un programa, no sé el número, però com vam parlar del castell de Castellbisbal, 1285, no? Els senyors de Castellbisbal, que s'ensenyorien, no? de l'entrada del Llobregat cap al Pla de Barcelona, es dedicaven a assaltar, no? Totes les rutes comercials i les caravanes comercials que entraven pel Llobregat, fins que un dia els ciutadans de Barcelona es van cansar d'això, van congregar el sometent, van sortir de Barcelona, van arribar al castell de Castellbisbal i el van enderrocar i van dir s'ha acabat. No? És aquesta idea que deies, no? De poble armat, poble respectat.
0: Però a veure, vull dir, armes sí o armes no? Vull dir, portem poques preguntes i ja voleu donar armes, no? L'Alberto també s'està...
2: Ah, no, vull dir... No?
1: Sumem al carro.
2: Però aquí fem dues coses, o per tothom o per ningú.
0: Armes
2: si
0: o no?
2: Si no, el partit no té gràcia.
1: I de fet, això és una idea que més endavant comentarem de com es configuren les societats modernes, de tot el debat aquest que hi ha sobre si la societat pot o no tenir armes.
0: Ah.
1: Sí, de fet, la idea per parlar de... La idea era comentar que no sempre s'ha donat aquesta diferència entre la fracció de la població que pot estar armada i la fracció que no pot estar armada, com sí que tenim ara. El fet és que totes les institucions que actualment ens ordenen són productes històrics i que el nostre deure, si volem estudiar-los o transformar-los, si ja ens atrevíssim algun dia, és treure aquest vel de naturalesa que tenen, que sempre pensem que la policia sempre ha existit, que l'estat sempre ha existit, que les presons sempre han existit, quan de fet no és gens així. I de fet són institucions que són bastant modernes en realitat. Però retornant al procés històric de que estàvem comentant sobre quin és l'origen de la policia, sí que ens hem de situar en el que dèiem, en la transició del feudalisme a les societats modernes. És en aquest impàs quan els poders públics comencen a veure la necessitat de desarmar progressivament la població per garantir el monopoli de l'Estat sobre l'ordre. I a Catalunya, per exemple, després de les guerres de Remença, la monarquia va cedir a les pressions dels poders feudals i va començar a prohibir els pedrenyals que estaven repartits entre la població, va començar a restringir el dret de la població a les armes, etc. I comença tot un procés molt llarg en el qual la població es va desarmant i en canvi totes les armes de forma material, però el dret a utilitzar la violència sobretot, passa en mans de l'Estat o de les autoritats en aquell cas.
2: I què vol dir això de que el sometent s'acaba institucionalitzant?
1: Clar, el sometent és víctima de tot aquest procés i, per exemple, si l'origen del sometent és la comunitat en armes, el poble alçat en armes puntualment, aquest era l'origen baix medieval, però al sometent sabem que existeix al llarg de molts anys. De fet, no es dissol fins al 1978, tot i que s'havia anat dissolent en comptats moments, la Segona República el va dissoldre, etc. Però el sometent modern, el sometent que ja no és la població armada, és ja un grup de població civil especialment ideologitzat, format sobretot per petits propietaris, la petita burgesia, etc., i sobretot en les zones rurals, que amb l'autoritat del poder, és a dir, que per tant estem parlant d'un grup especialment lleial a la burgesia o a les autoritats que siguin, poden tenir armes i poden imposar l'ordre quan sigui necessari. Precisament per aquest motiu, era durant el final del segle XIX i el segle XX són la principal força de xoc de contra el moviment obrer, que es dedicaven a trencar vagues, a dissoldre manifestacions o a assassinar líders revolucionaris. Per exemple, durant el franquisme, durant el franquisme, l'últim maqui, o com el podríem dir així, a Quico Sabater el mata un sometent de Sant Celoni, a Bel Roig, l'any 1960, que alhora era el cap de Feti de les Cons del nostre poble, d'estimar poble. Per tant, això evidencia molt aquesta relació que es dona en el final del sometent entre... Sí, d'alguna forma
2: era
1: que ja...
2: Era sometent i no era de sometemps, no?
1: Exacte. Sí, bueno, és això, que ja no té res a veure amb l'institució original, ja no és el poble armat, sinó que és una part molt concreta del poble i concretament la part més reaccionària del poble.
0: Molt bé, i amb tot, a veure, amb tot això, què ens vols dir, Marc? On vols anar a parar?
1: Sí, perdó, perquè hem anat obrint com molts fronts.
0: No, sí, però està bé, perquè són temes que no tractem molts cops aquí a la ràdio, però vull dir, on vols anar a parar?
1: Sí, per anar reordenant i passar del 1960 a l'edat mitjana i acabar aquests alts i baixos, la cosa és que la policia no sempre ha existit. Mai, o sigui, no sempre ha existit un cos públic encarregat del control de l'ordre i que estigui al servei directe de l'Estat. De fet, ni tan sols el control de l'ordre sempre ha estat en mans de l'Estat. Sovint, com dèiem, ha estat en mans d'autoritats locals, en mans de cabdills, en mans de la mateixa comunitat, en un sistema més o menys complex, però no sempre han existit aquests cossos i, de fet, a dia d'avui, l'ordre no sempre el garanteix un cos policial a altres zones del planeta. Per tant, precisament per això el que volia dir és que la història del sometent sintetitza molt bé tot aquest procés històric. Com passa de ser una institució de la societat en armes, no sé què, no sé quantos, a ser un cos específic destinat a la repressió? Que això és el que acabarem fardant avui.
2: Bueno, doncs per no perdre'ns, no? A veure si recapitulem una miqueta, no? Perquè, de fet, has fet una mica de trampa i encara no ens has contestat a la pregunta que t'hem fet, no? Que quan apareix la policia? Quin és l'origen de la policia?
1: L'origen de la policia el trobem en l'era de la Il·lustració, i concretament el que dèiem a l'inici, és en el moment en què la burgesia ascendeix al poder polític. És a dir, la policia està estretament lligada en la transició del feudalisme a la societat moderna i, per tant, al capitalisme. Per això, quan parlem de l'origen de la policia, necessàriament hem de parlar de totes les transformacions socials i polítiques que va comportar aquesta transició. És a dir, l'origen de les ciutats industrials, de les fàbriques, del proletariat i del moviment obrer.

0: Pound Gang a les portes de Troia. Martí, per què aquesta cançó?
1: Jo hagués posat la Patrulla Canina.
0: Potser en un programa que ha promès en el futur en Martí, potser...
2: Sí.
0: Potser.
2: Sí,
1: o com m'agrada dir-los, els Gossos d'Esquadra.
2: Ho intentarem en el programa que m'he compromès a fer, colar els Gossos d'Esquadra. Res. Perdó.
0: Per què? Per què Pound Gang a les portes de Troia?
2: No, Pound Gang, res. És perquè portem 20 minuts que no hem començat a parlar en si de la policia, però que era només per insistir molt en una idea. La policia és una institució moderna. Pound Gang són modernos, policia és
1: la policia és el nou trap.
2: Sí.
0: Podria ser aquesta l'afirmació del programa.
2: Per exemple. Bé, doncs,
1: aclarit això, quan comencem a parlar de policia, no? Ja ho dèiem, com tots els mals de la nostra societat comença amb la Il·lustració. Esperem, a veurem si comença a França, no? Però en quin sentit passa tot això?
2: Efectivament, tots els mals comencen amb la Il·lustració, però en un inici, en aquesta primera Il·lustració, el terme policia no feia referència encara al cos que parlàvem al començament, no feia referència a un cos de ciutadans armats ni a funcionaris públics amb uniforme ni res d'això, sinó que per policia s'entenia la funció pròpia dels estats derivada d'aquest nou despotisme il·lustrat, que consistia en intervenir en la societat per començar-la a educar, a civilitzar, a millorar les condicions pel comerç, a endreçar el caos de l'antic règim i acabar amb tots aquests esculls que impedien el desenvolupament de l'economia capitalista.
0: Caos entre cometes, està molt ben posat aquí això.
2: Clar, sí, el caos està entre cometes perquè és el que ve a fer la Il·lustració, es van dir tota aquesta sèrie de privilegis, etc, que després parlarem millor. I, de fet, crec que per parlar d'aquest origen de la paraula en si és bastant interessant mirar quin és l'origen etimològic de policia. La paraula policia deriva dels termes clàssics de politeia i també de polis, que és una arrel que es manté en tots els vocabularis indoeuropeus i que combina tant la idea de ciutat, en grec polis, però també amb l'art de governar la ciutat, en grec politiqué, o amb l'ordre establert per al govern d'una ciutat, en grec politeia. No, mai he estudiat grec, potser m'he inventat això.
1: O l'art de posar-se xandall i suar, poliesportiu.
2: Per exemple.
1: O l'art d'infiltrar-se dins de moviments socials tirant-te gent, que és poliamor, no?
0: Uau!
2: Hi havia... Tots sabíem avui... que això passaria.
0: Sí. Avui la pistola està disparant.
2: No estic sent jo. Avui. Això està clar.
0: Bueno!
1: També dubtes al meu advocat.
2: I llavors, és això...
0: Sort que no és de Mesopotàmia.
2: No. Advocat de Mesopotàmia?
0: Sí.
1: No,
0: obri.
1: Escolta't el programa.
0: Vale. Exacte. Les meravelles del món antic.
2: Ah, vale, ja ho faré.
0: Estaves dient...
2: Sí, no, això, l'origen de la paraula. Però, i que quan es redescobreix el terme en la Il·lustració, és el que diem, que policia és per referir-nos a tot aquest art de governar la ciutat. És a dir, no parlem d'un cos, parlem d'unes funcions. Parlem de... les funcions necessàries per començar a desenvolupar el nou ordre social, l'ordre social de la burgesia. És a dir, per la policia no va néixer per mantenir l'antic règim, evidentment, sinó que neix per assegurar les transformacions necessàries que comportava l'ascens de la burgesia al poder i, per tant, la transició cap al capitalisme.
0: Molt bé. De fet, a Plató, en els seus escrits, ja ho diu en una frase, no?, que ho resumeix molt bé, que és: la policia és la llei excel·lent que conserva la ciutat. No, per recuperar aquesta frase, no? És a dir, per tot el que tu has anat dient, que la policia en els seus orígens no servia per mantenir un ordre preexistent, sinó per canviar les coses.
2: Exacte. Durant el segle XVIII, a tota Europa, amb més o menys reforma, més o menys trencament, amb diferents anys, etc, però la majoria d'estats creen institucions generalment denominades intendències o superintendències de policia. Aquestes institucions, no, és el que dèiem, no eren homes uniformats, no eren funcionaris, sinó que eren il·lustres senyors que des dels seus despatxos es dedicaven a... bueno, que a més estaven al servei directe de la corona i que per tant ja tendíem a una centralització dels estats que a l'època feudal encara no s'havia donat, i es dedicaven a començar a pavimentar carrers, a començar a promoure els enllumenats públics, etc. Totes aquestes actuacions de policia eren les necessàries per

0: optimitzar el desenvolupament de l'economia capitalista. Comerç, vies de comunicació, normes de competència, regular els mercats, etc.
1: Bueno, gent de bé, no?
0: Eren gent de bé.
1: I feien moltes coses, no? I vull saber quan aquesta gent d'ordre passa d'això a ser una mena de Power Rangers uniformats repartint hòsties.
0: Bueno. Després veurem aquesta transformació.
1: En qualsevol cas, sorprèn, no? Perquè sí que aquesta primera policia sí que feia coses, i coses com molt diverses.
0: Clar, feien moltes coses, però totes aquestes coses les feien les superintendències que feien totes aquestes coses no eren coneguts encara com a policia, sinó que per policia és el que dèiem, és la funció, no les persones, sinó, i per tant ens hem d'imaginar més aviat el que dèiem, tot de funcionaris, etc., però que eren les persones que estaven ocupades exercint les funcions de policia, però no eren reconeguts com a cossos policials.
1: La policia no se nace, se hace.
2: Martí, o sigui, ens estàs fent, o sigui, a través d'aquesta història de la policia també estem veient, tu ja ho has repetit en diversos moments, aquesta transició, no?, de l'antic règim a una societat industrial, el capitalisme, la revolució industrial, els règims liberals, etc., no? Però ja que estem posats, no?, i ens estàs, o sigui, aprofitant l'excusa de la policia, també estem fent un repàs molt a grosso modo, no?, de gran imatge històrica en aquest cas. Què diferenciava, no?, aquests nous governs il·lustrats de les monarquies més medievals?
0: Els governs ja del despotisme il·lustrat o els estats moderns, a diferència de les monarquies medievals feudals, tenen una vocació activa d'intervenir en la societat. Els nous governs il·lustrats ja no es limitaven a impartir justícia entre diferents estrats i entre diferents sectors privilegiats de la societat, etc., sinó que es dedicaven a fomentar activament el creixement econòmic i sobretot a enriquir l'erari públic a través d'impostos. Aquí hi ha tota una relació entre els desenvolupaments científics, sociològics, demogràfics, etc., de la il·lustració i la millora de sistemes de tributaris, etc. Una funció que, a més, neix de la necessitat de contribuir i de finançar les guerres modernes, etc., etc.
1: Molt bé, i tot això, tot aquest quadre que estem pintant va ser pacífic, no? Aquest origen de la policia o d'aquesta funció policial va ser fàcil d'implantar, va tenir resistències?
0: Evidentment no, perquè és el que estem dient, la policia serveix, és la vocació activa de la burgesia per escombrar tots els obstacles i tots els obstacles que venien de l'antic règim i facilitar el desenvolupament de l'economia capitalista. El món sobre el qual havia de passar això no era un full en blanc, sinó que era un món format per jurisdiccions privades, jurisdiccions sobreposades unes amb les altres, privilegis, prerrogatives feudals, eclesiàstiques, autoritats municipals amb privilegis reconeguts, etc. Per tant, tota aquesta nova lògica mercantil que és necessària pel desenvolupament capitalista xoca tant amb les cultures populars però també amb les potestats dels senyors feudals i eclesiàstics, els drets i les costums tradicionals, i també xoca molt amb la primacia que existia fins aleshores de l'abastiment per sobre del que acaba sent la intocable propietat privada.
2: Per tant, o sigui, és a dir que tot el que són les institucions feudals, el sentit comú de l'època de moltíssima gent, la ideologia feudal, tot això era incompatible, no?, amb aquest nou model de societat que a poc s'anava imposant, no?, a cavall dels segles XVIII i XIX.
0: Exacte, i precisament per això la burgesia, ja ascendida al poder polític, necessita escombrar amb tots aquests privilegis i amb tota la fragmentació estamental i jurisdiccional que era incompatible amb les noves relacions socials de producció del sistema capitalista. El sistema capitalista necessita d'alguna forma, no entrarem en això, però la igualtat formal de la població i la llibertat d'intercanvi contractual, entre moltes cometes. I per tant era necessari liberalitzar el sòl, assegurar la propietat privada davant de l'arbitrarietat dels poders feudals o monàrquics, assegurar que hi havia garanties d'aquesta propietat privada, etc. El vell ordre feudal, si bé havia permès l'ascens pacífic de la burgesia al poder econòmic, les ciutats al final es desenvolupen durant l'edat mitjana, etc., etc., i en part també durant el feudalisme la burgesia comença a participar en el poder polític, l'ordre feudal, com deia, s'acaba convertint en un obstacle pel lliure desenvolupament de l'economia capitalista, i per tant és un obstacle que ha de ser escombrat. I també, paral·lelament, era necessari començar a disciplinar i educar la societat en una nova cultura, en una nova ideologia que necessàriament havia de deixar enrere el que dèiem abans de la cultura de l'abastiment o de les tradicions populars o el que sigui.
1: Bueno, i el que fa la il·lustració, no només promoure l'economia, la cultura, acabar amb la superceria, sinó és construir un nou món, acabar amb un vell ordre.
0: Exacte, i per acabar amb aquest vell ordre va ser necessari, bueno, precisament per això, amb les revolucions liberals del segle XVIII i fins al final, la segona meitat del segle XIX, la burgesia no només construeix aquest nou ordre, sinó que també crea els seus propis mitjans coercitius per escombrar els vestigis feudals que impedien el seu afloriment. I per això la història del segle XIX espanyol és apassionant. Bueno, a mi, si més no, m'apassiona per això mateix.
1: Si estigués
0: és...
1: el Sergio, et diria que sí.
2: Sí.
0: Clar. Però perquè són 100 anys, o més de 100 anys, si cal, de conflictes derivats d'aquesta transició, del feudalisme o de l'antic règim al nou ordre social burgès. Aquí trobem les bullangues de Barcelona, però també trobem les guerres carlistes, els mil pronunciamientos que hi ha, les desamortitzacions, les rebel·lions cantonals, etc. I tots aquests conflictes són manifestacions d'un conflicte de classes propi d'una transició, de la crisi d'un sistema i el naixement d'un altre.
2: De fet, ara has mencionat uns quants exemples, no? Les bullangues, les guerres carlines, etc. Però no sé si vols desenvolupar una mica més algun d'aquests casos.
0: N'hi ha un que a mi em sembla fascinant, que és el de la Guerra dels Malcontents, que és en plena dècada ominosa entre el 23 i el 1823 i el 1837-33, els absolutistes que... És a dir, estem molt acostumats a les decisions dels progressistes o de les esquerres, però en realitat l'altra banda també té les seves pròpies decisions, l'únic que, com que acaba sent el mateix, no ens en entenem tant. Però els absolutistes que aleshores estaven al govern també se sinteixen entre els de caràcters més reformistes, inspirats en la França borbònica, etc., i els ultrarreialistes, els que... estaven convençuts que calia mantenir les institucions de l'antic règim. Qui s'acaba imposant són els sectors reformistes, però això genera un aixecament al País Valencià, a Catalunya, a Euskal Herria, i de fet en les zones que posteriorment protagonitzaran les guerres carlistes, d'aquests ultrarreialistes, que el seu lema era viva la religión, viva el rey absoluto, viva la inquisición, muera la policía, muera el masonismo. D'aquesta forma, és com veure aquest lema, i que de fet es pot trobar a una revista de Manresa editada per als mateixos reialistes. Aquest vol dir és això, la policia, que no estem parlant del cos de policia, estem parlant d'aquestes funcions de pavimentar, de controlar el mercat, etc, etc, i d'acabar amb els privilegis feudals, també troba l'oposició dels poders feudals.
1: Sí, m'encanta la idea de que la gent que ara es queixa de que surtin elfs negres a sèries o sirenetes negres o que hi hagi gent amb diversitat afectiva, sí. Són els que fa 200 anys es queixaven de que els carrers posaven pedres. No, és una constant històrica de queixar-te per coses aparentment absurdes, no? Però és molt interessant la frase que deies, no? Sentir viva el rei, viva la religió i muera la policia.
2: És raro.
1: Que en principi són coses que haurien de, com a mínim avui en dia, no? Identifiquem en el mateix cantó. És un exemple, no? De que aquests, els valors, les funcions socials, les institucions canvien, no? Llavors, situem-nos una mica. Fins ara la policia és una funció, hi ha una funció policial, i com passarà d'això a ser el cos armat que tots coneixem i estimem?
0: Al final és un procés lingüístic molt llarg, però és un procés de l'associació de la part del tot. Si bé s'entenia que la funció de policia era tota la intervenció estatal que dèiem, control del comerç, de la higiene, de la competència, de l'ordre, etc., aquelles persones que s'encarregaven, és a dir, que la societat identificava que exercia aquelles funcions, per exemple, que s'encarregaven de retirar els pobres dels carrers per tancar-los o enviar-los a galeres, o que patrullaven els camins, o que muntaven l'enllumenat públic, la societat es va començar a identificar mica en mica com a policia. D'alguna forma, l'oposició a les transformacions capitalistes que estàvem comentant, juntament amb el sorgiment d'una nova classe social que començava a ser incipient a les ciutats modernes, va comportar que entre les mil funcions que incorporava la funció de policia, és a dir, la funció de l'ordre públic, acaba cooptant el terme de policia. I de fet, ara, bueno, com a curiositat, a les facultats de dret, encara quan es parla de les funcions de policia, encara es parla de totes aquelles funcions, és a dir, els decibels que pot fer un concert o una festa major, etc, d'això és funció de policia, però comuna, o sigui, popularment per policies només a cos de policia.
2: És a dir, el que deies, no? Que passem d'una funció policial que era molt àmplia i es va anar com concentrant tot en el naixement del proletariat, etc, no? Concentrant en el manteniment del que coneixem avui dia com a ordre públic.
0: Clar.
2: Tot aquest procés de, entre cometes, d'embut, no?, una miqueta, va ser molt llarg.
0: Sí que és molt llarg, perquè, i és el que estem dient, estem parlant d'un procés històric, però per ficar termes o per exemplificar-ho, tot i que el Regne d'Espanya, des de el primer terç del segle XIX i principis, és a dir, quan estem parlant dels principis del liberalisme espanyol, ja existien organitzacions que la societat identificava com a policia, fins l'any 1884, finals del segle XIX, la RAE definia policia només com a buen orden que se observa y guarda en las ciudades y repúbliques i urbanidad en el trato. No és fins al que dèiem, el 1884, que s'incorpora l'excepció de cuerpo encargado de vigilar por el mantenimiento del orden público y la seguridad de los ciudadanos a las órdenes de las autoridades políticas. I tornant a allò que estàvem comentant a l'inici, l'origen de la policia és molt controvertit. L'origen de la policia és tan antic com l'origen de la seva mateixa oposició. I el Regne d'Espanya no només és controvertit, sinó que és molt conflictiu. S'ha de tenir en compte que durant el que dèiem la dècada ominosa, la repressió que els incipients cossos policials van exercir contra tota l'oposició política, tant liberals com ultrareialistes o els aixecaments populars, va associar el terme policia a vexacions, execucions sumàries i arbitràries, detencions massives, suborns, corrupció. I això va fer que durant, és a dir, a Espanya, als debats de les Corts, no es parla de policia fins a finals del segle XIX. Fins llavors sempre s'utilitzen altres termes com zeladors, guàrdies, etc. Mentre que la resta d'Europa, a Regne Unit o a França, ja sí que es parlava de la policia.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.
5: Buenaventura Turru, Ascaso y García Oliver, tres hojas de trébol negro contra el viento.

0: fue por casualidad. Buenaventura Turrubi, haz caso y García Oliver.
1: Recta final del programa, una cançó de Chicho Sánchez parlant de Los Solidarios, els anarquistes. Què té a veure això amb el que estem parlant?
2: D'alguna forma, crec que molts buits que estic deixant en el programa d'avui els omplirem amb el programa dels cossos, eh? Però el que estàvem dient de...
3: Això és fer autobombo d'una manera, d'una manera descarada.
1: Però és que el pitjor de tot és que els oients es pensen, no, és que el graven després d'aquest segon programa.
3: Que, dir, no sabem quan el gravarem. Dir, aquesta temporada ja us diem que no, perquè ja la tenim completa.
1: Sí, bueno, però, ja... però el faràs?
2: No ho sé. Ha costat molt trobar una data per avui, de fet.
1: Sí, bastant.
2: Sí.
1: Però digues.
3: Mantingueu l'esperança.
2: Sí, això no s'ha de perdre mai. Però bàsicament el que estem dient, dèiem això, la policia neix com aquesta funció inicial, s'acaba identificant amb un cos que manté l'ordre públic i que aquesta funció de manteniment de l'ordre públic és la que acaba cooptant la resta de funcions, perquè és la que guanya més importància, la que es converteix en més necessària. Però si es converteix en més necessària és perquè en les ciutats industrials comença a aparèixer el proletariat, i amb l'aparició del proletariat, no per culpa del proletariat precisament, amb l'aparició de la conflictivitat de classes que porta la transformació capitalista, esdevé necessari tenir un cos permanent que en reprimeixi o que mantingui dins de l'ordre aquesta nova classe incipient. Per això, quan parlem de la història de la policia, estem parlant de la història de la dominació burgesa, d'una dominació que ha de ser activa. Però, com hem anat comentant, el sistema capitalista no es va instaurar de forma pacífica, sinó que s'ha anat imposant amb sang i acer, com l'Albert explicava al programa de la unificació d'Alemanya, i aquest sistema capitalista té un enemic històric, que és el que comentàvem, que és el proletariat, que és la classe que, si tornem a la tradició marxista, el capitalisme és el que engendra el seu propi enterrador, que és la classe proletària, etc.
3: Serien com Son Goku i Vegeta.
1: Exactament igual.
2: Sí, però algun dels dos acaba guanyant, no? Com a bola de drac.
1: Bueno. Kakaroto.
3: Kakaroto és la policia, no entenc.
1: Ah, no sé. Kakaroto és la policia.
2: No vull mullar-me en bola de drac amb això, crec. No vull barrejar.
1: No vols barrejar.
2: No vull barrejar una cosa maca amb una que no ho és.
3: No, per aquí era. Per Kakarot, pensava que...
2: Ah, caca.
3: Hola.
2: Perdó. Vale.
1: Perdó, és que sempre hi ha una capa més.
2: Sí.
1: I a vegades no la veig jo.
2: Però és això. El que volia dir és que... en el programa ja en parlarem més, però que existeix una relació pràcticament directa entre el creixement dels moviments revolucionaris, l'anarquisme i el socialisme, i la professionalització, la internacionalització i el desenvolupament tècnic dels cossos policials.
3: Estem passant, no?, com d'una funció pública que es va burocratitzar, no?, gent que pensa en el benestar de les ciutats, i d'aquí, no?, aquesta funció més de monopoli de la violència va guanyant pes, però encara no hem arribat a la professionalització del cos, no? Jo crec que és molt interessant, no?, com són aquests primers cossos policials encara no professionalitzats, quin tipus de gent...
2: Clar, en un inici qui exercia les funcions de policia és, si tornem en aquelles intendències o superintendències tendències que dèiem, al final pagaven a quatre pobres, els hi pagaven quatre duros perquè patrullessin els carrers, perquè expulsessin altres pobres dels carrers, etc. I per tant, en un inici els cossos policials era gent analfabeta, sense cap mena de formació, etc.
3: Això afortunadament ha canviat.
2: Això... Què passa?
1: No, res.
2: Ah, vale, m'han frenat. Però sí, o sigui...
3: Veus una broma on no la hi ha?
1: Clar, és veritat.
2: Però,
3: igualment... Tu estàs fart de veure a l'institut com els millors alumnes? Aquella gent de batxillerat que dius... Aquesta gent és la meva gent? Són les que constant i reiteradament volen ser policies. Llavors... Això ja no passa.
1: No.
2: D'això anava la cançó de Pau Gang, per això l'hem colat. La música ho acaba d'omplir tot al final.
1: Sí.
2: Però igualment, anant a la pregunta de l'Alberto de com eren aquests primers cossos...
3: El que vale, vale, i el que no, municipales.
2: A mi em van advertir de no obrir l'aixeta, però no ho estic
1: sent jo. No he estat jo. O sigui, si la... Està bé.
3: Bueno, és que és la broma que es fa sempre, no? El que vale, vale, i el que no, humanidades, el que vale, vale...
2: És una venjança.
3: A sociales.
2: És una venjança, sí.
3: Qui s'ofèn per això, doncs...
2: Sí. però és, fins i tot, o sigui, en aquests orígens, quan estaven dient això, que els primers cossos estaven formats per gent analfabeta i tal, en realitat hi havia un debat entre les noves autoritats burgeses, els nous poders burgesos. D'una banda, hi havia els que apostaven més per un model ciutadà o liberal, és a dir, que fos la ciutadania il·lustrada, evidentment, l'elit burgesa, la que complís les funcions públiques, i els que apostaven més per un model administrativista de professionalització, de separació del cos respecte a la resta de la societat, que, com veurem, és el model que s'acaba imposant, excepte potser els Estats Units, que és una coexistència híbrida. Estats Units o altres estats, però és una cosa una mica rara.
1: Bueno, és el referent que sempre ens ve al cap, no?
2: Sí.
1: En què es basava aquest model ciutadà?
2: Segons l'ideal del liberalisme polític, la virtut rau en la participació de la ciutadania en els afers públics. Per tant, la ciutadania, que insisteixo que ciutadania no és el poble, és com aquesta fracció de l'èlit il·lustrada, participava en els jurats per resoldre els afers de la justícia, participava en la milícia nacional per defensar el territori i imposar l'ordre, participava en, no sé, en les patrulles per garantir l'ordre en els camins, etc.
3: Bueno, i arribem a la trampa del liberalisme, no? Perquè fem una revolució liberal per dir, no? Per una igualtat de drets, una igualtat de participació política, bla, bla, bla, i després resulta que només un grup de la població pot exercir certes funcions públiques.
2: Exacte, i això és una de les causes que, com explicarem, acaba portant al fracàs aquest model, d'alguna forma.
1: Abans has parlat una miqueta sobre el model dels Estats Units d'Amèrica com a un sistema híbrid, no? En el que encara hi té cabuda la policia en participació ciutadana. No sé si ho vols desenvolupar una miqueta.
2: Sí, la cosa és, seguint amb la idea aquesta que dèiem, del model liberal com a un model en el que la ciutadania ocupa funcions públiques, als Estats Units encara hi ha un model híbrid, per exemple, en el que xèrifs i fiscals són escollits en alguns estats per la ciutadania, o en el que els jurats populars són la institució bàsica. Aquí el jurat popular és una excepció, als Estats Units és pràcticament la base del seu sistema de justícia, i també que la majoria dels cossos policials són municipals o són estatals, però dels estats, no federals. La Federació dels Estats Units té certes agències, la CIA, l'FBI o d'altres, i per exemple, la segona esmena de la Constitució dels Estats Units, que encara és vigent, diu: és necessària una milícia ben regulada per la seguretat d'un estat lliure. El dret del poble de posseir i portar armes no podrà ser infringit. I amb això tornem a la idea que estàvem comentant a l'inici, de el poble en armes, així com a Europa i a molts territoris sí que va ser escombrat, és una idea que ja no hi és en el nostre imaginari col·lectiu, als Estats Units o a Suïssa, per exemple, s'ha quedat allà. I és un, des del liberalisme s'entén com un dret de la ciutadania, el dret de la ciutadania tenir armes per no regalar a l'Estat el monopoli de la violència.
3: Bueno, és que al final els estats moderns es construeixen sobre tres monopolis: el monopoli de la fiscalitat, el monopoli de la burocràcia i de la justícia, i el monopoli de la violència. No? És el que construeix els nostres estats. Per això és tan important en espais com els Estats Units, no? No regalar aquest monopoli de la violència a l'Estat.
2: I de fet, quan veiem els atacs de l'ICE, la policia aquesta de Trump, que es dedicava a crear autèntiques ràtzies contra la...
3: Es dedica
2: a crear autèntiques ràtzies contra el proletariat migrant o contra la població immigrant o no immigrant dels Estats Units, hem vist conflictes entre les milícies nacionals de certs estats i l'ICE, aquesta agència federal. Per tant, que això no vol dir que no hem de romantitzar tampoc les milícies nacionals, les milícies nacionals continuen sent fins i tot encara als Estats Units de certa èlit, etc. Però
3: i que les milícies armades són el germen del feixisme.
2: O no.
3: La seva contrapartida. Però si pensem en una milícia, un cos paramilitar, no? Un altre exemple, doncs, són els camises negres.
2: Sí, la gran diferència és que aquestes milícies armades, que acaben sent la primera força de xoc de la burgesia i per tant el feixisme, acostumen a comptar amb la impunitat o l'autorització o la tolerància de l'Estat, i en canvi les milícies,
1: les altres,
2: que ens agraden,
3: per les que
2: són les que són reprimides pel que sigui.
3: Bueno, ens agraden quan es fan, sabeu que Europa és els únics llocs on la gent acostuma a agradar més l'imperi que la rebel·lió de Star Wars.
1: Això és interessant.
3: Vull dir, quan en jocs online on es pot triar entre rebel·lió o imperi. El món normal tria tria resistència, aquí guanya l'imperi.
1: Per què? Per què serà?
2: Bueno, o és com l'empresa que hi ha de Palantir, que li posen el nom de... Bueno, és igual.
1: Palantir, no?
2: Clar, és igual.
3: Bueno, van a cara descoberta.
2: Sí.
3: Tampoc.
1: En fi, per què no va acabar de funcionar o de quallar aquest model basat en la participació ciutadana?
2: M'ho he inventat, però per sintetitzar-ho, però podem
3: ja
2: identificar...
3: T'ha fet contínuament aquí.
2: Clar, és del que va.
1: és el que fem a les forces de treball.
2: Però, al final, podem identificar tres motius molt relacionats entre ells. La primera raó és estructural, o sigui, tot i que el fonament polític i ideològic de les revolucions burgeses fos el que dèiem, aquest liberalisme polític, les bases materials del sistema capitalista necessiten separar... la propietat privada o la... És a dir, necessiten que la societat, que la majoria social no pugui intervenir en les bases materials com... Que la propietat privada sigui intocable, que tu puguis votar, però que la propietat privada no pot ser negada per ningú. I, per tant, per garantir aquesta separació entre la societat, entre la majoria social i els fonaments materials de l'ordre capitalista, cal un cos burocràtic militar separat de la societat.
3: Que estem sinó el paleolític. Que tu veies allà una valla...
2: I l'agafaves.
3: I
2: que tenies gana i agafaves menjar.
3: Un mamut i te'l menjaves, home.
2: Clar, ara no. Ara, si tens gana i hi ha un contenidor ple de menjar, no pots anar.
1: Està tancat en cap nau.
2: Exacte.
1: Està tancat. Quin és el segon motiu pel qual fracassa?
2: El segon és el que dèiem, que d'alguna forma ni tan sols la mateixa ciutadania il·lustrada volia exercir aquestes funcions públiques. Per què? Perquè al final, per què voldria l'elit, per què voldria un gran comerciant, un petit industrialista o el que sigui, ficar-se en uniforme i embrutir-se patrullant els carrers, netejant els carrers, o per què hauria de perdre el seu temps participant a un jurat popular quan pot delegar-ho en professionals, ja siguin policies o en els jutges professionals.
1: I
3: la tercera raó
2: és la dominació política, que és una raó molt política. Com hem dit, la policia neix en un moment de gran conflictivitat social, neix en un moment en el que cada dos per tres hi ha vagues, aixecaments, bullangues, conspiracions, alzamientos, pronunciamientos, etc. Fins i tot en ocasions, en els moments més liberals o del liberalisme més radical, els ajuntaments que més coherents eren amb la ideologia del liberalisme polític, s'havien posat al costat dels rebels. I aquí trobaríem la rebel·lió cantonal de Cartagena, per exemple, que demana adherir-se als Estats Units contra la resta de l'Estat, o coses d'aquest estil. O fins i tot milícies nacionals dels barris més proletaritzats s'havien posat al costat dels vaguistes quan ocupaven les fàbriques. I per tant, esdevé necessari... és això, que des d'un començament... però ja des d'un començament les superintendències i intendències que dèiem al principi van començar a contractar gent que informés d'aquestes conspiracions, que delatés a col·laboradors perquè expliquessin a l'administració central què es parlava als cafès, què es parlava a les reunions, què es parlava a les tavernes, i van començar a infiltrar policies, que encara no eren policies, però a començar a comptar amb aquesta funció més d'informació. És a dir, ja no era només l'ordre públic, sinó que era saber què està passant en tot moment, perquè la nova classe dirigent necessitava guardar-se les espatlles tant de conspiradors o de revolucionaris.
1: Que, de fet, això és una cosa de fastigosa actualitat, no? Prendre consciència que hi ha agents infiltrats durant anys en moviments socials, sindicats d'habitatge, col·lectius de barri, assemblees docents, no?
2: Sí.
3: I gent que no sap restar. O no sap sumar, que jo què sé, que decomisses 20 tones d'heroïna
1: i
3: després, bueno, perquè al final vols dir que potser has fet el batxillerat de humanístic i arriben 15
2: perquè quien vale.
1: Cap a chao.
3: Bueno, pues
1: cap a chao.
2: Sí, i de fet amb tota, o sigui, quan la policia s'intenta autojustificar, sempre és des d'aquesta òptica del control de l'ordre o de combatre la criminalitat. Però llavors ens n'adonem, estudiant la història o la composició de la policia, que la funció d'informació o la funció de monitoratge de la societat és molt important. I això ens permet entendre una de les claus de l'essència policial, que és que la seva funció històrica no és acabar amb la criminalitat, sinó que sobretot és preservar un determinat ordre social i polític i controlar que es manté aquest ordre monitoritzant l'oposició política i neutralitzant-la quan és necessari neutralitzar-la. I per oposició política referim a alternativa política, no a Feijo fent de Feijo al Congrés o una cosa d'aquest estil.
3: Molt bé, doncs crec que no sé si dona gaire per més. Com has promès un nou programa sobre els cossos policials concrets, doncs crec que
1: tens 30 segons,
3: podem donar el remat del programa.
2: Per posar la píndola del programa, serà sobre el dualisme aquest entre policies uniformats i policies secretes, però sobretot amb el que vull acabar el programa és entendre això, l'origen de la policia al final és el procés històric de la burgesia ascendint al poder polític i la necessitat d'aquesta burgesia d'imposar un ordre de forma activa, de garantir que si hi ha criminalitat, que sigui dins de l'ordre, que si hi ha vestigis de l'antic règim s'han d'escombrar sempre que siguin incompatibles amb l'ordre, i sobretot que si hi ha organització o associació política o que sigui dins de l'ordre, que no hi hagi res que pugui fer trontollar el règim burgès.
3: Molt bé. I hem de dir que sempre saluden, són molt educats. Sempre saluden.
1: Molt bé, Martí, t'esperem a una píndola per Patreons i per mecenes, que ja sabeu que si ens voleu donar suport només cal que ho feu a través de Patreon i d'iBooks, i també t'esperem en un futur programa que no sé quan farem sobre cossos policials específics, així que moltíssimes gràcies per venir avui aquí.
2: No, a vosaltres.
1: Alberto, moltes gràcies.
3: A tu.
1: Adrià Tirado, el control tècnic, us ha parlat Albert Abril i us esperem a la propera setmana amb un nou programa de Les Portes de Troia.
4: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
5: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Escoltes Ràdio Palafolls 107.7 FM. 24 hores amb tu. Shine bright.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: El Consell Infant de Palafolls engega la seva tercera edició amb la campanya electoral i les eleccions aquest proper dia 20 d'octubre. El Consell de Participació Territorial dels Infants de Palafolls ja ha posat en marxa la seva tercera edició. Aquests dies, els escolars del nostre municipi es troben immersos en el procés per tal d'escollir els seus representants, una etapa que ha començat amb la campanya electoral i que culminarà amb la jornada de votacions. Des de l'àrea d'educació de l'Ajuntament de Palafolls, Sabina Guerrero detalla el calendari i també el moment en el que es troba actualment aquesta iniciativa.
1: Es troben en un període de campanya. Aquest període està comprès entre el 9 i el 16 d'octubre i un cop acabat aquest període ja ens aniríem al 20 d'octubre, que és el dia que es farien les eleccions. És un total de 14 el que es necessita per conformar el que serà aquest tercer Consell de Participació Territorial dels Infants de Palafolls, ja que 6 dels seus membres renoven automàticament de l'any passat.
0: En aquesta convocatòria s'hi han presentat 26 candidats i candidates de les diferents escoles del nostre municipi. També, de fet, ho poden fer de qualsevol indret mentre cursin 5è o 6è. D'aquest grup se n'escolliran 14 en total per tal d'acabar de definir la composició del Consell, ja que 6 dels membres de l'anterior edició, la del curs passat, renoven automàticament la seva representació. Pel que fa al cens electoral i als punts on es podrà dipositar el vot, Guerrero explica el funcionament de la jornada democràtica, que tindrà fins a 3 seus electorals.
1: Poden votar tots els nens i nenes que cursin 5è i 6è i que hi visquin a Palafolls. Les votacions es duran a terme a l'Escola de les Ferreries, a l'Escola Mas Prats i a l'Escola de Música i Dansa de Palafolls el dia 20 d'octubre.
0: D'aquesta manera, l'alumnat de 5è i de 6è de primària tornarà a tenir l'oportunitat de fer sentir la seva veu i de participar activament en les propostes i decisions que es prenen al nostre municipi en aquest Consell, que es constituirà ja a principis del proper mes de novembre. És tot, més informació d'aquí una hora.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Òptica Palafolls, des de sempre donant el millor servei al nostre municipi. Vine, busca i tria, perquè a Òptica Palafolls tenim les millors muntures i tot tipus de vidres amb les millors ofertes de la zona. Vine a veure'ns a la plaça de les Valls d'Ax. Som l'Òptica Palafolls, on hi veuràs bé i et veuran encara millor. No deixis passar ni un dia més. Si no ho veus clar, vine, Òptica Palafolls, al teu servei.
1: Ja has mirat avui al nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web? Visita el portal radiopalafolls.cat i sigues un més a Ràdio Palafolls. 107 FM. 107 FM.

0: El govern de Palafolls proposa congelar la majoria de taxes i d'impostos per l'any que ve. L'Ajuntament debatrà en el ple de demà al vespre la proposta d'ordenances fiscals de cara ja al proper any. El projecte que presentarà l'executiu local busca frenar la pressió fiscal sobre la ciutadania en un escenari d'increment generalitzat dels costos. En aquest sentit, l'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, remarca la voluntat de l'executiu de protegir, diu, les economies familiars davant l'inflació global.
1: En un escenari d'increment de preus generalitzat, que també afecta evidentment l'Ajuntament i els serveis que dona, aquestes ordenances el que fan és intentar contrarrestar aquesta circumstància i mantenir els mateixos preus que l'any passat en tots els serveis que donem, intentant mitigar aquest impacte també. Per tant, es tracten d'unes ordenances que intenten mantenir i ajudar a que no tingui un impacte negatiu en l'economia de la gent de Palafolls.
0: Un dels eixos més rellevants de la proposta és la congelació de la taxa de residus, un servei que es recalcula anualment en funció de les despeses reals de recollida i de gestió de la brossa. De la mateixa manera, pel que fa a l'IBI urbà, el govern proposa rebaixar el tipus impositiu per tal de neutralitzar l'augment del 10% del valor catastral. Això farà que els rebuts que es paguen es mantinguin pràcticament iguals que els d'aquest any. La resta de taxes principals, com els guals, també es mantenen intactes. L'únic impost que experimenta un lleuger augment en la proposta del govern local és l'IBI rústic, justificat, diuen, pels serveis que s'ofereixen. L'alcalde posa en valor l'esforç realitzat especialment pel que fa a la gestió de la brossa i també en la contenció de la pressió fiscal.
1: Especialment complicat ha estat amb el tema dels residus. Ja fa molts anys, que 3 anys seguits, que portem treballant en aquest aspecte, i aquest any podem dir que estem molt orgullosos de no haver de pujar els preus, perquè cada any s'ha de recalcular respecte a les despeses que té la recollida i gestió d'aquest servei, i aquest any no hem d'aplicar cap tipus d'increment, quan segurament el que tindrem al voltant són increments generalitzats. El mateix passa amb altres taxes que tenim, que també les mantenim igual, i amb l'àmbit de l'IBI, amb el mateix escenari en el que estàvem fins ara, que és l'augment del 10% del valor cadastral que anem nosaltres contrarrestant amb el tipus impositiu rebaixant-lo.
0: Amb aquesta proposta, la decisió final resta ara a les mans del plenari municipal de demà a partir de les 7, on el govern buscarà els suports necessaris de l'oposició per tal de ratificar aquest paquet fiscal. Atès que l'equip de govern es troba en minoria, necessitarà el suport o almenys l'abstenció d'un dels regidors de l'oposició per tant, de poder tirar endavant l'aprovació de les ordenances fiscals del 2027. Més informació a les 12.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: ha arribat el moment del canvi. Aromana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Aromana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112. 107.7
2: FM. Ràdio Palafolls.

0: No t'ho perdis.
1: Avui som dimecres 14 d'octubre. Repassem les activitats culturals de la jornada al No t'ho perdis. Comencem a Palafolls, on aquest dissabte 17 d'octubre a les 10 del matí hi ha una nova sessió de marxa nòrdica dins del cicle Dones i Esport a Palafolls 2026. La sortida és des de la plaça de l'Ajuntament i les sessions són quinzenals. El programa l'impulsen les àrees d'igualtat i d'esports amb el suport de la Diputació de Barcelona. Les places són limitades i s'assignen per ordre d'arribada. I aquest mateix dissabte a les 7 de la tarda, al Teatre Municipal de Palafolls, el cicle Dones i Esport arriba a un dels seus moments més destacats, la xerrada amb l'esportista Núria Piques.
0: No t'ho perdis.
1: A Malgrat de Mar, dimarts vinent, 20 d'octubre, de 4:45 a 7 de la tarda, al Centre Cultural arrenca La Gran Pantalla, el cicle de cinefòrum contra l'edatisme del Festival Internacional de Cinema de les Persones Grans de Barcelona. La primera sessió projectarà Calle Màlaga, de Mariam Tuzani i protagonitzada per Carmen Maura. Anirà seguida d'un debat amb Sonia Díaz, de l'Associació Siena, la crítica de cinema Mireia Iniesta i Alfredo Cohen, el director de La Gran Pantalla.
0: No t'ho perdis.
1: A Pineda de Mar, avui dimecres a les 6 de la tarda, a la Biblioteca Poblenou, hi ha l'Espai Filosòfic, una trobada informal per parlar amb rigor i esperit crític dels temes que ens preocupen, a càrrec del mestre filòsof Joan Maria Carbó.
0: No t'ho perdis.
1: I demà dijous 15 d'octubre, a 6:45 de la tarda, a la Biblioteca Poble Nou, hi ha L'Hora del Conte, La Granja Menuda, a càrrec de la companyia Patalba, pensada pels lectors més petits d'entre 0 i 3 anys. La inscripció és prèvia i gratuïta. També a Pineda de Mar, divendres 16 d'octubre, a les 6 de la tarda, a la Biblioteca Manuel Serra i Moret, es presenta el llibre Espurnes, de la mateixa autora, Sandra Orrit.
0: No t'ho perdis.
1: A Tordera, aquest dissabte 16 d'octubre, arriba la 14a Fira del Conte, amb una quarantena de parades d'editorials, llibreries i artesania. Dos escenaris d'activitats i una programació pensada per tota la família. Aquest any, coincidint amb els 50 anys de la nostra dansa, es farà la Sardana Gegant, oberta a tothom, a les 6 de la tarda i l'entrada és gratuïta. A Blanes, divendres 16 d'octubre a les 7 de la tarda, la Biblioteca Roberto Bolaño acull una xerrada sobre la menopausa. I dissabte 17 d'octubre se celebra a Blanes el Blanes Urban Fest, una jornada dedicada a l'art urbà, amb el concurs de grafit i muralisme, que ocuparà tot el dia i activitats a l'esplanada de l'antic camp de futbol dels Pins.
0: No t'ho perdis!
1: També a Blanes, dissabte 17 i diumenge 18 d'octubre, el Jardí Botànic Mari Murtra proposa una visita familiar temàtica amb sessions a les 10, a les 11 i a les 4 de la tarda. I tancarem a Calella, on avui l'embalat de la platja obre a les 6 de la tarda fins a mitjanit amb la 37a edició de l'Octoberfest, que ofereix música i ambient bavarès fins diumenge 18 d'octubre.
0: No t'ho perdis!
1: Dissabte 17 d'octubre, a les 9 del vespre, la Joventut Artística de Calella estrena al Teatre de l'Orfeó Calellenc l'obra No et vesteixis per sopar, de Marc Camoletti. Es podrà veure també diumenge 18 a 6:45 de la tarda i els caps de setmana del 24 i 25 d'octubre i del 7 i 8 de novembre. Les entrades costen 10 euros pels socis i 15 pels no socis. Es poden comprar a joventutartística.com o a la taquilla 45 minuts abans de la funció.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: 107.7 FM.

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: Cada cançó al seu moment.
0: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

0: El ple de Palafolls donarà explicacions de l'emergència pels aiguats i aprovarà també un conveni trilateral amb Malgrat i Santa Susana de prevenció d'incendis. A banda del debat decisiu sobre les ordenances fiscals, la sessió ordinària del ple municipal de l'Ajuntament de Malgrat comptarà demà amb un ordre del dia de fins a 15 punts amb altres temes d'interès per la gestió del municipi. Un dels assumptes principals serà la dació de compte del decret d'alcaldia de declaració de la situació d'emergència al municipi arran dels darrers episodis de fortes pluges. Aquesta declaració ha permès articular actuacions immediates i indispensables per tal de reparar els danys i prevenir també els riscos, acumulant una despesa de moment de 128.000 euros per fer front als desperfectes causats pels aiguats. D'altra banda, el plenari votarà també la ratificació d'un conveni d'encàrrec de gestió entre els ajuntaments de Palafolls, Malgrat i Santa Susana. Aquest acord, entre aquests tres municipis, té com a objectiu unificar la contractació i execució dels treballs de prevenció d'incendis a l'urbanització de Ciutat Jardí, garantint el manteniment i la neteja de les franges de protecció en aquesta àrea, que és compartida per aquests tres pobles. A més d'aquests punts, la convocatòria inclou també l'adhesió de compte de millores a la xarxa d'aigua potable i rehabilitació dels dipòsits, així com també la tramitació d'escomeses per aquests nous edificis d'habitatge de protecció oficial abans de tancar la sessió amb el torn de precs i preguntes habitual en les sessions ordinàries. La sessió, com sempre, començarà a les 7 de la tarda. A la sala de plens es podrà seguir en directe a través de Ràdio Palafolls i del canal de YouTube de l'Ajuntament i les xarxes socials. I Malgrat activa una campanya per acompanyar la ciutadania en el nou model de recollida de residus. L'Ajuntament de Malgrat ha iniciat el desplegament de la campanya A Malgrat recollim més i millor, una iniciativa dissenyada per acompanyar la ciutadania en la transició cap al nou model de gestió de residus del municipi. Aquest nou sistema combinarà tres modalitats diferents de recollida: el porta a porta, els contenidors comunitaris i els contenidors intel·ligents, amb la voluntat de facilitar l'adaptació de cada una de les llars malgratenques. Per garantir que tots els veïns i veïnes disposin d'atenció directa, s'ha posat en funcionament el punt d'atenció més i millor, ubicat al carrer Ramon Torró, a la cantonada amb Marià Cubí. Aquesta oficina estarà oberta de dilluns a divendres, al matí i també a la tarda, i dissabte només al matí. I també s'ofereix atenció remota mitjançant trucada o missatge de WhatsApp. En aquest espai presencial es poden resoldre dubtes sobre com separar correctament la brossa, comprovar si el sistema correspon a cada habitatge, tramitar incidències i conèixer el calendari de les diferents fases d'implementació del sistema. A banda de l'oficina fixa, la campanya també farà un desplegament a peu mitjançant carpes informatives itinerants que durant el mes d'octubre recorreran punts estratègics del municipi com la plaça Germana Campos, al CAP, la plaça de Catalunya o bé l'Ajuntament. En aquestes carpes també s'aclariran dubtes i s'explicaran els detalls del canvi de model. Recopilem tota la informació, us la presentem a la una a l'informatiu del migdia.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my youth away. Soul of mine
0: will never pay. As long as I wake up today. Senzillament, som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7

0: 70s. 70s. Give me the 70s.
1: This is a

0: Es diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.

0: I així hem arribat en punt a la una del migdia. El govern de Palafolls proposa congelar els principals impostos i taxes de cara a l'any que ve.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Marc Ferri.

L'Ajuntament de Palafolls debatrà en el ple de demà la proposta del govern municipal per les ordenances fiscals de cara al proper any, centrada a congelar les taxes principals com la de residus, els quals, per protegir, diuen, les economies familiars davant la inflació. Pel que fa a l'IBI urbà, l'executiu planteja neutralitzar l'augment del 10% del valor catastral i mantenir, doncs, els rebuts pràcticament iguals, mentre que l'IBI rústic sí que tindrà un lleuger increment respecte als rebuts d'aquest any. El govern assegura que la seva voluntat és la de contrarrestar l'escalada de costos generalitzada per les famílies. I com que l'equip de govern es troba en minoria, necessitarà el suport o l'abstenció d'almenys un dels regidors de l'oposició per tirar endavant la proposta al plenari de demà al vespre. És dimecres, avui, 14 d'octubre.

0: La sessió ordinària del ple de demà a la tarda té 15 punts a l'ordre del dia amb altres temes destacats per la gestió municipal. Per exemple, es donarà compte de la declaració d'emergència al municipi pels darrers episodis de pluja que ha permès articular actuacions immediates i amb una despesa entorn als 128.000 euros per a danys causats pels aiguats. El plenari també votarà la ratificació d'un conveni entre Palafolls, Malgrat i Santa Susana per tal d'unificar les tasques de prevenció d'incendis a l'urbanització de Ciutat Jardí, una urbanització que és compartida per aquests tres municipis. El ple s'iniciarà, com sempre, a les 7 i es podrà seguir en directe a Ràdio Palafolls, al 107.7 de la FM i també en vídeo a través del Facebook i del YouTube de l'emissora. I el Consell de Participació Territorial dels Infants de Palafolls ha posat en marxa la seva tercera edició per escollir els escolars que formaran part en aquest curs. Hi ha un total de 26 candidats i candidates que es troben actualment en plena campanya electoral, de fet fins divendres, per donar a conèixer les seves propostes. Les votacions es faran la setmana que ve, el dia 20 d'octubre, tant a les Ferreries amb els Prats com també a l'Escola de Música i Dansa per tot l'alumnat de 5è i de 6è de primària de Palafolls. D'aquest procés en sortiran 14 representants escollits que se sumaran als 6 membres que renoven de l'etapa anterior per tal de constituir el nou Consell ja de cara al novembre. I malgrat iniciar la campanya, a Malgrat de Mar reciclem més i millor per acompanyar la ciutadania en la implementació progressiva del nou model de recollida de residus que combinarà el porta-a-porta, els contenidors comunitaris i els contenidors intel·ligents. Per atendre els veïns s'ha obert un punt d'atenció al carrer Ramon Torró, a més d'un servei d'atenció telefònica i de WhatsApp. Abans de la posada en marxa efectiva del servei, cada llar rebrà una notificació específica amb el sistema assignat a cada casa, el calendari d'inici i les indicacions per recollir el material. I avui tindrem un dimecres amb temps estable i assolellat a tota la comarca. No s'esperen precipitacions, els vents seran fluixos, de força 1 a 3, mar arrissada a tota la costa. Les temperatures mínimes es mantenen sense gaires canvis, aniran entre els 14 i els 20 graus. Per exemple, aquí a Palafolls ha estat de 16 graus i mig. Comencem l'informatiu de Ràdio Palafolls, ho fem parlant de la butxaca, ja que el govern de Palafolls proposa congelar la majoria de taxes i d'impostos de cara a l'any que ve. L'Ajuntament debatrà en el ple de demà a la tarda la proposta d'ordenances fiscals de cara al proper any. L'executiu defensa que la proposta que presentaran demà busca frenar la pressió fiscal sobre la ciutadania en un escenari, diuen, d'increment generalitzat dels costos. En aquest sentit, l'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, remarca la voluntat de l'executiu de protegir les economies familiars davant la inflació global.
1: En un escenari d'increment de preus generalitzat, que també afecta evidentment a l'Ajuntament i els serveis que dona, aquestes ordenances el que fan és intentar contrarrestar aquesta circumstància i mantenir els mateixos preus que l'any passat en tots els serveis que donem, intentant mitigar aquest impacte també. Per tant, es tracten d'unes ordenances que intenten mantenir i ajudar a que no tingui un impacte negatiu en l'economia de la gent de Palafolls.
0: Un dels eixos més rellevants de la proposta és la congelació de la taxa de residus, que és un servei que es recalcula anualment en funció de les despeses reals de la recollida i de la gestió de la brossa. De la mateixa manera, pel que fa a l'IBI urbà, el govern proposa rebaixar el tipus impositiu per tal de neutralitzar l'augment del 10% al valor catastral. Això farà, bàsicament, que els rebuts es mantinguin pràcticament iguals als d'aquest any. La resta de taxes principals, com per exemple els guals o també l'impost de vehicles, es mantenen intactes. L'únic impost que experimenta un lleuger augment en la proposta del govern local és l'IBI rústic, justificat, diuen, pels serveis que s'ofereixen. L'alcalde posa en valor l'esforç realitzat especialment pel que fa a la gestió de la brossa i la contenció en la pressió fiscal.
2: Hola, Marc, parla.
0: Ara sí, escoltem a l'alcalde.
1: Especialment complicat ha estat amb el tema dels residus. Ja fa molts anys, que 3 anys seguits, que portem treballant aquest aspecte, i aquest any podem dir que estem molt orgullosos de no haver de pujar els preus, perquè cada any s'ha de recalcular respecte a les despeses que té la recollida i gestió d'aquest servei, i aquest any no hem d'aplicar cap tipus d'increment, quan segurament el que tindrem al voltant són increments generalitzats. El mateix passa amb altres taxes que tenim, que també les mantenim igual, i en l'àmbit de l'IBI, doncs, amb el mateix escenari en el que estàvem fins ara, que és l'augment del 10% del valor cadastral, que anem nosaltres contrarrestant amb el tipus impositiu, rebaixant-lo.
0: Amb aquesta proposta, la decisió final resta ara a les mans del plenari municipal de demà, on el govern haurà de buscar els suports necessaris de l'oposició per tal de ratificar aquest paquet fiscal. Atès que l'equip de govern es troba en minoria, necessitarà el suport o almenys l'abstenció d'un dels regidors de l'oposició per tal de poder tirar endavant aquesta aprovació de les ordenances fiscals de cara al 2027. I el ple de Palafolls també donarà explicacions de l'emergència dels aiguats i aprovarà un conveni trilateral amb Malgrat i Santa Susana de la prevenció d'incendis a Ciutat Jardí. A banda del debat decisiu sobre les ordenances fiscals, que això no afecta a tothom, la sessió ordinària del ple municipal de l'Ajuntament de demà comptarà amb un ordre del dia de 15 punts amb altres temes d'interès també per la gestió del municipi. Un dels assumptes principals serà la dació de compte del decret d'alcaldia de declaració de la situació d'emergència al nostre municipi arran dels darrers episodis de fortes pluges. Aquesta declaració ha permès articular actuacions immediates i indispensables per reparar els danys i també per prevenir nous riscos, articulant una despesa de 128.000 euros per tal de fer front als desperfectes causats pels aiguats. D'altra banda, el plenari votarà la ratificació d'un conveni d'encàrrec de gestió entre els ajuntaments de Palafolls, Malgrat i Santa Susana. Aquest acord entre aquests tres municipis, té com a objectiu unificar la contractació i l'execució dels treballs de prevenció d'incendis a l'urbanització de Ciutat Jardí, garantint així el manteniment i la neteja, especialment de les franges de protecció perimetral en aquesta urbanització, que és una àrea compartida precisament per aquestes tres poblacions. A més d'aquests punts, la convocatòria inclou, entre d'altres, la dació de compte de la millora de la xarxa d'aigua potable i la rehabilitació de dipòsit, així com també la tramitació d'escomeses per als nous edificis d'habitatges de protecció oficial, abans de tancar la sessió, com és habitual, amb el torn de precs i preguntes. La sessió s'iniciarà a les 7 de la tarda a la sala de plens i es podrà seguir en directe a través de Ràdio Palafolls, a l'antena, a l'FM, al 107.7 o també a través del nostre canal de YouTube i en vídeo al Facebook de la nostra emissora, així com també a les diferents xarxes socials de l'Ajuntament de Palafolls. El Consell d'Infants de Palafolls engega la seva tercera edició amb la campanya electoral i les eleccions de cara ja al 20 d'octubre. El Consell de Participació Territorial d'Infants del nostre municipi ja ha posat en marxa la seva tercera edició. Aquests dies, els escolars del nostre poble es troben immersos en el procés per escollir els seus representants, una etapa que ha començat amb la campanya electoral i que culminarà amb la jornada de votacions. Des de l'àrea d'educació de l'Ajuntament de Palafolls, que és la impulsora d'aquest Consell d'Infants, Sabina Guerrero ens detalla tot el calendari i el moment en el que es troba actualment aquesta iniciativa.
2: Es troben en un període de campanya. Aquest període està comprès entre el 9 i el 16 d'octubre i un cop acabat aquest període ja ens aniríem al 20 d'octubre, que és el dia que es farien les eleccions. És un total de 14 el que es necessita per conformar el que serà aquest tercer Consell de Participació Territorial dels Infants de Palafolls, ja que 6 dels seus membres renoven automàticament de l'any passat.
0: En aquesta convocatòria s'hi han presentat un total de 26 candidats i candidates a les diferents escoles del nostre municipi. Aquest grup s'escolliran un total de 14 representants per tal d'acabar de definir la composició del Consell, ja que 6 dels membres de l'anterior edició renoven automàticament la seva representació en aquest curs. Pel que fa al cens electoral i als punts on es podrà disposar del vot, Guerrero explica el funcionament de la jornada democràtica del dia 20 d'octubre, que tindrà fins a 3 seus electorals.
2: Poden votar tots els nens i nenes que cursin 5è i 6è i que hi visquin a Palafolls. Les votacions es duran a terme a l'Escola de les Ferreries, a l'Escola Mas Prats i a l'Escola de Música i Dansa de Palafolls el dia 20. d'octubre.
0: D'aquesta manera, l'alumnat de 5è i de 6è de primària tornarà a tenir l'oportunitat de fer sentir la seva veu i participar activament en les propostes i decisions del nostre municipi en aquest Consell, que es constituirà ja a principis d'aquest proper mes de novembre. En les dues primeres edicions del Consell, doncs, ha rebut l'encàrrec del consistori d'entrada de fomentar el civisme en el primer any aquí a Palafolls i l'any passat també de posar en valor tot el patrimoni de Palafolls. Canviem ara de municipi, anem a Malgrat, que activa una campanya per tal d'acompanyar la ciutadania en el nou model de recollida de residus. L'Ajuntament de Malgrat ha iniciat el desplegament de la campanya a Malgrat de Mar Reciclem Més i Millor, una iniciativa dissenyada per acompanyar la ciutadania en la transició cap al nou model de gestió de residus del municipi. Aquest nou sistema combinarà tres modalitats diferents de recollida. D'una banda, el porta-a-porta, els contenidors comunitaris i els contenidors intel·ligents, amb la voluntat, diuen, de facilitar l'adaptació a cada llar. Per garantir que tots els veïns i veïnes disposin d'atenció directa, s'ha posat en funcionament ja un punt d'atenció Més i Millor ubicat al carrer Ramon Torró cantonada amb Marià Cubí. Aquesta oficina estarà oberta de dilluns a divendres, tant de matí com també de tarda i dissabtes només matí, i també ofereix atenció remota mitjançant ja sigui trucada o bé missatges de WhatsApp. En aquest servei presencial es poden resoldre consultes sobre com s'ha de separar correctament la brossa, comprovar quin és el sistema que correspon a cada habitatge, tramitar incidències i també conèixer el calendari de les diferents fases d'implementació del nou sistema. A banda de l'oficina fixa, la campanya fa un desplegament a peu de carrer mitjançant carpes informatives itinerants que durant tot aquest mes d'octubre anirà recorrent diferents punts estratègics del municipi veí, com són la plaça de la Germana Campos, el CAP, la plaça de Catalunya o bé l'Ajuntament. En aquestes carpes s'aclariran dubtes i s'explicaran els detalls del canvi. De manera complementària, al portal web reciclemmesimillor.cat centralitza la informació digital i el Centre Cultural també acull entre l'octubre i el desembre sessions informatives dedicades a cada model de recollida, de les quals compten amb l'opció de seguiment en línia i també de reserva prèvia de plaça. La implementació efectiva del servei es realitzarà de manera progressiva i cada llar rebrà abans de l'inici una notificació específica amb el sistema assignat, el calendari d'inici i les indicacions per tal de recollir els materials necessaris. Malgrat de Mar que afronta aquest repte de canvi de sistema de recollida d'escombraries, i ara nosaltres el que fem és el repte d'explicar-vos de què parlàvem tal dia com avui, un 14 d'octubre, anys enrere. Comencem just l'any passat, quan l'Ajuntament demanava explicacions sobre les condicions laborals de la neteja viària. Llavors, aquell 14 d'octubre de l'any passat, aquesta emissora us informava que el consistori havia requerit a l'empresa encarregada de la neteja viària informació sobre les condicions de treball dels empleats adscrits al servei d'aquí del nostre municipi. El requeriment posava el focus en les condicions laborals dels treballadors d'un servei essencial per al manteniment d'un espai públic. El consistori esperava rebre la informació de l'empresa per tal de conèixer quina era la situació després que a l'estiu sortissin a la llum pública unes informacions periodístiques sobre diferents irregularitats en aquesta empresa de Malgrat de Mar. I ara fa 5 anys, el 14 d'octubre, però de l'any 2021, us explicàvem que l'Ajuntament preparava una modificació de l'ordenança municipal d'animals de companyia per actualitzar-ne els preus. La notícia llavors posava sobre la taula la revisió de normativa local relacionada amb els animals domèstics, una qüestió que afectava directament als propietaris de mascotes del nostre municipi. I ara fa 10 anys, l'actualitat local estava marcada per un incident al carrer Verdaguer del nostre municipi. Una paret s'havia ensorrat i havia deixat alguns veïns sense subministrament elèctric ni tampoc d'aigua. L'incident havia provocat problemes en aquests dos serveis bàsics i obligava a afrontar les conseqüències de l'esfondrament. D'això és del que parlàvem tal dia com avui, 14 d'octubre, anys enrere, i que hem volgut recuperar en la nostra hemeroteca d'avui.

0: Moment d'obrir Plana Cultural, i cada dia tenim aquella proposta destacadíssima que els nostres companys de cultura doncs ens apropen al nostre informatiu, una proposta d'aquelles que hem de tenir ben present i que es fa molt a prop de casa nostra. Avui, Albert, marxem cap a Calella.
1: Hola, Marc. Per la proposta cultural d'avui anirem fins a Calella, perquè la comèdia teatral No et vesteixis per sopar, de Marc Camoletti, representada per la Joventut Artística de Calella, es podrà veure al Teatre Orfeó Calellenc del 17 d'octubre al 8 de novembre de 2026. És una comèdia d'embolics trepidant on amants, matrimonis, amistats i aparences es barregen fins a compartir un sopar aparentment perfecte en un caos absolut. Aquest dissabte és la primera funció a les 9 del vespre i les entrades valen 15 euros.
0: Doncs ja passa això a vegades, que fas un sopar de bon rotllo amb uns amics i acaba malament. Gràcies, Albert. Demà actualitzem Agenda Cultural.

0: De moment sembla que la cosa ha de continuar tranquil·la almenys fins divendres. Ara com ara la temperatura aquí a Palafolls, la mínima avui ha estat de 16,5 graus, la màxima ha rondat els 26,5. El nostre municipi, segons com sempre, dades de l'estació meteorològica situada a peus del riu Tordera, el seu pas per Palafolls. Previsió meteorològica amb en Quim Serra. Quim, bon dia.
1: Hola, bon dia. El temps de les properes hores sembla que vindrà marcat per la tranquil·litat. Ben bé fins divendres. S'ha de mantenir aquest temps estable i majoritàriament assolellat. Sí que hi haurà alguns núvols avui, núvols alts, núvols mitjans, tant aquest matí com aquesta tarda, però sense més conseqüències. No esperem precipitació ni avui ni demà, ni tampoc demà passat divendres. Els vents avui fluixos bufaran de mar cap a terra aquest migdia i tarda, la situació marítima tranquil·la i tant demà com demà passat continuaran més o menys la mateixa situació. Les mínimes s'han mantingut sense canvis pel que fa a les temperatures, les màximes en canvi doncs tampoc han de variar i continuaran realment molt suaus per l'època de l'any. Aquest migdia sovintejaran valors de 24 a 25 graus aquí a la comarca. Com dèiem, demà dijous i demà passat divendres esperem molt pocs canvis, però atenció perquè anem cap a un cap de setmana en el qual, com a mínim dissabte, sembla que tindrem pluja i ja veurem què passa de cara a diumenge.
0: Doncs esperem a veure què passarà dissabte i diumenge, que doncs, per variar, com molts caps de setmana, sembla que pinten bastos.

0: Ens reservem, com sempre, el darrer minut del nostre informatiu per tal de repassar en format de titulars, versió molt més curta, que és el que us hem explicat en aquests darrers minuts. A l'informatiu començant en què demà l'Ajuntament debatrà en el ple la proposta del govern municipal per les ordenances fiscals de cara al proper any, és a dir, dels impostos i taxes, el que haurem de pagar a l'Ajuntament de cara a l'any que ve. Una proposta centrada a congelar les taxes principals com la de residus o els guals per tal de protegir les economies, diuen, familiars davant la inflació. Pel que fa a l'IBI urbà, aquells que paguem tots els que vivim a Palafolls, l'executiu planteja neutralitzar l'augment del 10% del valor catastral i mantenir, doncs, els rebuts pràcticament iguals que els d'aquest any, mentre que l'IBI rústic tindrà, això sí, un lleuger increment. El govern assegura que la seva voluntat és la de contrarrestar, diuen, l'escalada de costos generalitzada per les famílies. Com que l'equip de govern es troba en minoria, necessitarà el suport o l'abstenció d'almenys l'un dels regidors de l'oposició per tal de poder tirar endavant l'aprovació al plenari de demà. És un ple que té fins a 15 punts a l'ordre del dia en temes destacats per la gestió municipal. Per exemple, es donarà demà compte de la declaració d'emergència de Palafolls per als darrers episodis de pluja que han permès articular actuacions immediates i una despesa de fins a 128.000 euros per als danys causats dels aiguats d'ara fa 10 dies. El plenari també votarà la ratificació d'un conveni entre les poblacions de Palafolls, Malgrat i Santa Susana per tal d'unificar les tasques de prevenció d'incendis a l'urbanització de Ciutat Jardí, especialment pel que fa a la seva franja de protecció perimetral. El ple començarà a les 7 de la tarda i es podrà seguir en directe a Ràdio Palafolls, ja sigui al 107.7 de l'FM, com també en vídeo a través del YouTube o el Facebook i a les xarxes socials. I el Consell de Participació Territorial dels Infants de Palafolls, la CLIA, ha posat en marxa la seva tercera edició, de moment per escollir els escolars que han de formar-ne part en aquest curs que tot just comença ara. En total s'han presentat 26 candidats i candidates que es troben actualment en campanya electoral fins divendres, per tal de donar a conèixer quines són les seves propostes. Les votacions tindran lloc aquest proper dia 20 a les Ferreries, a Mas Prats i també a l'Escola de Música i Dansa per a tot l'alumnat de Palafolls que estigui cursant 5è o 6è de primària. D'aquest procés en sortiran 14 representants escollits que s'assumaran als 6 membres que renoven de l'etapa anterior per constituir el nou Consell ja de cara al novembre. I en crònica comarcal, avui ens hem fixat a Malgrat de Mar, que ha iniciat la campanya a Malgrat Reciclem Més i Millor per acompanyar la ciutadania en la implementació progressiva del nou model de recollida de residus que combinarà el porta a porta, els contenidors comunitaris i també els intel·ligents. Per atendre els veïns s'ha obert el punt d'atenció al carrer Ramon Torró, a més d'un servei d'atenció telefònica i també de WhatsApp. Nosaltres ja ho deixem aquí, com sempre us convidem a visitar a la nostra pàgina web a radiopalafolls.cat perquè trobareu totes les informacions destacades de la jornada, així com també tots els programes d'aquesta emissora. Si us els heu perdut, els podeu tornar a escoltar a radiopalafolls.cat. També us convidem, com és habitual, a visitar les nostres xarxes socials, ja sigui Instagram, el Facebook, el Telegram o també el canal de WhatsApp per estar informat del dia del que passa al nostre municipi. Nosaltres hi tornem demà puntuals a la mateixa hora a l'informatiu de Ràdio Palafolls. Fins llavors, que acabeu de passar bon dimecres.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
3: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
2: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
3: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
2: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.

0: mental, una temàtica que aquests dies està molt present. Fa pocs dies, el 10 d'octubre, es va celebrar el Dia Mundial de la Salut Mental i Pineda de Mar la reivindica durant tota una setmana. I al primer bloc, precisament, tindrem amb nosaltres en Jordi Pons, de Maresme Continuum, que és l'aliança d'entitats de salut mental i serveis a les persones del Maresme, que té entre els seus membres la Fundació Molí d'en Puigverd, arrelada aquí a Palafolls. Ens explicarà com funciona i la primera jornada que organitzen el 30 d'octubre. Al segon bloc, com cada dimecres, tornem a la llibreria amb en Xavi Sitjà, que ens porta propostes de lectura i sortejarà un llibre entre tots vosaltres. Però abans de res, comencem l'agenda cultural. Som-hi!
1: Xarxa cultural.
0: Obrim l'agenda a Palafolls, que aquesta tardor viu el programa Dones i Esport, una iniciativa de les àrees d'igualtat i d'esports amb el suport de la Diputació de Barcelona. Dissabte 17 d'octubre, a les 7 de la tarda, al Teatre Municipal, hi haurà un taller divulgatiu amb la reconeguda esportista Núria Piques. Aquell mateix dissabte, de 10 a 12 del matí, hi ha sessió de marxa nòrdica, amb sortida de la plaça de l'Ajuntament, i el diumenge 25, de 10 a 11 del matí, una sessió de stretching a l'Escola Municipal de Música i Dansa. Totes tenen aforament limitat i s'hi accedeix per ordre d'inscripció amb un formulari que trobareu a palafolls.cat. Ens traslladem a Malgrat de Mar, que té dues cites de cinema. Diumenge 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, al Centre Cultural, el Cineclub Garbi projecta El Maquinista de la General, el clàssic de Buster Keaton. I dos dies després, dimarts 20, de 4:45 a 7 de la tarda, també al Centre Cultural arrenca La Gran Pantalla, el cicle de Cinefòrum contra l'edatisme, amb Calle Màlaga, de Mariam Tuzani, protagonitzada per Carmen Maura. Hi haurà debat posterior amb Sònia Dia, de l'Associació Siena, la crítica de cinema Mireia Iniesta i Alfredo Cohen, el director de La Gran Pantalla. Continuem el recorregut per Santa Susana, que el cap de setmana del 17 i el 18 d'octubre acull la Spartan Race Santa Susana, Barcelona Trifecta Weekend, pels amants dels reptes extrems a l'aire lliure. Fem parada a Pineda de Mar, que viu fins dissabte 17 la Setmana de la Salut Mental, amb tallers, xerrades i activitats culturals. Podeu visitar l'exposició Cuida't, Cuidem-nos a les biblioteques i, si voleu una estona de calma, els tallers de pintura de mandales. Al cap de setmana, molt de teatre i espectacles, dissabte 17 i diumenge 18, al Centre Cultural i Recreatiu torna a representar Tots eren fills meus, d'Arthur Miller. Al 17, a 9:15 del vespre, Carles Sanz presenta Per fi me'n vaig a l'Auditori, amb entrades des de 20 euros, i diumenge 18, a les 6 de la tarda, Somion, la ciutat dels oficis impossibles, un espectacle familiar de titelles amb música en directe. Ens enfilem fins a Tordera, que viu un cap de setmana molt literari i teatral. Divendres 16, al Teatre Claver, Pau Roca presenta Les coses excepcionals, a les 8 del vespre, i dissabte 17, el nucli antic acull la 14a Fira del Conte, amb una quarantena de parades d'editorials, llibreries i artesania, dos escenaris d'activitats i programació per tota la família. A les 6 de la tarda, la sardana gegant, oberta a tothom, dins dels 50 anys de la nostra dansa. L'entrada és gratuïta. Pugem a Blanes, que dissabte 17 viu el Blanes Urban Fest, la gran cita de la cultura urbana. I l'endemà diumenge 18, el Teatre de Blanes obre el cicle del teatre familiar amb La gallina dels ous d'or, de Zoom Zoom Teatre. I si busqueu art, encara podeu veure fins al 31 d'octubre Paisatges humans i un niu, de Joan Roca, a Casa Saladrigues. I fins a l'1 de novembre, l'exposició de puzles d'Eugeni Guinart a la sala Maria Lluïsa García Tornel. I el 25 arriba la Lloll Bertran amb La paella dels dijous. I tanquem a Calella, que del 24 al 31 d'octubre acull el Maresme Film Festival, la sala Mozart, i aquell mateix dissabte 24 a les 9 del vespre al Teatre Orfeo Calallenc, la comèdia No et vesteixis per sopar. Les entrades costen 15 euros i es compren a Entràpolis. Això és tot per avui a l'Agenda Cultural. Continuem amb el programa. Com podem construir projectes de vida en salut mental més enllà de l'atenció clínica? Aquesta és la pregunta que dona sentit a la primera jornada sobre salut mental.

0: comunitària, projecte de vida i salut mental, que se celebra el 30 d'octubre al Tecnocampus de Mataró. La impulsa Maresme Continuum, una aliança de quatre entitats que atenen persones amb problemàtiques de salut mental al Maresme i que està oberta a tota la ciutadania, no només als professionals. Parlem amb en Jordi Pons, de la Fundació Molí d'en Puigverd, una de les entitats que formen l'aliança. Jordi, benvingut, molt bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Abans de res, què és la jornada del 30 d'octubre, què és el que passa i per què neix ara com la primera edició?
1: Pretén ser una jornada amb una part participativa, perquè a l'entorn del que seria la salut mental comunitària tots hi estem cridats, no només els professionals, sinó els familiars, les pròpies persones, que també són expertes en certa mesura amb la seva pròpia vivència de les malalties, i també de totes els altres agents implicats en la salut mental comunitària, que no només és mental sinó salut en general. Per tant, també estan interpel·lats, doncs, els agents polítics, les institucions públiques i també la contribució de les empreses privades.
0: Què entenem per salut mental comunitària, per a algú que no entengui?
1: La salut mental comunitària és una vessant de la salut comunitària que el seu fil conductor i el seu missatge de fons és que la salut és cosa de tots, no només dels professionals sanitaris. I va des d'un ventall que podríem dir des de la situació més pròpia de la persona particular que té una vivència i una experiència en la seva vida i en el seu projecte de vida, i que al llarg de la seva vida pues, pot anar trobant diferents necessitats en el tema de la salut, i en aquest cas de la salut mental, i per tant es relaciona amb moltes altres persones i entitats per fer possible aquest projecte de vida, que en el cas de les persones, diguem-ne, del públic en general, és una cosa que passa de desapercebuda, perquè tothom té el seu projecte de vida, més o menys el tira endavant més o menys a trenques i barranques, però en el cas de les persones amb un diagnòstic de salut mental, això de vegades ho tenen una mica més complicat. I aquest és el sentit de la jornada, posar, diguem-ne, sobre de la taula que no hi ha un fet diferenciador entre les persones en relació a la salut mental, sinó que tots els agents contribueixen a que tothom tingui una salut mental adequada.
0: Podem posar exemples? La pregunta central parla d'anar més enllà de l'atenció clínica. Què hi ha més enllà?
1: Sí. Com ja sabeu, dintre de la salut mental, el més habitual que un pensa és el tema de la medicació, el tema dels tractaments normalment farmacològics. També hi ha una certa orientació per professionals de la psicologia clínica, però la salut mental comunitària el que implica és a moltes altres persones, tant professionals com persones particulars i ciutadania en general, que fan possible que l'equilibri emocional de la gent pues, es tiri endavant en molts altres àmbits. Per això, en la jornada, que la volem fer participativa, hem posat com tres punts rellevants que afecten molt directament a la salut mental, com pot ser l'habitatge, com pot ser la inserció laboral o el treball, i com pot ser el que dona més sentit a la nostra entitat de la que formem part del Maresme Continuum, que és la continuïtat assistencial. És a dir, que des de que una persona neix fins que ens deixa, tingui a l'abast tot allò que és necessari per part de tota la comunitat i no només dels agents sanitaris, el poder disfrutar d'un equilibri emocional i d'un estat de salut bo, òptim, incloent també el de la salut mental.
0: Molt bé, estem parlant d'aquests tres eixos, aquests tres grups de treball participatius. Com funcionen i què hi fa la gent que hi participa?
1: La jornada té una primera part que és per situar-la, on hi haurà un discurs, un parlament per situar en context a les persones participants, per part del doctor Tristany, que és la persona que va confegir l'actual Pla de Salut Mental de Catalunya. Llavors, a continuació, hi haurà l'audiència es repartirà en tres grups diferents de debat i d'aportar idees que hauran triat amb la inscripció prèvia a la jornada. La jornada és gratuïta, no s'ha de pagar res, però sí que la inscripció, una de les preguntes que es fa és en quin grup o en quina taula voldries estar, no? I llavors hi haurà un grup de persones que es reunirà al voltant per debatre al voltant de l'habitatge i la salut mental, un altre grup de persones que simultàniament estarà reunint-se pel tema de la inserció laboral i la salut mental, i un altre grup de persones que estarà per debatre i aportar idees a l'entorn de la continuïtat assistencial. Això durarà més o menys una hora, hora i mitja, on s'aniran recollint totes les idees i aportacions i els debats generats, perquè no és tant que s'arribi a conclusions concretes i diàfanes, sinó recollir totes les idees i tots els dilemes que ens planteja aquestes coses en la nostra societat. I això, diguem-ne, hi haurà un recull d'aquestes idees després de manera plenària. Es tornaran a reunir totes les persones en un sol grup i es plantejaran els resultats d'aquestes deliberacions i reflexions per part dels tres grups.
0: Una mica posada en comú, no?, de tot el que va sorgint.
1: Exacte. No pretén ser no es pretén que s'arribi a unes conclusions definitives, evidentment, sinó es pretén de sensibilitzar al voltant d'una sèrie de tòpics relacionats amb aquestes temàtiques que puguin aportar algunes idees sobre quines serien els reptes que tenim per endavant amb el tema de la salut mental comunitària.
0: Sobre això, sobre la salut mental comunitària, parlem d'aquest entorn que influeix a la teva estabilitat mental. Com poden o com podem els veïns, les empreses, els ajuntaments, el benestar d'una persona amb problemes de salut mental més enllà del metge en qüestió?
1: Les relacions humanes són la cosa que tenim des de que naixem fins que deixem aquest món. I les relacions són molt, molt diverses, molt riques i molt canviants al llarg del temps. Això vol dir que qualsevol persona pot aportar en un moment determinat a un altre una ajuda que potser ni tan sols se l'havia plantejat inicialment. I això ho fem d'una manera natural entre totes les persones que convivim. Llavors, dins de l'àmbit de la salut mental comunitària i del viure en comunitat, hi ha una part terapèutica que tots portem amb nosaltres i que pot resultar d'interès o d'utilitat per persones que en algun moment poden estar patint alguna situació emocional difícil. I això no és només una feina dels metges, sinó que és una feina compartida amb tots els agents socials. Hi ha, per exemple, molt teixit associatiu a Catalunya, des de les entitats que atenen el jovent en diferents àmbits, iniciatives de tot tipus d'interès social, associacions de familiars que vetllen perquè una sèrie d'interessos o de necessitats quedin cobertes. En fi, el teixit associatiu és molt divers, fins i tot des del punt de vista empresarial també hi ha empreses que busquen i s'enfoquen en el benestar de les persones que hi treballen. És a dir, tothom pot aportar en els diferents àmbits en els que està ubicat, diferents solucions o aportacions a favor de la salut dels altres, entre elles la salut mental.
0: Volia preguntar, sabem que hi ha una mica d'estigma encara envers sí. la salut mental, però jo em pregunto si hi ha com una mínima evolució. Es nota que anem a millor? Es parla més? Hi ha més cura amb això?
1: L'estigma és una part, podríem dir que guarda una certa relació amb com la societat viu el que es pot anomenar com a diferències, no? Com les coses diferents, les persones que són diferents en algun àmbit, no? I llavors l'estigma ve a ser una manera de posar etiquetes que a través d'un prejudici faciliten de manera ràpida una resposta, però que moltes vegades el que acaba contribuint és a perjudicar la inclusió de les persones, no? L'estigma ve a ser com una versió de la xenofòbia, podríem dir, de la por al que és diferent. I llavors amb això posem etiquetes. Llavors, per respondre a aquesta pregunta, no és tant respondre si hi ha més persones que toleren i que posen menys etiquetes als altres, sinó preguntar-nos si aquesta evolució general segueix, diguem-ne, basant-se en un desconeixement de les altres persones, no? I aquest és la clau per eliminar l'estigma, el fet de conèixer a les persones, sobretot aquelles que un veu ja d'entrada diferents, no? Aquesta és la qüestió fonamental. Llavors, clar, amb els temps que corren no et sabria respondre a la pregunta si hem anat cap a millor o cap a pitjor. Sí que hi ha una major sensibilitat sobre aquestes qüestions, però si anem a mirar, per exemple, les xarxes socials, doncs, les xarxes socials hi ha molta part que és blanc i negre i no permet massa reflexió sobre les qüestions, no? De manera que no hi ha res com que dues persones s'asseguin, parlin entre elles i es mirin als ulls, que això evita moltes vegades altres situacions que només basant-se en les xarxes socials o en una imatge encapsulada en una pantalla no té lloc.
0: Perfecte. Algú que s'estigui pensant en participar o no participar, què li diríem a aquesta persona que té, no sé si la paraula és vergonya o no, però que té com curiositat i diu, mira, em quedaré a casa perquè no, quin missatge li donem?
1: La jornada està oberta a tothom, a tota la ciutadania. És evident que per l'objecte d'interès i a l'hora de posar la paraula salut mental i projecte de vida hi haurà moltes persones que són professionals d'aquests àmbits, hi haurà associacions de familiars i associacions que porten recursos en aquest àmbit, però està obert a tothom, amb la qual cosa tothom està convidat a participar. No cal tenir ni vergonya ni no vergonya, és a dir, si un vol estar en un d'aquests grups i només escoltar, doncs també ho podrà fer. Ningú està obligat a aixecar la mà i a dir la seva si no ho vol. Però el que s'intenta és que sigui un espai de participació, és a dir, que tothom pugui tenir oportunitat d'explicar quines coses cal tenir en compte tant en la situació actual com en els reptes que tenim del futur en aquest àmbit, com també quines serien les necessitats que caldria cobrir per assolir aquests reptes de futur. I això ens concerneix a tots.
0: És això, una persona que vingui només d'oient si vol, i després si vol participar, que segur que sí, perquè tothom té alguna cosa a dir, doncs al final hi ha coses que venen soles.
1: Sí, sí.
0: Fem una miqueta d'agenda per fer la crida, si vols ho dic jo, i si m'equivoco em corregeixes, eh? Serà 30 d'octubre, 8:30, des de les 8:30 fins a les 2 del migdia, al Tecnocampus de Mataró. I tota la informació està a maresmecontinuum.cat, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: És entrada gratuïta, però cal inscripció prèvia.
1: Exacte. I a la inscripció pues, es fa la pregunta de en quina de les taules de treball o de reflexió es vol estar. I quan diem treball ho diem en el sentit ampli de la paraula, és a dir, no cal venir amb llibreta i boli, sinó si algú vol aportar les seves idees al respecte, doncs serà benvinguda.
0: Doncs Jordi, gràcies per explicar-nos aquesta jornada i la feina de Maresme Continuum. Animem tothom, també qui no té cap vincle, a inscriure's a venir el 30 d'octubre al Tecnocampus, perquè parlar de salut mental és cosa de tots, i molta sort amb la jornada, i fins aviat. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, Albert, i gràcies per l'oportunitat de poder difondre aquesta primera jornada. Esperem que sigui un èxit per tothom.
0: Moltes gràcies.
2: Èxits un rere l'altre.
3: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my guilt away. Soul of mine will
2: never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
3: 107.7 FM.

0: 24 hores amb tu.
1: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
2: Palafolls viu el seu primer dia de confinament.
3: Hem enviat deures a casa per als alumnes perquè cada dia puguin fer una miqueta.
4: Que veiem clar que l'única manera de poder escurçar aquesta situació és passar el confinament total.
5: Bé, ingressat en el Hospital de Badalona de Can Ruti, facilitar tot el servei de primera necessitat, que estiguin ben subministrats al establiment.
6: La gente quiere llevarse leche, quiere llevarse patatas, lo quiere llevar todo y es que es imposible reponer.
7: Durant aquest mes he sortit el mínim possible, el mínim del mínim i amb mascareta.
8: Porque a veces vamos a la farmacia y no hay.
9: Tots bé, tant de treballadors com de persones que viuen aquí, els residents estem bé.
10: Volia felicitar-vos a vosaltres i a la població que s'està quedant a casa pel que estem veient i que hem entès la importància de les mesures de contenció per evitar aquesta pandèmia.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
0: Cocodril Club.
11: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: avui som dimecres 14 d'octubre. Ja sabeu que els dimecres toca la secció de la llibreria, així que obrim la persiana i rebem amb nosaltres en Xavi Sitjà. Molt bona tarda.
1: Hola, bona, és que ja.
0: Com estàs? Com ha anat la setmana?
1: Molt bé, moltes lectures, moltes noves propostes i que ara acostarem als nostres oients.
0: Portem novetats, què tenim per avui?
1: Doncs mira, començarem amb Mala Veïna, que és una novel·la de Martí Gironell, editada per Columna, recentment publicada, de fet fa uns dies ha arribat a les llibreries, i es tracta doncs de la novel·la de l'autor del Pont dels Jueus, El fabricant de records o La força d'un destí, entre d'altres, i en aquest cas ens trasllada a finals del 1800, quan els comtes del castell de Peralada doncs volen convertir els seus jardins i el mateix castell en un referent cultural. Allà coneixerem, entre d'altres, personatges a la Mala Veïna, que dona títol al llibre, i de fet doncs és una dona coneixedora dels secrets que la natura amaga, podríem dir una remellera que en algun moment és acusada de bruixeria i que entre xarops i ungüents naturals doncs intentarà ajudar a tots els seus veïns. Aquí barrejarem, com dèiem, natura, ciència i superstició en aquesta nova proposta que ens porta, com dèiem, Martí Gironell.
0: Un poquet de cosa ja per començar, eh?
1: Doncs sí, és una novel·la molt distreta, molt recomanable i bé, super reconeixible l'estil d'aquest autor.
0: Molt bé, què més tenim?
1: Doncs mira, continuarem amb Eterna Ofèlia, de la Cristina Canamases, editada per Rosa dels Vents. De fet, aquest Sant Jordi doncs la vam entrevistar, on ens va explicar les seves dues propostes anteriors, i ara arriba aquesta tercera, editada en Penguin, com dèiem, amb Rosa dels Vents, i aquí coneixerem a la Carla. La Carla rep un encàrrec periodístic, ha de viatjar fins a Londres, i allà, davant del quadre d'Ofèlia, de John Everett Millais, començarà una recerca intentant esbrinar qui era la noia, la musa, doncs, que va posar per aquest pintor. Aquest quadre, si recordeu com bé surten a la portada, doncs és aquella dona mig submergida a l'aigua, envoltada de flors, com si s'estigués enfonsant o morint en un llac. Doncs bé, doncs aquí començarà la història, com dèiem, de la Clara, que ens farà descobrir qui era l'Elizabeth Siddal, aquesta musa que va ser pintora i poetissa també, relacionada amb el moviment prerrafaelita, i anirem entre Londres i Barcelona, i com dèiem, la Clara anirà descobrint que tenia molts punts en comú amb la manera de fer de l'Elisi, d'aquesta musa, i descobrirem doncs tota una història amb moments àlgids d'eufòria i de tristesa, com dèiem, per la vida d'aquest personatge de l'Elisi. Una novel·la molt recomanable, això sí, doncs a tots aquells que els agrada doncs l'art, descobrir pintures i a més doncs una història ficcionada però amb els seus punts de realitat.
0: Això anava a dir, és ficció, no hi ha una història real darrere del quadre.
1: Bueno, hi ha personatges, sí, correcte, hi ha Charles Dickens, surten els personatges amb què teòricament aquesta pintora, aquesta musa, doncs va interactuar, el que, bueno, clar, hi ha un farciment hi ha una història d'amor i una història entre diversos personatges que, clar, fins a quin punt sabem si és veritat o no.
0: El misteri,
1: sí.
0: Tenim novel·la de personatges, tenim novel·la de misteri, què més portem?
1: Doncs mira, ara sí que ja anem pujant el to, perquè, com dèiem, aquest mes celebra Halloween, Tots Sants, aquesta festa on sembla que tot han de ser monstres i sang i fetge, doncs bé, doncs portem la novel·la ideal. De fet, es tracta d'una novel·la que es va editar fa 10 anys. Es tracta de Sangre Fría, de Claudio Cerdán, editada per Dolmen Editorial. Una novel·la, com dèiem, que fa 10 anys que es va publicar, i eren els inicis d'aquest autor murcià, que de fet hem entrevistat diverses vegades també aquí a Ràdio Palafolls, i bé, doncs, en aquest cas ens endinsava dins una plaga zombi, el més pur estil de sèries com Walking Dead, i amb protagonistes que semblen sortits, podríem dir, de la millor pel·lícula de Quentin Tarantino. Aquí trobarem expresidiaris, trobarem strippers, drogadictes, rodamons i escenes d'acció i sang i fetges en supermercats, hospitals i bars de mala mort. Com dèiem, un divertimento doncs on coneixerem el personatge principal, que es tracta de Perro Lobo. Aquest personatge és un expresidiari precisament que surt, intenta recuperar la relació amb el seu fill, mentre es veu perseguit per una banda de narcotraficants que volen arreglar assumptes amb ell, no? A més, enmig de tot això hi ha aquest apocalipsi zombi, i la veritat és que és una novel·la amb molt, molt, molt humor negre, molta sang, molt fetge, i bé, els amants d'aquest gènere doncs segur que farà les seves delícies.
0: M'ha fet gràcia les tres coses alhora, eh? Vull recuperar la relació amb el meu fill.
1: Correcte.
0: M'estan perseguint i a sobre hi ha un apocalipsi zombi.
1: Sí, sí, ja t'he dit, és una novel·la molt distreta, molt entretinguda, a més, muntada de manera que et trobes de cop immers en una situació límit i després tira enrere un parell d'hores per situar-te fins a aquesta acció. Vull dir que el muntatge de la novel·la també, la veritat és que té molt de mèrit.
0: Molt bé, què més hi ha?
1: Mira, acabarem la proposta de la setmana amb Los Asesinatos del Tarot, editada per Malpaso Edicions, i es tracta de la novel·la de Bàrbara Baraldi. Dos assassinats sense connexió aparent, amb unes cartes de tarot abandonades, deixades en aquestes escenes del crim, i bé, doncs, l'Emma, la investigadora principal, reconeixerà aquestes cartes, perquè són unes cartes de tarot, com dèiem, però fetes artesanals, no les típiques cartes que et venen. I qui havia fet aquestes cartes artesanals? Doncs la seva germana, amb la qual fa anys que no es parlen. Hauran de recuperar la relació, i totes dues, l'Emma i la Maya, hauran d'investigar a veure aquest cas, quina relació hi ha i d'on han sortit aquestes cartes que teòricament la Maya va destruir fa uns anys. Com dèiem, cartes de tarot, policies enfrontades, víctimes sense connexió aparent, i un misteri que de fet es va predir en el passat, igual que les seves morts. Recomanem aquesta novel·la, i sobretot comenceu a remenar les cartes, que comença el joc.
0: Perfecte. Última recomanació d'avui, i arriba el moment del concurs.
1: Doncs mira, ens n'anem amb una proposta que ens va arribar poc després de començar l'estiu. Es tracta de Lo Inexplicable, de la Clara Sánchez, una novel·la editada per Planeta, i aquí podríem dir que recuperem o també tornem al tema del misteri, del fantàstic, i aquí coneixerem a l'Alícia, que és una mainadera d'un nen petit que es diu Rafel, i bé, doncs, que comença a comportar-se d'una forma, podríem dir, inusual. Des de ben petit, bé, la criatura, en Rafel, quan surten a passejar, indica més o menys a l'Alícia per on vol passar, i sempre actua d'una manera concreta davant d'un carrer, davant d'un edifici i davant d'un pis en concret, com dèiem, que amaga una relació amb el passat de la criatura. Podríem dir que és una barreja entre, no ho sé, la Semilla del Diablo, aquesta novel·la així de possessions, podríem dir d'alguna manera, i de misteri, bé, com diu el seu títol, Lo Inexplicable, una novel·la que crec que farà les delícies dels amants del fantàstic.
0: Són aquestes novel·les que no pots explicar ben bé què està passant al principi, ho has de descobrir tu mateix.
1: Correcte, no puc avançar-ne gaire més. Sí que és una novel·la, com dèiem, que segur que agradarà molt als nostres oients, que això, que els hi agradi el tema de fantàstic i de possessions, podríem dir, o misteri.
0: Doncs Lo Inexplicable, de Clara Sánchez, el llibre que regalem aquesta setmana. Ja sabeu que només heu d'interactuar amb el post d'Instagram o enviar missatges privats, i ja ho tindríem per avui. Xavi Sitjà, molt bona
1: tarda. Doncs ens veiem la setmana que ve.
0: Moltes gràcies.
2: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
0: I fins aquí el programa d'avui de Palafolls en xarxa. Moltes gràcies a en Jordi Pons, del Maresme Continuum, per haver-nos explicat com treballen per acompanyar les persones amb problemes de salut mental i per convidar-nos a la primera jornada del 30 d'octubre a Mataró. I gràcies també al Xavi Sitjà per les propostes de lectura d'avui i pel llibre que hem sortejat. Abans de marxar, un repàs ràpid de l'agenda dels propers dies per si voleu anar apuntant. Divendres a Tordera, Pau Roca presenta Les coses excepcionals al Teatre Clavé. Dissabte us espera un dia molt ple a la Fira del Conte a Tordera, amb la sardana gegant. El Planes Urban Fest, a Palafolls, al taller amb la Núria Piques, al Teatre Municipal, i a Pineda, Carles Sanz, amb Per fi me'n vaig, a l'Auditori. Diumenge, a Malgrat, el Cineclub projecta El maquinista de la General, a les 6 de la tarda. A Pineda, titelles per tota la família amb Sòmium, i a Blanes, la gallina dels ous d'or. I dimarts 20, també a Malgrat, la primera sessió de la gran pantalla, amb Calle Malaga. Mirant una miqueta més endavant, el 24 d'octubre, comença el Maresme Film Festival a Calella. I aquell mateix dia podeu veure la comèdia No et vesteixis per sopar, al Teatre de l'Orfeó Calaient. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes de Ràdio Palafolls i escoltar-nos també a la carta si us heu perdut alguna cosa. Demà a la mateixa hora tornem amb un nou programa amb més cultura, més entrevistes i més agenda cultural. Gràcies per ser-hi i que passeu molt bona tarda.

0: 97.7 FM.
1: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: El govern de Palafolls proposa congelar la majoria de taxes i d'impostos per l'any que ve. L'Ajuntament debatrà en el ple de demà al vespre la proposta d'ordenances fiscals de cara ja al proper any. El projecte que presentarà l'executiu local busca frenar la pressió fiscal sobre la ciutadania en un escenari d'increment generalitzat dels costos. En aquest sentit, l'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, remarca la voluntat de l'executiu de protegir, diu, les economies familiars davant l'inflació global.
1: En un escenari d'increment de preus generalitzat, que també afecta evidentment l'Ajuntament i els serveis que dona, aquestes ordenances el que fan és intentar contrarrestar aquesta circumstància i mantenir els mateixos preus que l'any passat en tots els serveis que donem, intentant mitigar aquest impacte també. Per tant, es tracten d'unes ordenances que intenten mantenir i ajudar a que no tingui un impacte negatiu en l'economia de la gent de Palafolls.
0: Un dels eixos més rellevants de la proposta és la congelació de la taxa de residus, un servei que es recalcula anualment en funció de les despeses reals de recollida i de gestió de la brossa. De la mateixa manera, pel que fa a l'IBI urbà, el govern proposa rebaixar el tipus impositiu per tal de neutralitzar l'augment del 10% del valor catastral. Això farà que els rebuts que es paguen es mantinguin pràcticament iguals que els d'aquest any. La resta de taxes principals, com els guals, també es mantenen intactes. L'únic impost que experimenta un lleuger augment en la proposta del govern local és l'IBI rústic, justificat, diuen, pels serveis que s'ofereixen. L'alcalde posa en valor l'esforç realitzat especialment pel que fa a la gestió de la brossa i també en la contenció de la pressió fiscal.
1: Especialment complicat ha estat amb el tema dels residus. Ja fa molts anys, tres anys seguits que portem treballant aquest aspecte, i aquest any podem dir que estem molt orgullosos de no haver de pujar els preus, perquè cada any s'ha de recalcular respecte a les despeses que té la recollida i gestió d'aquest servei, i aquest any no hem d'aplicar cap tipus d'increment, quan segurament el que tindrem al voltant són increments generalitzats. El mateix passa amb altres taxes que tenim, que també les mantenim igual, i en l'àmbit de l'IBI, amb el mateix escenari en el que estàvem fins ara, que és l'augment del 10% del valor cadastral, que anem nosaltres contrarrestant amb el tipus impositiu rebaixant-lo.
0: Amb aquesta proposta, la decisió final resta ara a les mans del plenari municipal de demà a partir de les 7, on el govern buscarà els suports necessaris de l'oposició per tal de ratificar aquest paquet fiscal. Atès que l'equip de govern es troba en minoria, necessitarà el suport o almenys l'abstenció d'un dels regidors de l'oposició per tant, de poder tirar endavant l'aprovació de les ordenances fiscals del 2027.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Continguts en xarxa. Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
1: Benvinguts a un nou episodi del Col·lectius en xarxa. El desnonament de Mari Carmen Abascal, una dona de 87 anys,

0: anys que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid, ha tornat a posar el problema de l'habitatge al centre del debat polític i també social. El seu cas es va convertir en un símbol i va donar nom al que ja coneixem com el decret Mari Carmen. En pocs dies, la indignació ha passat dels mitjans i les xarxes socials al carrer amb mobilitzacions i acampades a ciutats com Madrid i Barcelona. A Catalunya, el Moviment per l'Habitatge i diferents entitats socials han reclamat mesures per protegir les persones vulnerables davant dels desnonaments i limitar algunes de les pràctiques que dificulten l'accés a un habitatge digne. El govern espanyol va aprovar finalment el Reial Decret Llei 26/2026 que incorpora, entre altres mesures, una protecció davant dels desnonaments de persones i famílies vulnerables sense alternativa habitacional. El decret ha començat a tenir aplicació pràctica i ja s'ha utilitzat per suspendre algun desnonament. Però la història no acaba amb l'aprovació del decret, les mobilitzacions s'han mantingut i el debat sobre l'habitatge ha entrat de ple en el terreny polític. El bloqueig d'algunes mesures d'habitatge al Congrés i la mobilització social dels darrers dies ha obert fins i tot el debat sobre un possible, ara ja el tenim sobre la taula, avançament electoral. I aquí és on ens preguntem, estem davant d'un nou moviment social amb capacitat de sacsejar la política? Té punts en comú amb el 15M? Què ha canviat en 15 anys en la manera d'organitzar-se i també mobilitzar-se? I fins on pot arribar el moviment per l'habitatge? Avui en parlarem amb la Georgina Luna, portaveu del Sindicat d'Habitatge del Baix Maresme. Avui, al Col·lectius en Xarxa, decret Mari Carmen.
1: Comença el Col·lectius en Xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
0: I avui el Lluís no hi és perquè havíem de gravar aquest episodi per arribar a temps i que fos de màxima actualitat. Malgrat tot, us expliquem que el lloguer mitjà, i per fer una mica doncs, de línies abans de començar, dels nous contractes a Catalunya va ser de 861,23 euros al mes durant el primer trimestre del 2026. Durant el quart trimestre del 2025, el lloguer mitjà havia estat de 884,19 euros mensuals. Catalunya va registrar 2.069 llançaments judicials durant el primer trimestre del 2025 i el 28,2% de tots els que es van practicar a l'Estat. 1.542 eren derivats dels procediments relacionats amb el lloguer. I la renda mitjana, si us ho pregunteu, neta anual per persona a Catalunya, és de 17.262 euros segons l'enquesta de condicions de vida del 2025. A més, el 24,8% de la població es trobava en risc de pobresa o també d'exclusió social.
1: Col·lectius en Xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
0: I per analitzar què hi ha darrere d'aquesta mobilització, avui ens acompanya Georgina Luna, portaveu del Sindicat d'Habitatge del Baix Maresme. Com estàs? Benvinguda.
2: Hola, bon dia.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Amb ella volem parlar de què està passant al carrer, fins a quin punt aquest moviment té capacitat per condicionar la política i si podem també estar davant d'un nou cicle de mobilització social i, sobretot, volem saber si les imatges que estem veient aquests dies tenen alguna cosa del 15M o si estem davant d'un moviment completament diferent. Georgina, comencem per al principi. Per aquest decret, Mari Carmen, quines mesures s'han aconseguit fins ara i quines creieu, des del vostre punt de vista o des del teu punt de vista, que encara falten per assolir?
2: O sigui, jo crec que ara mateix tot el que hi ha sobre la taula és totalment provisional, no hi ha res en ferm, però crec que ja ho has dit a l'inici, està sobre la taula el tema de la moratòria aquesta dels desnonaments, com poder aturar els desnonaments en casos de vulnerabilitat, i també hi ha l'altre decret, no, l'altre famós decret, que plantejava el tema de els lloguers indefinits, que de la mateixa manera, no? Igual quan s'hagin de fer aquestes renovacions, si no es diu res, si el propietari no diu que no vol renovar o el que sigui, es renova automàticament per uns 5 o 7 anys més, i si no es vol renovar, si el propietari no vol renovar, pues hauria de pagar una indemnització. Però és el que et dic, ara mateix no hi ha res en ferm, s'ha de votar a les instàncies que s'hagi de votar, i bueno, en aquest període de temps sí que podem utilitzar-ho, tenim cert marge, però fins que no s'acabi votant i convalidant aquests decrets no tenim res en ferm, no? I el que em deies, no? Al final jo crec que aquests decrets Evidentment són qüestions que des del sindicalisme d'habitatge i la gent, o sigui, des de les persones que patim el problema de l'habitatge, són qüestions que evidentment ens interessen, però són clarament insuficients. El tema de la moratòria ja hem vist com en l'últim decret que hi havia de la moratòria només parava un de cada quatre desnonaments, és un colador, vull dir, no atura tots els desnonaments, a part es queda molt curt per la situació en la que estem vivint, no? Estem parlant de que estem dient no parla dels preus, no? Des del nostre punt de vista pensem que no només s'han de congelar els preus, sinó que s'han de baixar radicalment els preus del lloguer fins a la meitat, vull dir, ara ho deies, el preu del lloguer els últims 10 anys ha pujat crec que un 50 o un 60%, pues ara és el moment de poder baixar-los i de que, bueno, i com els nostres sous no han pujat en la mateixa mesura, no? I també parlem de estem dient de poder impedir l'expulsió de la gent de les seves cases, però no estem parlant de garantir eficaçment l'accés a l'habitatge, no? Pues nosaltres parlem de poder expropiar a tots els fons d'inversió, als bancs, que crec que la dada eren que els fons d'inversió o els grans tenidors acumulaven fins a 700.000 habitatges. Vull dir, això no ho podem permetre, en aquestes altures no ho podem permetre, i creiem que aquesta seria una mesura que podria garantir l'accés a la gent, per tant, a l'habitatge. Per tant, des del nostre punt de vista, aquests decrets es queden molt limitats per la situació en la que estem, i això que t'acabo de dir són mesures que són d'emergència, però tampoc solucionaran el problema de fons, que és que l'habitatge sigui és un negoci.
0: El cas de Mari Carmen Abascal, que és una mica doncs la punta de l'iceberg, no?, de tot el que estem visquent aquests dies, aquestes setmanes, ha obligat també a fer caure algunes caretes, tant en la política com en la societat, també.
2: I tant, i tant. O sigui, jo crec que el desnonament de la Mari Carmen ha servit per despertar consciències, per veure quin és el panorama, no? El cas de la Mari Carmen ha sigut com la punta de l'iceberg, com un cas molt extrem, i al final hem vist com tant polítics d'esquerra com polítics de dreta no està disposat a poder moure fitxa per aquestes situacions. I parlem de la Mari Carmen, però abans de la Mari Carmen hi han hagut moltes més, segueixen havent moltes més ara mateix dia a dia, i el desnonament de la Mari Carmen vam veure clarament com els polítics de dretes segueixen defensant el que sempre han defensat, que és el negoci, que és la propietat privada, que és garantir el rendisme i garantir poder fer negoci d'un bé bàsic com és l'habitatge, però de l'altra banda tenim els polítics d'esquerra, com els polítics van atrevir-se a anar al desnonament de la Mari Carmen, s'han atrevit a anar a totes les mobilitzacions que hi han hagut aquests dies, quan, vull dir, de manera molt oportunista, no? Perquè al final tots aquests partits han tingut responsabilitats de govern en diferents instàncies i no han fet res, no han estat disposats a trencar amb aquest negoci. Per tant, jo crec que també hem de assenyalar això, no? Com durant anys i anys hem patit tot això, durant aquests anys de govern que ha estat governant l'esquerra, no ha millorat res, si més no al contrari, vull dir, per tant, jo crec que hem de ser realistes amb quina és la situació i qui són els agents que també provoquen aquesta situació.
0: Des del sindicat d'habitatge i també des del sindicat de llogateres i dels diferents grups, esperàveu que la mobilització social fos tan gran com està sent i sobretot mantinguda en el temps, és a dir, que no fos una cosa que aparegués als mitjans 2, 3, 4 dies, sinó que s'estigui allargant setmanes? Esperàveu que la gent realment sortís al carrer per una cosa que potser haurien d'haver fet abans, però que la gent s'estigui mobilitzant tant?
2: No sé si ho esperàvem o no, però jo crec que evidentment ho celebrem. Vull dir, sí que és veritat que bueno, són casos molt paradigmàtics, no?, amb el tema de pues, la Mari Carmen, una dona de 87 anys, i la gran convocatòria que va fer el sindicat de llogateres i tot el sindicat d'inquilines i la gran convocatòria que van fer, van acabar desnonant. I després el cas de la Olga a l'Hospitalet, com vull dir, l'exemple clar de com el negoci de l'habitatge passa per sobre de totes les nostres vides. Llavors jo crec que ha arribat un punt en què, bueno, pues la gent està veient cada cop més que aquesta situació s'apropa a les seves pròpies vides, perquè potser fins fa uns anys això era algo que ho sentíem més llunyà, però cada cop més estem veient com les nostres condicions materials i les nostres condicions de vida i els nostres drets es van esvaint i cada cop es veuen més vulnerats dia a dia. Llavors jo crec que és algo que s'ha anat coent des de fa molt de temps, i els sindicats hem estat sempre al peu del canyó, i jo crec que ara pot ser un moment d'inflexió en el que no només necessitem que la gent surti als carrers, que la gent vagi a acampar, que la gent vagi a la manifestació, sinó que necessitem que la gent s'organitzi als sindicats i s'organitzi a les organitzacions de classe i que puguin treballar per realment canviar la situació, perquè és que és el que estem veient. Vull dir, si darrere del cas de la Mari Carmen, si darrere de la manifestació de l'altre dia no haguessin hagut sindicats forts, no s'haguessin mogut certes coses. Per tant, jo crec que aquests dies ens estan evidenciant quina és la solució, i és que no hem de dipositar totes les nostres confiances en els partits polítics, sinó que hem d'organitzar-nos en els sindicats, que són qui realment forçarà i garantirà aquest accés a l'habitatge.
0: Georgina, una de les o dels èxits que està tenint aquestes mobilitzacions és el fet d'haver posat la política contra les cordes i que anem a unes eleccions estatals. Suposo que això també obliga, en certa manera, als partits que s'hi presentin a oferir solucions, no?, i a oferir propostes, que després ja veurem si es compleixen i amb quines mesures i amb quin temps, però sí que és veritat que s'ha sacsejat també una mica doncs l'estatus polític, no? Perquè fins ara tenim un problema amb l'habitatge, però hi anàvem passant com una mica de cantó en tot això. És a dir, que ha posat de nou en el centre l'habitatge doncs de tot el que ara ha de passar en aquest mes de novembre amb aquestes eleccions generals. És a dir, que obliguen a la política a jugar cartes i a prendre mesures, que després veurem si es compleixen, però si més no, posar-les sobre la taula, no?
2: Sí, sí, exacte. Jo crec que bueno, és el que tu has dit. Al final, molts d'aquests partits polítics han estat passant de perfil, han fet mesures cosmètiques, estètiques, per penjar-se la medalla de que ens preocupa l'habitatge, però vull dir, ara estem veient que és un problema de primer ordre, que a la gent li preocupa, i vam molt més enllà de moltes altres coses que han anat sorgint aquests dies, sinó, és a dir, vull dir, veiem com la dreta, amb el tema de Ceuta, amb el tema, bueno, com s'ha ensenyat, no? I ha fet tota la seva propaganda política, però ara veiem com en termes d'habitatge, que és un problema que realment pateix la classe treballadora, com tenen les mans buides en propostes de cara a això, perquè la seva proposta és el que et deia abans: seguir enriquint, seguir fent rodar la roda del negoci de l'habitatge, i això per una banda. I per l'altra banda, bueno, els partits polítics d'esquerres, pues, el que t'he dit, no? Com han estat durant aquest temps passant de perfil, fent certes lleis o certs anunciaments per penjar-se la medalla, per quedar bé amb fins electoralistes, com és que hagin anat al desnonament de la Mari Carmen, que al final això jo crec que és un problema real, perquè si el que és l'esquerra se suposa que hauria de garantir els nostres drets i hauria de legislar per protegir a la classe treballadora i fa lleis que no serveixen de res, fan anunciaments polítics que a la classe treballadora no li arriba res, al final la classe treballadora s'acaba cansant i acaba anant a l'altra banda, no? Anant i culpant a l'estranger, culpant de tots els seus problemes a l'immigrant, i acaba, no? aquest gir cap a l'extrema dreta, que és el que estem veient i és el que veurem a les eleccions.
0: Clar, de fet, et preguntava abans, fora de micro, et deia, centrant-nos en aquestes eleccions, és veritat que la dreta i l'extrema dreta van a votar sempre, i a més ho faran amb més motiu i amb més força, perquè en tenen ganes de que això passi, de que hi hagi un canvi. En canvi, l'esquerra falta potser aquesta part de mobilització, no? Que potser hi ha gent que ho dona per fet, que potser a l'esquerra li anirà bé, o que dona per fet que la dreta hi passarà per sobre, i potser falta doncs que la gent també vagi a votar, no? O la idea, si més no la intenció, de voler que les coses puguin canviar i anar cap a millor. És a dir, hi ha com una certa desafecció també per la part de l'esquerra, no? Dels votants de l'esquerra, que potser perquè han vist que no han passat coses o tantes coses com havien de passar, i potser diuen, doncs mira, si no ha passat, doncs ja ho estem perdent tot, no?
2: Exactament, jo crec que aquesta és la conseqüència de com, bueno, que els partits polítics no hagin garantitzat realment els drets i les condicions de vida de la gent, però alhora jo et diria el que et deia abans, passi el que passi a les eleccions, jo crec que el que hem de fer com a gent que estem preocupada per la situació, per l'habitatge, és organitzar-nos en els sindicats, organitzar-nos en les organitzacions de classe, afiliar-nos, participar de les assemblees, engruixir al final aquesta força que tenim com a classe treballadora, però perquè és el que hem vist i és el que hem de fer, perquè sabem que els partits polítics d'esquerra no s'atreviran a trencar amb aquest negoci, amb el negoci immobiliari, perquè hi ha massa interessos. Vull dir, l'altre dia no sé quines dades eren exactament, però veiem com els diputats són un gran percentatge rendistes. Vull dir, al final hi ha molts interessos al mig, i els partits d'esquerra, sigui el PSOE o a l'esquerra del PSOE, no s'atreviran, no estaran disposats a tocar aquest monstre. Per tant, qui hem d'estar disposats i qui hem de lluitar pels nostres drets som la classe treballadora. Llavors, de cara a les eleccions, jo no crec que és el que et deia, no hem de seguir dipositant les nostres esperances en cap partit, i això, hem de seguir organitzades. Evidentment sí que hi ha en joc els nostres drets polítics, el dret a estar organitzades. Vull dir, el context canviarà segons el que surti, de poder seguir fent política, de poder seguir fent sindicalisme, però passi el que passi, crec que la resposta no ha de ser com un 15M, fer un altre partit polític, que veiem com què és el que ha fet durant aquestes últimes dècades, i l'alternativa a tot això és pues el sindicalisme d'habitatge i això, estar organitzades.
0: Ara parlàvem d'aquestes mobilitzacions, i una de les mobilitzacions físiques o que més estem veient són aquestes acampades a Madrid i a Barcelona, que ha tornat a posar un altre cop la protesta al centre. Aquestes mobilitzacions creus que duraran i s'allargaran en el temps? És a dir, venen com per quedar-se? O creus que això acabarà passant? Perquè és una mica el que manté en part una mica la flama d'aquesta mobilització de manera més visual, no? Aquestes acampades, creus que tenen com continuïtat en el temps?
2: Jo crec que el tema de poder sostenir una acampada és molt complicat, perquè al final la gent que està és molt desgastant i vull dir, crec que és un èxit que la gent estigui disposada a acampar dies i setmanes per qüestions com aquesta, però crec que hem d'anar més enllà.
0: Mm-hmm.
2: Vull dir, no només ens hem d'acampar les setmanes que faci falta, sinó que hem de canalitzar tota aquesta mobilització i tota aquesta ràbia, no?, que al final la gent sent, i que és el que ha mogut a les persones a poder acampar, sinó que hem de canalitzar tot això en algú organitzat, en algú que es mantingui en el temps i en algú que pugui donar resposta al context que estem vivint.
0: Mm-hmm. Clar, amb tot això el que estem vivint, i parlàvem del cas de l'americana, però és veritat que aquí al Maresme o al Baix Maresme tenim situacions d'aquestes gairebé a diari o setmanals, mm-hmm. no? Que és una cosa que passa, és a dir, no és l'excepció, sinó que és el pa de cada dia, no, això?
2: Sí, de fet, just, no sé si 2 dies després mm-hmm. o la setmana següent del desnonament de l'americana, a Mataró desnonaven a una família ara no sé de quantes persones, amb mm-hmm. 3 menors, amb 2 persones amb discapacitat, i o sigui, jo crec que ens quedem gelats de veure com després del que va passar amb la Mari Carmen segueixen passant aquestes coses sense cap repercussió i sense, bueno, sense cap resposta, no?
0: Mm-hmm.
2: I bueno, és el que et deia, tot i que al desnonament de la Mari Carmen es mobilitzessin centenars de persones, la van acabar desnonant. Evidentment, després sí que hi ha hagut una resposta i tot el que sigui, però crec que hem de ser realistes en quina és la situació, no?
0: Clar.
2: O sigui, la força que fa falta per poder aturar aquests desnonaments, per poder moure el taulell i que es moguin certes cartes per poder aturar els desnonaments, però anar més enllà, no? Hem d'aturar els desnonaments, hem d'aturar tots els desnonaments, però hem de poder garantir que la gent pugui accedir a un habitatge.
0: Mm-hmm. Amb això que ens deies, i ara hi pensava, perquè és veritat que, doncs, ho hem estat comentant, hi ha posicionaments molt diversos i molt diferenciats, no? Però hi ha una part que a mi em preocupa especialment, que és com la gent que hi està en contra, és a dir, que inclús passen per una manifestació, per una concentració, i inclús increpa la gent que està defensant els drets de tots, no? Que clar, aquí és com, ja no és que estigui recolzant poc o molt la causa, és que directament hi vas en contra de que una persona tingui un lloc on viure, no? I que una persona, i que una altra persona tingui 8 pisos i que els tingui buits, no? Que els estigui llogant per 1.500 euros, no? Em costa com posar-me com a l'altra banda i creure que hi hagi gent que públicament, no la portes cap endins, sinó públicament hi vagi en contra d'això, no? I que vagi en contra del dret col·lectiu, no? I de uns serveis que tots mínimament hauríem de tenir garantits, no?
2: Sí, jo també m'esgarrifo molt amb tot això. Bueno, i al final jo crec que és el que et deia, la conseqüència de com els partits polítics d'esquerres no han pogut solucionar res, doncs la resposta a la gent és passar-se a l'altra banda, no? I concebre's a un mateix com algú que potser estaria més a prop de tenir propietats que de ser desnonat, quan és totalment el contrari.
0: Totalment,
2: perquè
0: sí.
2: Veiem com molta d'aquesta gent, molta d'aquesta propaganda ve de gent que és clarament de classe treballadora, però és que jo crec que és el missatge que ha calat i les idees reaccionàries dels partits polítics d'esquerra i de dretes
0: uh-huh.
2: I d'extrema dreta, no, pues com a tothom li està passant el mateix, no? Com retrocedim en drets, retrocedim en condicions de vida. Llavors hi ha dues respostes aquí, o bé ens organitzem per plantar cara i per poder des de nosaltres, des de la classe treballadora, donar resposta a tot això, o la resposta reaccionària, no? La resposta de tancar files, de dir habitatge pels nostres, els immigrants són el problema de tots els nostres problemes, no? No? I hi ha com aquestes dues respostes. Llavors jo crec que molta gent, bueno, és el que estem veient, com la gent està adoptant cada cop més les idees reaccionàries, inclús la classe treballadora, molta gent cada cop més està adoptant aquestes idees, però també veiem com tots els partits polítics estan cada cop més decantant la balança cap a aquest tipus d'idees.
0: De fet, hem parlat també una mica de doncs, com la gent s'informa o percep l'actualitat o medeix una mica doncs, l'actualitat i veiem com es crea contingut gairebé a diari a xarxes com TikTok, a Instagram, i que la gent es creu el que veuen allà només perquè ho ha dit X persona, no? I això ja és l'argument que fan valdre davant de tot, no? Un vídeo de TikTok o un contingut que han vist en un minut mal gravat i mal editat, però això ja és com el que ens val, no? Per dir que estic aquí, i a més persones que si tu pares a mirar segurament doncs potser no tenen feina o tenen una feina amb el salari mínim si arriba i que viuen amb els seus pares, i penses, però si hauries d'estar gairebé més a l'altra banda que no pas defensar una persona que té 8 pisos i que tu no pots estar visquent en aquests pisos, no? És a dir, que a vegades costa molt fer aquesta lectura cap a fora, no? Perquè no tens els arguments per poder defensar aquesta posició. Georgina, si ens haguéssim de veure d'aquí un any, quin creus que és l'estadi en el qual un cop hagués passat aquesta onada ens hauríem de trobar? És a dir, quin és una mica l'estatus diví en el qual hauríem d'estar d'aquí 365 dies?
2: Ostres! Jo crec que en un punt ideal hauríem d'haver enfortit tots els sindicats, tots els sindicats, totes les organitzacions de classe, tant sindicats d'habitatge com sindicats laborals, com la força al final de la classe treballadora. Jo crec que això seria primer el punt ideal, però estic per... Bueno, sí. I per altra banda, crec que si aconseguim realment tenir molta força, poder ficar contra les cordes al sistema en el que vivim, no? Poder començar dintre d'un any, espero, però a llarg termini poder començar a construir un sistema en el que l'habitatge es produeixi i es reparteixi en base a les necessitats socials, les necessitats de la gent, que s'organitzi racionalment i no en base als beneficis d'uns pocs. I això es comença fent el que et deia abans, no? Pues expropiant els pisos de fons voltors i de bancs, rebaixant el lloguer a la meitat, un 50% menys, aturant tots els desnonaments, els lloguers indefinits. Tot això són mesures d'urgència que espero que dintre d'un any haguem aconseguit, aprofitant l'empenta en la que estem. No sé si serà possible, però jo espero que dintre d'un any haguem pogut aconseguir molt més que aquestes mesures que nosaltres considerem que són les mesures d'emergència, d'urgència, no algo de màxims. Lo de màxims és poder garantir un habitatge gratuït, universal i de qualitat per tothom.
0: Doncs, Georgina Luna, gràcies per acompanyar-nos avui al Col·lectiu en Xarxa per fer aquesta conversa i veurem cap a on va tot plegat, si la cosa va millorant a poc a poc. Moltes gràcies per haver vingut.
2: Moltes gràcies.
0: Nosaltres ens acomiadem fins la propera setmana. Avui us recomanem aquesta cançó, aquesta versió de Què volen aquesta gent del grup de Clivi. Tornem la setmana que ve amb moltes més coses per explicar el Col·lectiu en Xarxa. Que vagi molt bé.
1: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Continguts en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país protesten al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Han vingut en columnes i han col·lapsat carreteres i autopistes al llarg del matí en un manifest que han llegit davant de la delegació del govern espanyol. El sindicat Agrari Unió de Pagesos demana ajut econòmic d'emergència per a la pagesia afectada per efectes climàtics, augment dels costos o els preus baixos, que podria anar entre els 17.000 o els 8.500 euros segons el tipus d'explotació. La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, en parla.
3: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals. Avui som aquí fent aquesta mobilització. El dia 28 d'octubre la nostra Confederació Estatal Unió d'Uniones, juntament amb les altres organitzacions representatives estatals, ja ha anunciat una mobilització a Madrid i serem. I aquí a Catalunya també continuarem doncs, mobilitzant-nos, assenyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
2: A mig d'aquestes protestes, el president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a Europa que activi els fons de contingència per l'agricultura catalana, que es mobilitzin tots els recursos possibles per l'habitatge i l'oficialitat del català. Illa s'ha reunit avui amb la vicepresidenta de la Comissió Europea, Teresa Rivera, i ha dinat amb el president del Consell Europeu, Antonio Costa. Escoltem el president.
4: Cal mobilitzar tots els recursos de les institucions europees en matèria d'habitatge, missatge número 1, missatge número 2, cal activar el fons de contingència i tots els ajuts en matèria d'agricultura. I el tercer missatge, que també ha estat fruit de la meva intervenció aquest matí en el Comitè de les Regions, les regions hem de tenir un paper en el marc financer plurianual. No pot haver-hi una recentralització de competències en els estats.
2: I el Tribunal de Comptes aplica l'amnistia a Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. Ho ha fet en aplicació de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol. I ha quedat desconvocada la vaga d'autobusos de TMB després que direcció i sindicats hagin assolit un preacord. S'han suspès les aturades previstes per avui i 5 dies d'aquest mes a l'espera que l'Assemblea de Treballadors ratifiqui aquest preacord. I les novel·les d'ambientació històrica triomfen en els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta. Aquest migdia s'han presentat els manuscrits que participaran a la gala que decidirà el guanyador la Fira de Montjuïc enguany, amb rècord de participació, 1.424 novel·les.

0: Bona tarda, comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca des de 7 punts diferents del territori i amb en Carles Soler a les vies de so. El tema del dia d'avui són les mascotes.
1: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
0: Les mascotes s'han convertit en un membre més de moltes famílies. Comparteixen casa nostra, les nostres rutines i també molts dels moments més importants de les nostres vides. Ens fan companyia, ens donen afecte i establim vincles que sovint van molt més enllà de la simple convivència. Però tenir un animal també implica una gran responsabilitat. Conèixer les seves necessitats, entendre el seu comportament i respectar la seva naturalesa és essencial per garantir-ne el seu benestar. I és que cada vegada a més, els animals ocupen un lloc central a les nostres vides. Els cuidem, els consentim i en molts casos els tractem com un membre més de la família, com bé dèiem al principi. Però fins a quin punt tractem els nostres animals de companyia com si fossin fills? Aquesta és la pregunta que ens formulem al llarg del programa d'avui. Comencem.
1: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.

0: Vinga, som-hi, comencem aquesta primera part del programa des d'Ona Malgrat, parlant amb una persona que viu de prop aquest fenomen, un veterinari. Laura Espanyol, bona tarda. Amb qui parles avui?
1: Bona tarda, Gemma. Doncs ens acompanya l'Ignasi Lloberes, que és el veterinari responsable d'Ambet. Bona tarda, Ignasi.
2: Hola, bona tarda.
1: Des de la consulta, heu notat un canvi de cara com tractem les mascotes? Creus que les tractem com els nostres fills?
2: Val, és una bona pregunta. Bueno, primer de tot, gràcies per convidar-me. Estic una mica nerviós, això d'estar en directe, i m'acabo d'assabentar que no només és per Ràdio Malgrat, sinó per altres ràdios locals. Llavors, sí, pel que fa a la pregunta, doncs sí que cada dia trobem la situació de que veiem en la qual es tracten doncs, els animals com un més de la família, com si fossin fills. Això no és un problema realment. És a dir, estimar-los és l'objectiu, tenir-los com un més de la família és el que toca, i saber que és una gran responsabilitat tenir a les mans la seva salut. I el problema no ve aquí, el problema és quan volem, els humanitzem, i llavors el que fem és canviar les seves necessitats, els seus requeriments, i realment doncs, hi ha certes coses que els animals doncs, tenen unes necessitats diferents, una alimentació diferent i una manera diferent d'expressar les seves emocions, sentiments i les seves necessitats, no?
1: Clar, perquè abans de parlar de quines són les accions que fem que podrien ser perjudicials pels animals, quins solen ser les mascotes que se solen tractar així? Són totes o passa només amb algunes de concretes?
2: Sol passar més en gossos i gats. Sol ser els que normalment pateixen, és a dir, tenen aquesta com humanització fins a arribar a uns punts que potser no s'haurien de creuar, no? Com a vegades hi ha certes coses, però sí que és veritat que depèn de la persona. Hi ha gent que no té gossos i gats i que té conills, o que té fures, o que té animals exòtics tipus aus, i també, evidentment, els estima igual que els gossos i gats. I el que passa que jo sí que és veritat que en aquest tema dels exòtics no t'ho puc opinar tant, perquè nosaltres doncs toquem gossos i gats, la nostra especialitat és gossos i gats, llavors no ens relacionem tant amb gent que té exòtics a casa, no?
1: Clar, llavors, quines són les accions que fem per cuidar les nostres mascotes que poden semblar inofensives però que en realitat estan empitjorant la seva salut?
2: Mira, aquí la primera part és l'alimentació, no? És a dir, tenim tendència a donar premis extres, sobrealimentar els nostres animals, i això al final el que veiem dia a dia a la consulta és que comporta doncs, amb problemes d'obesitat, no? Problemes d'obesitat, problemes d'intolerància alimentàries, doncs animals que ja sigui per una mostra d'afecte que nosaltres els hi mostrem cap a ells, els hi donem aquests extres que amb tota la bona fe i amb l'estima que tenim cap a ells pensem que ho fem correctament, però en canvi doncs realment estem provocant doncs algun problema digestiu o d'obesitat, i al final doncs tot això és una cadena, no? L'obesitat pot acabar provocant diabetis, problemes cardíacs, problemes articulars, és a dir, això és el primer. Després l'altre és que, per exemple, doncs veiem casos, sobretot com a l'hivern, doncs que es vesteixen, no? Llavors sí que és veritat que hi ha certs animals doncs, per falta de pelatge, etc., que tenen doncs, més fred i necessiten una certa protecció, però sí que és veritat que hi ha altres animals, que els pot estressar aquesta vestimenta, no? Llavors, clar, al final doncs, vestir un animal per estètica no hauria de ser, perquè aquest animal es pot estressar, pot limitar el seu moviment, pot afectar la seva termorregulació. Per tant, hi ha certes coses que són bones per una persona, però no vol dir que perquè ho siguin per una persona també ho han de ser per un animal, no?
1: Clar, i en aquest cas de quan vestim els animals, com podem saber si això els està agobiant, si realment és roba que no necessiten perquè els estaràs fent passar calor, o on està el límit?
2: Ja, al final també depèn de, si individualitzem cada cas, depèn de cada animal, no? És a dir, tothom sap que un husky no li ficaràs un vestit perquè té de sobres un pelatge, i és una raça nòrdica que està preparada pel fred, no? Canvi, hi haurà altres races amb menys greix corporal, tipus per exemple els galgos, races que doncs de seguida veus que tremolen a l'hivern i que no els hi molesta. També és veritat que tu pots provar doncs, ja, sobretot a la zona del nord, un cop que vaig viatjar, molts gossos anaven amb el seu xubasquero, no? Perquè plovia dia sí, dia no. Llavors has de veure si realment allò limita el passeig de l'animal, limita doncs el seu moviment, i si veus el típic animal doncs que li poses una vestimenta i es queda aquest garretivat i no es vol moure, no? Allò ja és evident. Clar. Que allò a l'animal no li aporta res positiu.
1: I quan us trobeu amb aquest tipus de situacions a la clínica, com ho gestioneu?
2: Clar, aquí nosaltres, bueno, al final, doncs, a part de ser doncs, els metges dels animals, els veterinaris, i cuidar la seva salut, també la nostra feina és, no és evidentment ni renyar ni jutjar ningú, és perquè al final tots sabem que aquella persona ho fa de bona fe. Doncs el que hem de fer és assessorar, fer recomanacions i a partir d'aquí intentar fer entendre, no, el tutor de l'animal, doncs, que hi ha altres maneres d'ajudar l'animal, hi ha altres maneres de mostrar-li l'afecte i l'estima i que no puguin ser perjudicials, no?
1: Ah, d'acord, doncs moltes gràcies, Ignasi, per acostar-nos a aquesta visió a la ràdio.
2: Moltes gràcies a vosaltres i que tingueu bona tarda.
0: Gràcies, Laura. Seguim avançant. Hi ha gossos que són molt sociables, altres que són més tímids, alguns que no paren quiets i d'altres que prefereixen la tranquil·litat. Igual que passa amb les persones, sembla que cada gos té una manera particular de ser, de relacionar-se i també de reaccionar davant el món. Però fins a quin punt podem parlar de personalitat en els animals? El seu caràcter ve determinat per la genètica, per les experiències que viuen o també per la manera com els eduquem. Avui volem descobrir què fa que cada gos sigui únic i com podem entendre millor la seva manera de ser. Així que saludem a l'educadora canina, la Marta Calcerrada. Marta, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Benvinguda al programa. Comencem parlant. Us volem preguntar com sabem si un gos pot tenir una personalitat pròpia? És a dir, tenen personalitat igual que passa com les persones o no?
3: Ui, tant que sí. I tant, i tant. Mira, nosaltres sempre pensem en els gossos com a races, no? O sigui, és un husky o és un pudenc o és, jo què sé, un chihuahua, no? Uh-huh. Però a nosaltres ens agrada més parlar de fenotips funcionals. És a dir, què és això? Bàsicament és la mescla entre el que és la genètica de l'animal i, o sigui, per una part és la genètica de l'animal, no? Històricament per què se l'ha seleccionat, per quin tipus de feina se l'ha seleccionat, doncs, per caçar, per... doncs jo què sé, els nòrdics, no? Per estirar de trineus, o els que són més de pastorets, o els que són més de presa, o el que sigui. I això s'ha de mesclar sempre amb el fenotip, que és les experiències que viu l'animal, en aquest sentit, no? Llavors sí, òbviament això moldeix una personalitat. Jo sempre parlo de temperament, que és inamovible, i després de personalitat, que sí que és més moldejable, igual que en els humans. És que és exactament igual, sí, sí.
0: Per tant, doncs, hi ha una barreja aquí, de genètica, raça, educació, experiències viscudes.
3: Sí.
0: Ens podries explicar, per determinades races, per exemple, quin caràcter tenen els gossos petits? Per què semblen que són més rabiosos, que els grans són més tranquils? No sé si hi ha certes diferències amb el tamany de l'animal, amb la raça...
3: Mira, jo amb el tema dels gossos petits sempre ric molt, perquè pobrets els veig i pobres penso, ostres, que dur, no? Veure el món des de la seva alçada, no? Clar, tu imagina't que estàs a ras de terra i veus un peu o veus algú que se t'abalança al damunt. No sé, jo probablement també seria bastant més reactiva del que sóc sent una persona, un ésser més gran, no? En aquest sentit.
0: Clar, clar.
3: Llavors, no té tant a veure amb el tamany. Sí que és veritat que els animals més petits van més ràpid en general, però això és un tema fisiològic, i també perquè al final en els animals més grans, no? A nivell fisiològic, a nivell biològic, el cor, els músculs arriben fins on arriben i també van a una velocitat una mica menys.
0: Clar.
3: No? Més pausadeta. Però té més a veure, o sigui, per exemple, jo conec, o sigui, jo a casa meva tinc una galgueta, una galgueta de 14 anys ja, i tinc un Doberman, vale? El Doberman és extremadament sensible i és molt gran, vale? I té moltes més pors que la galga. La galga, en canvi, passa molt de fred a l'hivern perquè gairebé no té pèl, però és extremadament independent, no té res a veure. Llavors, no és tant el tamany en si, sinó com veu l'animal al món.
0: Clar.
3: En aquest sentit.
0: Un altre dubte que ens sorgeix, això és un tòpic, però diuen que els gossos al final s'acaben assemblant als seus propietaris. Volem saber què hi ha de cert en aquesta afirmació i si, per exemple, una persona nerviosa pot acabar tenint, doncs, també un gos més nerviós, és a dir, li pot contagiar la seva manera de ser?
3: Sí, això és a nivell científic es parla molt de contagi emocional. Què passa amb el contagi emocional? Clar, nosaltres amb els gossos hem coevolucionat, no? Hi ha milers i milers d'anys de domesticació i per tant hem evolucionat junts com a espècies. Llavors, ja hi ha molts... Perdoneu, és que estic molt encostipada.
0: No, tranquil·la.
3: ja hi ha molts estudis a nivell científic que ja proven a través de ressonàncies magnètiques amb gossos entrenats i conscients, proven que es contagien les emocions dels humans als gossos a nivell visual, olfactiu i auditiu també, vale? Llavors, quan més vincle hi ha, més contagi emocional hi ha. Però a més, els humans tenim el tema de quan anem a adoptar o anem a comprar un gos, no? D'alguna manera projectem aquelles necessitats que tenim en l'animal, i hi ha una part que realment molts professionals intentem conscienciar que això no hauria de ser així, hauria d'haver un encaix, hauria d'haver un equilibri, no? Però hi ha una part egoista, intrínseca en l'ésser humà, d'intentar que l'animal em pal·li o em compensi allò que em falta a mi o allò que he de treballar més, no?
0: Allò que et manca.
3: Llavors, exacte, llavors també es diu, ostres, s'assembla molt, perquè al final què fem? Projectant l'animal les nostres necessitats, i al final acabem amb aquell animal que realment ens ha d'ensenyar alguna cosa a la vida, no? A part de tot això, com cop ja ens vinculem, sí que hi ha contagi emocional, sí, clarament.
0: Marta, per anar acabant, avui, com bé saps, ens anem preguntant al llarg del programa si està bé que tractem els animals com un fill. Pels casos que tu coneixes, què en penses, no, d'aquest fet, de que una persona tracti un animal com si fos el seu propi fill? Això és bo, això és dolent?
3: Clar, per mi no hi ha ni bo ni dolent. Aquí hi ha dos conceptes molt importants. Un és el de l'antropomorfització, vale? Que això té una part molt bona, que és bàsicament ajudar a conscienciar a les persones de que els animals també tenen necessitats. Vale? Llavors, amb això posem exemples, però jo què sé. Oi que al teu fill no li tiraries de la corretja o no li posaries un collar d'ofec? Bueno, doncs en un gos tampoc, no? Perquè el teu fill, no? L'ésser humà ho passaria malament, doncs el gos també. Llavors, en aquest sentit, l'antropomorfització pot anar bé. Clar, problemes els tenim quan comencem a tenyir-li els cabells als gossos, ens hi posem llacets. O fem coses que realment ja causen una falta de benestar en l'animal, no? Hem de ser molt conscients de que els gossos són gossos. Això no els fa menys, això per mi, o sigui, els fa a la mateixa alçada que nosaltres, però són gossos, es comuniquen com a gossos i tenen necessitats de gossos. Això vol dir que jo no li posaré ni pintar ungles, ni tint en els cabells, ni llacets, ni un jersei si no tenen fred, però en canvi si tenen fred potser sí els hi poso un jersei. I després està l'altre concepte, i és que a nivell científic els humans ens relacionem amb els nostres gossos quan es crea el vincle. A nivell hormonal, a nivell bioquímic, es creen les mateixes hormones que quan una mare té el seu fill. Quan tu mires el teu fill, saps aquella expressió de m'està pujant la llet?
0: Sí, l'oxitocina, exacte.
3: Doncs ens passa el mateix quan mirem el nostre gos i estem vinculats. Clar. Llavors, realment, a nivell científic, el vincle és materno-filial. Això no vol dir que jo l'hagi de posar en un cotxet, ni que l'hagi de portar amb coses que no són de gos.
0: Clar, amb bolso, aquests cossos petitons...
3: Exacte, o sigui, si l'he de portar amb un transportí, el portem amb un transportí, si no? Però jo que sé, un gos petit, jo he vist gossos petits, molt petits de tamany, jugant amb gossos molt grans o jugant als mateixos jocs que juguen els gossos grans. I no són bebès humans, són éssers vius.
0: Llavors, però
3: no, clar, sí, hem de tenir en compte que van a quatre potes, que borden, que tenen pèl, que caguen i pixen igual que nosaltres, i que ja està. Llavors, hi ha una part que sí, jo per part meva, jo sí considero els meus gossos els meus fills, però perquè hi ha un vincle materno-filial, però no vol dir que els tracti ni com a persones ni com a algú que no són. Llavors, aquí sí que s'ha d'anar molt de compte, no? Coses que es veuen com al Japó, que, bueno, veus animals que ja estan totalment deformats, no?
0: Sí.
3: Tampoc cal, en aquest sentit.
0: Totalment.
3: Això sí que és dolent.
0: Marta, ens ha agradat moltíssim parlar amb tu, ens has resolt molts
3: moltes
0: dubtes.
3: Moltes gràcies, igualment.
0: I bé, doncs a la pròxima, si tenim algun dubte sobre animals, et contactarem. Que vagi molt bé.
3: Perfecte, mil gràcies per convidar-me. Una abraçada.
4: Hora Maresme, cada tarda de 15 a 16 hores a la teva ràdio local.
0: Molt bé, seguim avançant, falten 2 minuts perquè passin 20 minuts a les 3 de la tarda. Tot sovint veiem exemples de gossos que fan com persones, no perquè ells vulguin, sinó perquè els ho han ensenyat els seus amos, i això comporta problemes de convivència i se'ls ha de reeducar. En parlem anant fins a Ràdio Arenys i l'Oriol Leo, que el tenim allà. Bona tarda, Oriol.
5: Bona tarda, Gemma. Exacte, ho dius, eh? Se'ls ha de reeducar. Sí, de fet, tens tota la raó, però els amos és a qui s'ha de reeducar. Han d'entendre que són amos de gossos, no són ni pares, ni tiets, ni avis, ni mares, ni germans de gossos. Són amos. I els gossos no són fills, ni nebots, ni nets, ni germanets. Són gossos. I aquesta reeducació d'amos i ensinistrament de gossos la fa una persona que tenim aquí a l'estudi. Ell és el Pau Asensio, que és ensinistrador de gossos d'ensinistradoc, d'Arenys de Munt. Pau, molt bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
5: Bé, els eduques, els ensenyes, eduques els amos, eduques els gossos, com va això?
6: Bueno, diem que és la combinació, no?, de ensenyar al gos i sobretot ensenyar a la persona a comunicar-se amb el gos, o sigui, és un binomi.
5: I com es fa això?
6: Bueno, el que jo faig concretament és ensinistrament a domicili. Llavors vol dir que vaig a les cases on hi ha el gos, hi ha el propietari, i en allà doncs els ensenyo a fer una sèrie d'exercicis, una sèrie d'activitats i a resoldre els problemes que sobretot tenen els propietaris, perquè així tinguin els propietaris i els gossos una vida millor.
5: Clar.
6: O sigui, que hi hagi una convivència millorada però mútua, del gos i de la persona.
5: Clar. Quins són els problemes més típics que pot presentar un gos? Que es baralli amb un altre, que pugi al sofà quan no volem, que pugi al llit quan no volem?
6: Per exemple, sí. O que per exemple, doncs, estiri molt al passejar, o que quan el criden que no vingui, o que tu has dit que sabrà i que es vulgui barallar amb el gos del veí, o que se'ls escapi i que no torni, que abordi molt i molesti els veïns, etcètera.
5: I...
6: o que quan venen, per exemple, les visites no deixa mantindre una conversa, perquè està molt, som gossos molt, molt, molt sociables, i llavors doncs no deixen estar amb la família i amb tranquil·litat perquè no s'estan quiets i pugen al sofà, van que els rasquin, van que no els deixen viure a les visites. Llavors el que intentem és això, és fer que el gos i la família doncs tinguin una vida millor, que no hagin d'agafar el gos i tancar-lo en una habitació o posar-lo al jardí, perquè si no poden estar a fer un dinar familiar.
5: Clar. I això com se fa? Perquè una persona va al psicòleg, per dir alguna cosa, no? Un gos, en aquest cas, doncs, com ho fas? Quin és el tipus de procediment que es pot seguir davant d'algun d'aquests casos?
6: Bueno, el procediment, ja et dic, és ensenyar una sèrie de tècniques o una sèrie de pautes en el gos, i quan el gos ja més o menys ho té après, llavors introduïm el propietari perquè el que he fet jo amb el gos ho faci el propietari. Però clar, el propietari ja li és molt més fàcil, perquè diguem que jo ja he llaurat el camp i el gos ja sap els coneixements. Llavors el propietari, diguem que fa el, entre cometes, el remate final.
5: Clar. A base de premis, imagino,
6: sí,
5: com
6: sí,
5: se l'ensenya,
6: sí,
5: amb un gos a dir, no pugis al sofà, com se li ensenya?
6: Primer, el que fem nosaltres és deixar que pugi al sofà, i una vegada pujat al sofà el fem baixar i llavors li donem un premi. Llavors el gos entén que està a baix al cantó del sofà, però no a sobre del sofà, té un premi. En canvi, si la puja i per iniciativa pròpia, llavors el fem baixar. Llavors també li podem ensenyar al gos que li diem una paraula i que pugi al sofà quan nosaltres volem.
5: Val.
6: I que baixi quan nosaltres volem, però no que pugi per iniciativa pròpia. Perquè si estàs allà, per exemple, a la tele dissabte, allà que t'estàs quedant a la tarda, que t'estàs quedant mig dormida fent la vigiada i et puja sobre el gos de 40 quilos, doncs clar, dius,
5: no
6: pot ser.
5: No.
6: Llavors, per evitar això, què fa la gent? Doncs dius, poso al jardí, que es quedi sol, o el tanco una habitació, perquè si no... És...
5: Clar.
6: Llavors l'ensenyem això, a que pugi quan li diem, i que baixi quan li diem. I així, diguem que el gos millora i la persona també. Que vols tindre, li dius, puja. Que no el vols tindre, li dius, estira't aquí, no et moguis, per exemple. I també li ensenyem això, que es quedi sentat, que es quedi quiet i que no es mogui. Llavors, per exemple, hi ha persones que em diuen, Pau, és que no puc ni fregar, perquè clar, frego, em persegueix la fregona. Quan ja s'està quiet, frego i llavors aixeca i m'ho trepitja tot. Doncs llavors li ensenyem a no trepitjar el fregat i a no perseguir el fregar i la fregona.
5: Sempre els problemes que l'amo tingui, diguem-ne,
6: sí,
5: doncs ensenyar-li per poder conviure millor. Percentatge d'èxit, Pau? És a dir, ensenyes, eduques a tots els gossos i et fan tots cas, o hi ha algun que dius, no, aquest no hi ha hagut manera?
6: No, el percentatge és 100%.
5: Ah, molt bé.
6: Sí, el percentatge és 100%. Pot tardar 3 dies, 3 setmanes o 3 mesos, però al final el gos sempre està receptiu per aprendre, i el propietari també. Llavors, que és com tot, tothom té les seves limitacions, tant els gossos com nosaltres, llavors hem de fer que hi hagi un equilibri, perquè ja t'he dit al principi que és això, és un binomi. Uh-huh. Han d'obeir i han de fer les coses bé, doncs, tots dos, i cadascú té el seu ritme.
5: Clar. Sí. I per acabar, Pau, que només tenim aquesta seccioneta de 5 minutets, una mica respondre a la pregunta que plantegem avui en el tema del dia. Ja cada vegada ho veiem més, gent que tracta els seus animals, els seus gossos, les seves mascotes, com si fossin fills realment, i els fan ser una part més de la família, exactament com si fos una criatura. Doncs allò mateix fan amb el gos. Això és positiu, és bo per al gos, o no anem bé?
6: Diguem que no anem bé.
5: Correcte.
6: Per què? Perquè els animals, els gossos en concret, doncs són animals irracionals. O sigui, els gossos necessiten sentir-se gossos, no necessiten sentir-se persones.
5: Perquè no ho són.
6: Perquè no ho són. Llavors, contra més els humanitzem, més els estem desvirtuant, i llavors és com venen els problemes. Per exemple, a vegades vaig a casa dels clients que em diuen: Pau, tinc un yorkshire, fa 3 quilos, però no podem seure cap membre de la família al sofà perquè ens mossega. Ah. Per què? Perquè l'han acostumat a pujar al sofà quan ell vol, i que el sofà és seu. Llavors, és el gos que el deixa seure a tu quan ell vol al sofà. Ah. Clar, o dormenem al llit amb el llorçai. Llavors passa això, que el gos diu: aquí dormiu si jo vull, si jo no vull, no dormiu. Ah. Els humanitzem massa amb tota la bona intenció, però els estem fent un
5: flac favor.
6: Un flac favor, sí.
5: Doncs aquesta seria la conclusió. Avui n'hem volgut parlar amb el Pau Asensio, que és administrador de gossos, i ens ha explicat quina és la seva feina.

0: Vinga, som-hi. I a continuació parlem amb en Quico Baltrons, que forma part d'una ONG que ajuda a buscar supervivents amb gossos a terratrèmols. Dani, tot teu.
1: Doncs sí, Quico, bona tarda, què tal, com estem? Bravo.
2: Hola, Dani, molt bé. Va. I tu?
1: Bé. Som amics de la infància, eh? Vull dir que ens coneixem de fa molts anys, per això ens saludem així.
2: Sí.
1: Què anava a dir, Quico? No. Com deia el teu company d'Arenys de Munt, un gos és de la família, però és un gos. No?
2: Sí, clar, bueno, som companys i... no l'he pogut escoltar perquè estava treballant, però segurament que té raó en tot el que ha dit.
1: No, segur. En aquest sentit, bé, tu formes part d'una ONG que aneu a sinistres, terratrèmols i devastacions i amb gossos especialitzats a buscar persones per aconseguir supervivents amb catàstrofes, terratrèmols i inundacions i tot això. Aquests gossos són especials. Quines característiques ha de tenir un gos d'aquests? No sé.
2: Bueno, generalment han de ser gossos molt actius, els ensenyem des de petits, bàsicament, i tenen que ser, ja et dic, actius, que siguin dòcils, que no es vulguin barallar amb ningú i que sàpiguin suportar diferents climes adversos, mal temps, calor, fred, i evidentment és una feina arriscada tant pels gossos com per nosaltres, que ho fem desinteressadament. I ja et dic, han de ser bastant afables, però són gossos que li agradi molt treballar. Per ells és com un joc, la veritat, al principi. Després, on conforme van treballant i es van fent més grans, ja comencen a entendre que salven vides. I si no salven vides, també tenim gossos que ajuden a trobar els sers desapareguts. Vull dir, hi ha gossos que es diu de cadàvers, també, que també els troben, saps?
1: En aquest sentit, bueno. Quico, un gos, és a dir, com l'humà que va a la universitat i el que no li agrada estudiar, és a dir, i es veu ja de petit que aquest serveix i l'altre no serveix, o quines races han de ser?
2: Sí, bueno, tampoc depèn molt de raça, però sí que quan agafem un gos de raça estem més predisposats a que serveixi. Acaba així bé. A vegades hem tingut a l'ONG gossos que no eren de raça, que eren creuats, i eren molt bons. Però bàsicament fent servir gossos que no siguin ni molt grans ni molt petits, que siguin un tamany mitjà, i fent servir pastors alemans de línies de treball, però de tamany mitjà tirant cap a petit, pastor holandès, que ens funciona molt bé, i pastor belga, alguns exemplars sí, també. Crec que no siguin gaire grans de tamany.
1: Diguéssim, es busca evidentment un gos actiu, com deies, però sobretot amb una intel·ligència entre cometes superior als seus altres gossos, no? Per entendre'ns, són intel·ligents.
2: Sí, bueno, sí, tots els gossos són intel·ligents, I llavors els gossos aquests fan la seva feina i després, un cop acaben la feina, doncs els tractem com si fos un gos de companyia. De fet, són molt simpàtics i molt amables en general, evidentment hi ha de tot, però són gossos que li agrada molt treballar, que es desviuen per fer la feina, que comença seguint un joc, i quan ja ho van entenent, doncs ells ja saben que tenen que buscar una persona viva. És una feina que és llarga. Per anar bé, un gos comença a estar operatiu amb fiabilitat en 3 anys i mig, 4.
1: Déu-n'hi-do. 3 anys i mig i 4 d'ensinistrament, d'ensenyament, eh? Vull dir, déu-n'hi-do, que una inversió total de temps i de... Déu-n'hi-do.
2: Sí, de temps, de diners, i bueno, i tot això ho fem sense ànim de lucre, perquè, de fet, no tenim ni... Ens paguem hasta els viatges, perquè no tenim sponsors. Tothom se'n d'acord amb nosaltres quan anem, però no se'n d'acorden de lo que fem al principi.
1: Sortiu a la tele, es fan homenatges, però no de calés els vostres...
2: No tenim... Actualment hem estat a 18 terratrèmols i catàstrofes a tot el món, sempre que es fan catàstrofes molt, molt importants, molt grans,
1: sí.
2: I no tenim, actualment no tenim ajuda de ningú, ens ho farem tot nosaltres si podem, evidentment, deixem la feina, deixem tot i doncs anem a treballar.
1: És bastant vergonyós, la veritat, és bastant vergonyós. Val, doncs... darrera qüestió, Quico, com us activeu? És a dir, com funcioneu a nivell d'activació a la ONG?
2: Bueno, doncs quan hi ha una catàstrofe molt important, realment important, greu, que ja

0: molts morts, perquè si no, normalment quan són catàstrofes més petites els països ja tenen els seus cossos de bombers i de policies que ja tenen gossos preparats, però quan és algo molt, molt heavy, com el d'Indonèsia, com el sí. que va a Nepal, com l'últim que vam estar sí. nosaltres a Turquia, que era, és per dir-te, que estava derruït des de Girona fins a Tarragona, tot derruït. Llavors aquí sí que es pot tenir que actuar, i realment és quan es fan falta els gossos, és en aquests casos més que menjar i coses, fan falta gossos.
1: Doncs llarga vida, llarga vida, i que us tinguin en compte les administracions i els sponsors, perquè Déu-n'hi-do, feu una feina molt necessària i molt, evidentment, humanitària al límit. I a més...
0: Sí, necessitem...
1: Sí, sí, Quico, digues.
0: No, doncs això, que sí, des d'aquí va bé que ens escolti la gent, a veure si surt algun sponsor que vulgui col·laborar. Més que res, el que demanem és que ens paguin els viatges, com passa alguna cosa d'aquestes.
1: Exactament.
0: Ara, ens activem de seguida, perquè tenim diferents associacions dins de la ONG, tenim uns nois que estan a Xile, uns altres a Portugal, uns altres a Argentina, a Brasil i a Espanya. Llavors ens activem tots i quedem a l'espai. I no ens hem de buscar la vida, però que estem allà és complicat, no és fàcil.
1: Evidentment. Sí. Doncs una experiència brutal, els que s'emporten a nivell humà, Quico Beltrons i els seus companys. ONG, ho fan desinteressadament. Haurien de tenir més recursos econòmics, evidentment. Quico, gràcies. Abraçada forta, amic.
0: Vinga, vosaltres. Adéu, gràcies.
2: I arribem a la meitat del programa i, com sempre, abans fem un cop d'ull al cel amb la previsió del temps d'en Quim Serra.
3: Hola, bon dia. De moment, situació meteorològica que avui continua marcada pel temps tranquil. Podran aparèixer alguns núvols, però seran núvols alts, com a molt mitjans, sense conseqüències, i tot això amb unes temperatures que s'han de mantenir molt suaus. Les mínimes d'aquesta passada nit pràcticament no han variat, i això que hem tingut una nit força serena, mentre que pel que fa a les màximes d'avui, si fa no fa, seran també com les d'ahir. Valors de 24-25 graus al migdia sovintejaran a tota la comarca, per tant, seran temperatures per sobre del que hauríem de tenir. Els vents bufaran fluixos i la situació marítima també molt tranquil·la, mar arrissada com a molt, amb petites àrees de marejol. Demà tot continuarà igual, semblant situació a la d'avui, per tant, tampoc hem d'esperar grans canvis pel que fa a les temperatures, i divendres també. Haurem d'esperar dissabte per tenir un canvi de temps que tot apunta, tot i que el dia començarà amb moment dels núvols i sense pluges. Abans del migdia ja tindrem les primeres precipitacions, que s'allargaran fins ben entrada la nit de dissabte a diumenge. En canvi, el diumenge ara mateix és una incògnita. El temps que farà, els mapes no s'acaben de posar d'acord. Uns ens donen que les precipitacions es desplacen cap a l'àrea de Tarragona i, per tant, ja no plouria diumenge aquí al Maresme. En canvi, d'altres sí que continuen mantenint un temps insegur. En qualsevol cas, ja tindrem temps d'anar-ho veient al llarg de demà i demà passat a les cròniques del temps. De moment, la situació prevista per dissabte sí que ens porta pluja i també una bona baixada de les temperatures.
4: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
2: I després del temps, anem a repassar les xarxes socials amb en Dani Grau. Dani, bona tarda, comencem pel Maresme.
1: Doncs sí, mira, la campanya del Banc de Terres d'Arenys de Munt, que té com a objectiu posar en contacte propietaris indisponibles amb projectes agraris, facilitant els processos de mediació i contribuint a donar noves oportunitats d'ús a les terres del municipi, arriba a la seva fase final. Per aquest motiu s'ha organitzat una jornada de presentació dels resultats obtinguts i dels processos que actualment continuen oberts. L'acte tindrà lloc el 17 d'octubre a les 11 del matí a la Masia de Can Borrell i estarà conduït per Gesamí Cerdà, tècnic que ha portat a terme aquest projecte.
2: Molt bé. En clau internacional...
1: En clau nacional, en podríem dir, el Tribunal de Comptes ha amnistiat els expresidents de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, Artur Mas, I el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que va ser vicepresident i conseller d'Economia, si no recordo malament, ho dic de memòria, i una trentena d'exalts càrrecs del govern de Catalunya que estaven causats per les despeses del referèndum del 2017 del UO. De l'UO. Els afectats pel procediment ja no hauran de pagar els 5,3 milions d'euros que els reclamaven al tribunal, dels quals ja n'havien consignat 4,1 milions de, a través de fiances. Déu-n'hi-do. Jo arriba després que aquest juliol el Tribunal de Justícia de la Unió, Europea avalés l'actualització de la llei d'amnistia en dues sentències on declarava la norma que conforma el dret internacional de la Unió Europea.
2: Dani, el tuit curiós, si vols, el guardem per demà i anem directament a la pregunta del dia perquè anem una mica justos de temps.
1: Molt bé, perfecte. En relació al Banc de Terres, mar o muntanya?
2: Avui preguntem a la gent si prefereixen mar o muntanya, eh?
1: O costa o muntanya, en podríem
2: costa
1: dir.
2: O muntanya.
1: Costa o muntanya.
2: Molt bé, doncs aquesta és la pregunta que anem formulant avui al llarg del programa. Com sempre, Dani, ens escoltem a tot seguit. Fins ara.
1: Fins ara. Adéu.

0: I a continuació parlem amb una ONG que fa 35 anys que treballa a Burkina. En parlem amb en Josep Vallès. Dani, tot teu.
1: 35? Al igual m'he equivocat jo en el guió. 25, 25, Gemma. Mm.
0: N'hem posat una mica més,
1: No tinc el guió aquí, però he posat 25 o 35. Bueno, és igual.
0: 35, Dani, disculpa, doncs, però vaja, són 25.
1: M'he equivocat, són 25.
0: No passa res.
1: L'error és meu, som grans, però no tant. Josep Vallès, bona tarda, què tal?
2: Hola, bona tarda. Som grans, ja veig que m'heu fet més gran del compte, eh? Ja ho soc, però m'heu fet més gran.
1: Això és la però màquina, això és el teclat de l'ordinador, que s'ha revelat.
2: El teclat, sí. Molt bé, molt bé.
1: Doncs, fora conyes, 25 anys de l'organització Ndugu, de la ONG Ndugu, que porta el nom de la capital de Burkina Faso, antic Alto Volta, quan jo estudiava doncs Sociales, Burkina Faso, en aquest sentit. Bé, 25 anys es diu aviat, però com va començar tot, Josep?
2: Sí, es diu aviat i l'any va passant un mes fins que arribes als 25 i dius, ostres, Déu-n'hi-do, no? La feina feta durant 25 anys. Bueno, doncs tot va començar, tornem a dir, fa 25 anys que ens vàrem trobar allà una colla d'amics, ens vam enamorar del país, vam conèixer gent interessant i vàrem veure que es podia fer alguna cosa, i a partir d'aquí a poc doncs vam anar pensant aviam què necessitaven ells, que els poguéssim ajudar, no? I vam començar bastant amb el tema del món de l'ensenyament, d'escolaritzar nens, i aquí fins aquí encara hi anem, ho anem fent.
1: Això ho recolliu doncs en una exposició que es podrà veure d'aquí pocs dies a la Sala Municipal d'Exposicions de Canet en Ramon de Campmany, a la plaça dels Americanos, no, Josep?
2: Sí, efectivament, també quan arribes amb aquestes dates o aquests que són rodons, no? 25, ostres, 25 o 50, no, 25, doncs vam pensar que 25, bueno, ja potser era una data o un temps que podíem explicar alguna cosa més o ensenyar alguna cosa més.
1: Un quart de segle, Déu-n'hi-do.
2: Per això, esclar, és que és important, eh? No és fàcil arribar-hi, eh? I el camí és llarg i dia a dia costa anar-lo passant, però bueno, hem arribat. Tenim un projecte que van funcionant i llavors ens va semblar explicar-ho o ensenyar-ho, no? I llavors és el que fem amb aquesta exposició, que també està al voltant de 25. 25 què? Doncs mira, 25 projectes, 25 objectes, 25 fotografies, 25 proverbis africans, 25 llibres, en fi, tota l'exposició va al voltant de 25, no? I això és el que hem fet, i això doncs ho inaugurem aquest divendres.
1: Àfrica està fotuda, evidentment, i evidentment el primer món, que som nosaltres, no hi mira gaire, i més aviat l'explota, o l'ha explotat a nivell històric. Burkina, en relació al que és Àfrica, a la seva zona, en podríem dir, és un país correcte, pobre, fotut, o com dintre del seu nivell?
2: No, és un país molt pobre, que està ubicat doncs al bell mig del Sahel, i el Sahel en aquests moments està molt molt sota l'amenaça jihadista, no? Que això, a més de ser pobre doncs de recursos, pobre perquè el primer món els ha explotat tot el que han pogut, a més ara doncs hi ha la història de l'integrisme, no? Que jihadista, no? Que vol doncs anar avançant i vol crear doncs un gran califat, no? Tot això és una pressió que té el país, i per tant l'hem de marcar en un país molt pobre.
1: Josep, a hores d'ara, a banda dels projectes que heu fet en aquests 25 anys, a hores d'ara, a banda d'escolaritzar nanos, nens i nenes, amb què esteu focalitzats?
2: Mira, a part del tema d'ensenyament, d'escolaritzar nens, de treballar en una escola, en aquests moments estem col·laborant bastant amb cobrir aliments en zones, en unes grans bosses que hi ha de persones desplaçades degut a la pressió del jihadisme, no? És a dir, una part important del país està en mans del jihadisme i aquests, doncs, clar, fan marxar la gent, tanquen les escoles, tanquen els centres sanitaris, llavors tot això fa que la població s'agrupa al voltant de les grans, de les grans ciutats, i allà fan unes bosses, per dir-ho d'alguna manera, o uns camps d'assentaments que no hi ha res, sí, no hi ha res a fer, ni a menjar, ni res, i una mica, doncs, bueno, intentem, amb la mesura que podem, doncs, anar cobrint, bàsicament comprant gra, gra, gra vol dir blat de moro, gra, arròs, etc.
1: Per alimentar-los.
2: I després els... per alimentar-los, sí, sí.
1: Doncs,
2: i després ja hi ha els... Digues.
1: Ho deixem aquí perquè no tenim més temps. Perquè almenys siguin 35 anys i si pot ser 50, Josep. Vinga, de moment 25.
2: D'aquí 10 anys tornem a parlar.
1: Exacte.
2: Gràcies.
1: Abraçada forta, Josep. Adéu.
2: Adéu, bona tarda. Adéu.
0: I com cada setmana, en Sergi Ferrer ens convida a descobrir bandes i artistes vinculats a la comarca del Maresme. Sergi Ferrer, endavant.

Ai, ai, ai, és una banda de rumba catalana nascuda a Mataró l'any 1991, fundada per Pep Lladó i Rafaelito Salazar, dos músics que havien format part del grup de Gato Pérez. El projecte apareix en un moment important per a la música catalana. El rock català viu una gran expansió i la rumba torna a guanyar protagonisme, especialment en formacions com Los Manolos. Ai, ai, ai, però aposta per una rumba cantada en català i amb una personalitat pròpia. Hello.

Els orígens del grup estan directament relacionats amb el Gato Pérez, el músic argentí que durant els anys 70 i 80 havia contribuït a renovar la rumba catalana. Després de la seva mort l'any 1990, alguns dels seus músics decideixen continuar explorant aquest estil. A la primera formació també s'incorpora Antoni Carbonell, conegut com a Sicus, que anys després fundaria Sabor de Gràcia. El 1992 publiquen Això Brama, considerat el primer disc de rumba íntegrament cantat en català. Inclou composicions pròpies, versions de Gato Pérez i fins i tot una adaptació de Paraules d'amor de Joan Manuel Serrat.

0: Amb els anys, la banda comença a experimentar amb altres estils. L'entrada de Miquel Gorri del 1993 coincideix amb una etapa en què les cançons incorporen elements de rock, funk i música llatina. També guanyen importància les lletres, que van més enllà de les temàtiques festives i aborden qüestions socials, culturals i quotidianes.
1: Ai, em torna boig, aquesta nena a mi em torna boig, tinc l'organisme amb dilatació.
0: Musicalment, Ai Ai Ai parteix de la rumba catalana, un estil desenvolupat durant els anys 50 i 60 a Barcelona, especialment dins de les comunitats gitanes. La seva característica més reconeixible és el ritme de guitarra conegut com a ventilador, ritme inventat per Peret. Aquesta tècnica consisteix a combinar els acords amb cops percussius sobre les cordes i la guitarra. D'aquesta manera, el guitarrista no només acompanya la melodia, sinó que també marca una part important del ritme. És un dels motius pels quals una rumba pot sonar tan plena fins i tot amb pocs instruments.

Ai, ai, ai, també introdueix elements del funk i del pop. En algunes cançons el baix té un paper més melòdic i rítmic, mentre els teclats i les veus aporten una sonoritat que s'allunya de la rumba més tradicional. Pel que fa als referents, la comparació més directa és, òbviament, amb Gato Pérez, especialment per la combinació de rumba, música llatina i lletres amb contingut social. També hi trobem l'herència de Peret, sobretot en la manera d'utilitzar la guitarra i construir tornades molt participatives. I si busquem grups amb una sonoritat semblant, podem pensar en Sabor de Gràcia per la seva vinculació amb la rumba tradicional o en Los Manolos per la incorporació d'elements del pop i el rock. I en una generació posterior, bandes com Gertrudis o La Trova Kung Fu també han explorat aquesta barreja de rumba amb altres gèneres. Anem a escoltar un dels referents i qui si no, que Gato Pérez. La nena té un ritme.

0: Des de les rombes més tradicionals fins a les incorporacions del funk, el rock o ritmes llatins, la banda ha explorat diferents possibilitats d'un gènere que, malgrat tenir una identitat molt reconeixible, permet moltes més variacions de les que podria semblar. Ens tornem a escoltar amb més música del Maresme la setmana vinent. Fins una altra.
1: Saludem a la Berta Milian, la nostra infermera de capçalera. Fa uns dies parlàvem de la salut mental i avui volem parlar d'aquest tema, però precisament de la salut mental dels joves i també doncs, de com els afecten les xarxes socials. Berta, benvinguda.
2: Què tal? Bona tarda.
1: Molt bona tarda.
2: Doncs mira, avui, com deies, portem una mica... L'altre dia parlàvem de la salut mental en general. Ara portem com les xarxes socials, que ara estan al nostre dia a dia, doncs poden impactar o no la salut mental. Focalitzarem en els adolescents, que són qui estan en el procés no, de desenvolupament, perquè les xarxes socials ara formen part de la vida quotidiana dels adolescents i de tothom, ja no ens hem d'enganyar. Serveixen per comunicar-se, mantenir relacions, informar-se, entretenir-se, expressar-se i trobar persones amb interessos o experiències similars. Per això afirmar simplement que les xarxes socials són o no dolentes pels adolescents seria doncs, un discurs bastant reduccionista, no? La pregunta interessant és què sabem realment sobre com l'entorn digital es relaciona amb la salut mental dels adolescents? I l'evidència ens diu que la resposta és complexa. La OMS, veus que tiro de la OMS, eh?
1: Sí, no.
2: Assenyala que l'evidència disponible mostra associacions que no causalitats que poden ser positives com negatives entre l'ús de la tecnologia i el benestar dels joves. I a més, la relació pot ser bidireccional, no? Determinats patrons d'ús poden associar-se amb més malestar, però els adolescents que ja presenten problemes de salut mental també poden utilitzar aquestes xarxes de manera més intensa. Per tant, hem de ser prudents abans d'afirmar que les xarxes socials són la causa directa d'un problema de salut mental. Per això parlem d'associació i no necessàriament de causa-efecte. Una de les dades més importants prové d'un estudi internacional que es diu Health Behavior in School Age Children, que està elaborat en col·laboració amb la OMS i gairebé amb 280.000 adolescents de 11, 13 i 15 anys. Les dades eren corresponents al 2022 i mostren que un 11% dels adolescents presentava signes d'ús problemàtic de les xarxes socials, que ara en parlarem. El 2018 era d'un 7% i, a més, era més freqüent entre noies, un 13% davant d'un 9% dels nois. Però què significa ús problemàtic? No significa simplement passar moltes hores davant del mòbil. Parlem de dificultat per controlar-ne l'ús, malestar quan no podem accedir a les xarxes, deixar de banda d'altres activitats o continuar utilitzant-les malgrat les conseqüències negatives que tenen per nosaltres en el cas que les tinguin. Per tant, ús intens i ús problemàtic no són sinònims. I això ens porta a una de les preguntes que més fa les famílies, no? Quantes hores, doncs, són masses? Alguns estudis recollits per la US Surgeon General indiquen que els adolescents que passen més de 3 hores diàries a les xarxes presenten aproximadament el doble de risc de problemes de salut mental, incloent-hi símptomes de depressió i ansietat. Però això, com dèiem, és una associació. No significa que 3 hores a Instagram o TikTok provoquin automàticament una depressió. Per això pot ser més útil altres preguntes com què hi fa les xarxes, què hi veu, per què s'hi connecta, com se sent després, que això és superimportant, i què està deixant de fer per estar-hi a les xarxes. No és el mateix passar una hora parlant amb amics que passar-la comparant-te repetidament, no?, amb el propi cos, amb la vida d'aquest o de l'altre, no? Un dels aspectes que sí que hem de vigilar especialment és amb la son. Els adolescents amb ús problemàtic, que diferenciem, d'estar moltes hores amb un ús problemàtic, reporten menys hores de son i horaris d'anar-se'n a dormir més tardans. Ens podem quedar connectants més del previst, mirar el mòbil o despertar-nos per veure si hi ha alguna notificació. Per tant, una pregunta molt pràctica és, l'ús del mòbil està interferint en el descans? Si la resposta és sí, doncs ja tenim un motiu per revisar-ne en l'ús. Un altre aspecte és la comparació social i la imatge corporal. A les xarxes no comparem necessàriament la nostra vida real amb la vida real dels altres, sinó amb una selecció, no?, que cadascú decideix mostrar, no? El viatge, la fotografia escollida, el millor moment, sovint pot ser amb filtres, editades, no? Per això també és important saber quina xarxa estem consumint, no? No és el mateix anar a Instagram que anar a LinkedIn, no? També hem de saber que on estàs anant. UNICEF, Espanya, el que va observar és que el 34,3% de les noies i el 13,3% dels nois manifestaven comparar-se amb persones que mostraven vides aparentment perfectes i amb una salut mental bona a les xarxes. Això hem d'afegir als algoritmes, perquè les plataformes seleccionen i prioritzen continguts segons les nostres interaccions i això pot afavorir l'exposició repetida a determinats continguts. La OMS alerta, entre d'altres, que l'exposició al ciberassetjament, a estàndards corporals poc realistes o a continguts relacionats amb autolesions. I el ciberassetjament d'assetjament, que també hi parlàvem fa uns dies en una altra secció, té una dificultat afegida, que dèiem, perquè pot continuar fora de l'escola, entrar a casa a través del mòbil, una fotografia, un rumor, una humiliació, poden arribar repetidament i ràpidament a moltes persones. Davant d'això, la resposta no pot ser simplement apagar el mòbil, el problema l'hem d'abordar, doncs és l'assetjament en si. També teníem el conegut FOMO, el Fear of Missing Out, aquesta por d'estar perdent-nos alguna cosa, i les xarxes ens permeten doncs, veure constantment que algú està de viatge, de festa, amb amics, mentre nosaltres potser estem a casa estudiant o el que sigui. El problema apareix quan aquesta necessitat de comprovar què està passant ens impedeix doncs, desconnectar, descansar o gaudir del moment. Què més? Aquí el que dèiem és un concepte que jo trobo que és molt xulo, que és el passar del FOMO al JOMO, que és el Joy of Missing Out, que és aquest descobrir que no passa res per perdre't coses, aprendre a gaudir del moment present, sense sentir que hem d'estar permanentment connectats o pendents del que fa una altra persona. No necessitem respondre immediatament a tots els missatges, veure totes les històries, ni saber constantment què està fent tothom. Podem silenciar notificacions, deixar el mòbil una estona en una altra habitació, quedar amb algú, no?, sense necessitat de publicar-ho, i fins i tot doncs, avorrir-nos una estona, que això augmenta molt la creativitat. I aquí ho dèiem abans d'acompanyament familiar, de res serveix dir el teu fill no estiguis amb el mòbil si tu estàs amb el mòbil a la taula, no? Que això també és important el donar exemple i a saber, no? Tornar una miqueta a connectar a gaudir d'una bona conversa, no? Sense tant de mòbil pel mig. I una miqueta això és el que portem, aquest balanç entre les xarxes de lo positiu i lo negatiu que tenen.
3: Molt bé, doncs Berta, se'ns acaba el temps, però vaja, ens tornem a escoltar ben aviat.
2: Molt bé, gràcies Gemma.
3: I nosaltres acabem el programa d'avui. Demà tornarem amb un nou tema del dia i amb noves històries per explicar-vos. Que passeu una bona tarda. Adeu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat als comicis de 2023, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perdent suports, mentre que Esquerra Republicana quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança, una enquesta en la qual destaca també una dada que no s'havia vist en dues dècades, la bona percepció de la situació política a Catalunya. Ho explica el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel.
2: Després de l'empitjorament o del deteriorament que perceben de, sobretot de la situació política a Espanya, això no es veu reflectit en la situació política catalana fins al punt que, de fet, en aquest baròmetre gairebé un 30%, de fet un 27%, però podem aconseguir gairebé que un de cada tres catalans veu bona o molt bona la situació política a Catalunya. Aquesta és una dada que no tenim des de finals del 2007.
1: També avui s'ha fet pública la primera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS. Des de la convocatòria electoral, el PSOE guanya 3 punts i se situa 12 d'avantatge respecte al PP. Més qüestions. El Tribunal de Comptes ha aplicat l'amnistia als expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, a l'exvicepresident Oriol Junqueras i una trentena dels càrrecs de la Generalitat per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés. Ho ha fet en aplicació de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea al juliol. El president de la Generalitat des de Brussel·les ha celebrat que s'imposi la convivència.
3: Lògicament bé, i que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen, no?
1: L'Ajuntament de Barcelona controla de manera remota tot l'enllumenat públic de la ciutat. La telegestió és una realitat després que els últims 4 anys s'hagi treballat de forma intensa per connectar amb fibra òptica i GPRS els quadres elèctrics de comandament amb un centre de control. El sistema actual permet actuar telemàticament a prop dels 2.500 quadres de llum. I els Mossos investiguen l'apunyalament d'un metge del Cap de Torelló. Els fets van tenir lloc a les 12 de la nit, ahir a la plaça Sant Fortià, i la víctima, que està fora de perill, va poder trucar al 112 alertant de l'incident. Ara s'investiga si es tracta d'un robatori amb violència o una agressió gratuïta. I el Barça, que aconsegueix la segona golejada a la Lliga de Campions, a la Champions masculina de futbol, el triomf d'un 1-4 al camp del Galatasaray.
0: Notícies en xarxa.
4: Hola, bon dia, rambleros i rambleres. Doncs sóc el Miquel García, el viticultor del Celler La Gravera, i una setmana més aquí amb vosaltres. Re, aquesta setmana, com a cosa important, penseu que hi ha una manifestació de la pagesia a Barcelona. La setmana passada ja la vam tindre aquí a Lleida i vam sortir dels diferents pobles. Des d'Alfarràs va sortir una ruta, des d'Almacelles una altra, des de les Borges penso una altra, i tots van acabar a Camp de Mar davant del Departament d'Agricultura, doncs per queixar-nos dels preus justos, de les ajudes que hi ha actualment, de la forma de gestió de la fauna cinegètica, de l'entrada de productes sense cap tipus de control, que el que fan és que el nostre producte s'abarateixi quan nosaltres sí que fem les coses bé. Bueno, unes reivindicacions que al final la pagesia i el món primari és necessari perquè pugui continuar funcionant. Així que res, una abraçada molt forta. Sé que us molestarà una mica, sobretot a la gent de les capitals, però penseu que no ho fan per fer la guitxa a la persona de peu, sinó perquè els de dalt se'ns escoltin. D'acord? Vinga, una abraçada.
5: Àngel, si ara mateix jo vinc a comprar i et demano un quilo de cireres perquè he vist una recepta d'un gaspatxo per internet, tu per dintre què pensaràs?
6: Què vols que et pensi?
5: Digue-m'ho, vale,
6: que estem, a començaments de mes d'octubre, estem tocant el Pilar, que les cireres, quan és el seu punt òptim? Comencen el mes de maig, podem començar una mica abans, a l'abril ja n'hi ha, però el mes de maig és el temps de les cireres, eh? És a dir, per Santa Montserrat és quan comencen les cireres, perquè ens entenguem, perquè fiquem dates amb noms i cognoms per les dates, que tot amb el temps va una mica més abans, també, però mengem cireres quan toca. Que ens podem trobar tot l'any? Sí. D'on ve? De l'altra punta del món. Què estem pagant? Que aquell pagès d'allà no cobri un rot de gitano, que no cobri res i que el que tot se'n va pel transport. I jo crec, pues, si ara vols fer un gazpacho o el fas de tomàquet, tot el fas de pruna, síndria ja ha acabat també temporada, pues, pues mira, tomàquet, i ja està, que és el que toca.
5: Tomàquets encara n'hi hauria.
6: Sí, sí, sí. Nosaltres, que som pagesos, que estem aquí a Baix Llobregat, vam fer plantacions de tomàquets per poder començar a collir a partir del mes de, del mes d'agost, vale? Amb sombreig de malla d'alumini, i estem collint ara. El que passa que no sé quan sortirà el programa aquest, però estem en època de pluges, inundacions, d'això, però bueno, que estem en tomàquets, i encara hi ha tomàquets perquè la temperatura, vull dir, fa 10 anys enrere anàvem en rebaqueta i ara encara anem en màniga curta.
5: Doncs sàpigues que em fas molt feliç, eh? Que jo sóc de l'equip de fan dels tomàquets i enguany n'he trobat de molt bons.
6: Sí, aquest any ha sigut un molt bon any de tomàquets, la veritat sigui dita.
5: Estem a la parada Verdures i Fruites Molins, sí, al Mercat de la Concepció de Barcelona. Sí. Tu fa molts anys que ets aquí, sí, però tu no només ets paradista, ja ens ho has dit, també, sí, també ets pagesa.
6: Sí, sí, sí, sí.
5: I no qualsevol pagesia, pagesia ecològica.
6: Exactament.
5: Explica'ns. Així mateix.
6: A veure, fa... Mira, que estic aquí al mercat, et diré que fa ara 48 anys. Ara aquest mes de novembre farà 48 anys que estic darrere un taulell. És a dir, treballar de cara al públic sempre m'ha agradat, nosaltres som de pagès, però poder-te vendre el producte teu, pues, sempre és molt millor, sense passar per cap mena d'intermediari. Segona, som pagesos, i des de fa 22 anys, 20, poso 22, 21 anys, és igual, que nosaltres fem ecològic, tenim la terra en pau i que fem ecològics. Quan va morir el meu pare, pues, en el seu moment, el meu fill va voler seguir tirant les terres endavant i va dir, fem un canvi, i ara és el que toca i és el futur. I el futur, i sempre ha sigut tirar endavant en totes les ensopegades que per això pel mig hi ha, fins que no surt tot bé, que vas buscant d'aixòs marietes d'un camp a l'altre, que llences produccions i tot això, pues és el que hi ha.
5: Escolta'm una cosa, tu m'ho apuntaves aquest any, el canvi climàtic. Jo no sé si amb el canvi climàtic arribarà un dia que jo vindré a l'octubre a demanar-te cireres i efectivament n'hi hauran. Com a pagesa, com ho estàs veient,
6: això? Jo no crec que sigui possible, perquè menys en el nostre territori, en el territori que estem nosaltres, no que pas. El que sí que ens en donem compte, que amb els raïms ja ha passat, és a dir, amb el vi ja passa, totes les produccions d'arbres estan pujant amunt. És a dir, pujant amunt, anem a muntanya. Pugem a muntanya, vale? Perquè a les zones que abans es feien raïms, és a dir, sí que al Penedès es fan raïms, però cada vegada ens donem més compte que cap al Pirineu, doncs cada vegada terres que eren que havien sigut d'altres coses, de ramats, i trobem que hi ha gent que posa en vinya, perquè a l'arbre, els arbres volen fred i volen que hi hagi temperatures de menys graus, perquè la sàvia ha de morir per poder tornar a florir quan és el seu temps.
5: Per tant, potser algun dia te n'has d'anar a viure
6: al
5: Pallars.
6: No és el cas, però que el món funciona i que anem així, eh? Vull dir que tot i amb això sí, i que el canvi climàtic influeix, i tant. Vale.
5: I tot aquest temps, tots aquests anys i anys que fa que ets, sí, al mercat, jo era clienta teva,
6: sí,
5: quan,
6: sí,
5: vivia,
6: sí,
5: en aquest,
6: sí,
5: barri,
6: sí, sí, sí, sí.
5: Deus haver vist això canviar moltíssim, la gent, els hàbits.
6: Bueno, a veure, estem en el ple Eixample de Barcelona, estem en el Mercat de la Concepció, carrer Aragó, València, Bruc, Girona, estem, que és una bombolla, que és un caramel, estem en un dels millors mercats que hi ha, més ben situats de tot Barcelona. Però què ha passat? Que vull dir, hi ha el boom turístic, i aquí, datat de l'any passat, sabem que hi ha, a veure, datat de l'any passat, més de 19.000 llits turístics que estiguin de veritat, vull dir, menys els que no sabem. això pues, clar, ha canviat els hàbits i el barri i el tipus de clientela que tenim al barri.
5: Teniu, sí. Teniu molta clientela turística?
6: No és que hi hagi molta clientela turística, perquè hi ha client turista que sí que ve i que compra perquè els agrada venir a comprar i que fan els menjars en els seus apartaments, sí, però que, vull dir, però que no. Ha canviat la manera de viure, de comprar, de fer, de deixar de fer, sí.
5: Anava a dir, perquè el barceloní també ha canviat els hàbits de...
6: Exacte, perquè tothom treballa, sí que es diu que es tindrien que estar oberts tot el dia, però bueno, entrar aquest joc d'estar obert tot el dia, hòstia, tirem a Europa. A Europa a les 5 de la tarda, tot xapat, tothom necessita la seva vida familiar, tots els treballadors, tots els empleats, en tots els oficis. Sí, que es pot estar de cara al comerç, i aquesta és la meva visió, però no cal ser esclau, perquè també s'ha de ser persona i s'ha de ser conseqüent amb la persona que ets. I jo, aquest és el meu punt de vista.
5: Per tant, el que ha de canviar és el món, no els mercats.
6: Exacte. Vull dir, el mercat pot canviar, pot ficar-se a les alçades aquestes de que obrim diumenges festius. Home, no. A tots els negocis hi ha famílies. I primer s'ha de guardar el que són les famílies i el que tenen fills, com es diu això avui en dia, això pogués
5: la conciliació,
6: això, ara no en sortia la paraula i després també que a veure, també es treballa molt per, pues, tant per telèfon, per fer comandes, es reparteix aquí al mercat, tenim un servei que és de repartiment de porta a porta, tenim armariets de nevera que pots deixar tu la comanda, tant el que és la fruita com totes les altres productes, i jo crec que pues, ja donem el servei que tenim que donar.
5: És a dir, incorporar les noves tecnologies però en positiu.
6: Exacte, sí, clar, per descomptat, això per descomptat. Això per
5: tu ets
6: descomptat.
5: Una dona força tecnològica, eh? Jo et segueixo a Instagram i déu-n'hi-do de l'activitat que tens.
6: Bueno, jo tinc una certa edat i que tot això te va arribant i dius, bueno, hi entres o no hi entres, però que també t'agrada, i també t'agrada veure que, pues, la gent també ho veu i també li agrada, i ser visible, pues, això és molt important també.
5: Vosaltres feu pagesia ecològica,
6: sí.
5: I no sé com vius tu el contrasentit de dir cada vegada volem ser més ecològics, que ens posin menys coses al menjar, però cada vegada volem cuinar menys.
6: Aquesta és l'altra. A veure, però també hi ha una certa... Com t'explicaria? A veure, també hi ha una certa gent que dintre... A veure, hi ha molts nuclis de persones dintre de lo que és el mercat i d'això. Sí que volem cuinar menys, però hi ha un tipus de gent que ho volen tot preparat, hi ha un tipus de gent que cuina, pues, els caps de setmana, i que prepara per la setmana i per la seva família. És a dir, no és que tinguin tots els plats preparats, però que fan uns bases, que saps allò, pues, que ara és època de carbasses, pues, s'agafa una carbassa, un dia te la fas al forn, l'altre dia tens per fer un acompanyament, tens ja dos plats, que fas una verdura, un altre dia... Jo crec que, a veure, sí que la gent ho volen tot tindre pim pam pum fuego, però després també hi ha la gent que també els agrada poder preparar i poder cuidar la seva família. No pot ser la senyora, el senyor, la parella, els fills. I després hi ha una altra cosa, que és a dir, hi ha una edat, és a dir, mentre tens els fills petits, la persona ve a comprar mercat perquè li agrada donar amb els nens el menjar, que sigui, pues, el sa i tot, perquè vagi bé. Arriba un punt que els fills ja tenen 17-18 anys. La manera de viure canvia, perquè és normal, tires cap a una altra cosa. Però després arriben aquests fills que ja tornen a tindre fills. I clar, aquí veus generacions que van passant d'unes a les altres, i que això és fantàstic, és meravellós. És el que té poder estar de cara al públic i poder parlar de tu a tu.
5: Que bonic.
6: Sí.
5: Parlem de fills.
6: Sí.
5: Molta gent em diu, parlem d'oficis en el nostre programa, i molts es queixen del relleu generacional. Tu aquí no tens problema.
6: En aquest moment no. En aquest moment no tinc aquest problema. Aquest no és el problema. Fins i tot en el camp és... vull dir, és la part gestionant el camp. A veure, no picant pedra, però gestionant el camp, fent productes. És la persona més feliç del món, anant un pas endavant, sempre tinc les idees. Nosaltres fem programació de plantació de camp arrel de 6 mesos, cada 6 mesos, és a dir, les temporades abans, 6 mesos abans, per poder fer llavor, per poder fer les plantacions. Jo crec que és una de les persones més felices pensant el que acolliran.
5: El Lluís, que n'hem dit el seu nom.
6: El Lluís Fisa, sí.
5: I escolta'm, això de treballar tot el dia colze a colze amb el fill, no hi ha moments de la confiança...
6: Ja, a veure, treballar en família no és fàcil, vale? Però sí que és una manera d'unió, vale? I a veure, no és que no sigui fàcil, no fàcil de per la relació, el que sigui, però sí que no, això no és fàcil ni és difícil, però jo crec que això és una complicitat. I sempre, pues, a mi també m'ha costat, perquè sempre hi he anat al capdavant i he sigut una dona que m'ho he endut tot per endavant per poder salvar les coses, m'ho he endut tot per endavant, aquesta és la meva força, endur-me tot per endavant, si s'ha de tirar endavant, tiro, però me puc endur el que sigui, però pues, donar espai a aprendre, és a dir, diu que aprendre, a donar espai al seu puesto, la dona del Lluís pues, porta el que és la gestió d'empresa, bueno, i que estem incorporant a altres membres també, parts de família, per poder fer tota una gestió com més fàcil, i jo pues, amb l'edat que ja tinc, que ja n'he fet 65, pues, poder fer el pas enrere i que tots els meus projectes pues, s'han complert i s'han fet i en positiu i tirar endavant, però que també sapiguer que pues, jo ja tinc una edat i que pues, ara potser toca fer altres cosetes i que donar pas al jovent i les noves idees i les noves maneres de pensar, doncs és així com ha de ser.
5: I imagino que tenir la certesa que tens algú que de fet ja ho fa, agafat el relleu del, del negoci de, sí, de Can Fises, sí, és un orgull, no? És una mica com salvar el cognom, d'alguna
6: exacte
5: manera.
6: A veure, a part de... A veure, salvar el cognom és el cognom de casa, és el nostre projecte, van començar pues, els meus avis, perquè ells vivien a la Palma de Cervelló, van viure, quan es van casar van vindre a viure a Molins de Rei, i va ser el seu projecte, i pues, va seguir el meu pare, pues, jo, el meu pare va començar... Bueno, van començar a comprar la parada d'aquí del Mercat de la Concepció, jo hi seguí, mon fill es va incorporar pues, en tot això, però a ell li agrada el que és la terra, ell disfruta amb el que és la terra, que la terra, i és una persona que és tan visual que no, el seu cap no li para de pensar què pot fer, què pot deixar de fer perquè sigui més atractiu, perquè i perquè nosaltres fem ecològic, però si tu mires la botiga, no hi ha... ecològic no vol dir que les coses estiguin picades, que les coses tinguin dany, sinó venem un ecològic i fem un ecològic que surti perfecte, com si fos un convencional, i un ecològic a un preu quasi de convencional.
5: I si n'hi ha algun que està una mica picat, la gent també ha de saber que la natura és imperfecta.
6: Exactament, aquesta és la cosa, que la natura és imperfecta. En aquests dies que estem ara passant, pues, que estem passant pues, amb inundacions i tot això, pues, ha de ser com una mica conseqüent i poder saber entendre pues, que la natura és natura, sempre.
7: Vale, el primer que has de dir és Roma 54 has de pensar que és un programa que així molta gent del poble, molt de cosa així molt aterrat, el que et vingui. Rambla 54 és...
8: D'acord. Rambla 54 és poble.

0: Avui el Xaixón podria ser el nostre protagonista, però no l'és, però podria.
1: Anna, Anna, t'estàs encallant, sí o no?
0: La veritat és que no, però podria, perquè parlem d'unes col·legues seves del Xaixón. Ara bé, en aquest cas, són unes col·legues que no viuen al nord d'Anglaterra, sinó al Montseny.
1: Parlem d'ovelles?
0: Doncs sí, parlem d'ovelles, de llana i de la persona que se'n cuida, de les ovelles i de la llana, que ja és amb l'Enric Rubio a Ràdio Cardedeu. És així, Enric, ben tornat al Rambla 54.
2: Doncs sí, gràcies, Anna. Avui et porto a ramblejar pel programa a una artesana amb majúscules. Algú, mira, mira què et diré, algú que dedica la seva vida a l'artesania i la terra. És la Laia Aguilar. Laia, benvinguda.
3: Hola, bona tarda.
2: Molt bona tarda. Anna, has de saber que la Laia és una apassionada, una entesa i una especialista de la llana. Viu al Clot de la Mora, al cor del Montseny, als contraforts del Pla de Calma, podríem dir. I des d'allà té cura del seu ramat d'ovelles. Fila, teixeix, carda, fa pasturar i elabora tot tipus de productes. Laia, ja fa gairebé 20 anys, no?, que fas tot plegat o vaig errat?
3: No vas errat. El que me vas errat és amb que tinc un ramat perquè tinc un escamot. Això més que res per respecte...
2: Ep.
3: Més que res per respecte als pastors i pastores, de veritat.
2: I tant.
0: Bueno, tens unes ovelles, en qualsevol cas, no?
3: Tinc ovelles.
0: Clar, això la gent que som cosmopolites no... Vull dir, veiem tres ovelles i ja és un ramat.
3: Bueno, més que res, que jo considero que un ramat és a partir de 100 ovelles.
2: Ja, Déu-n'hi-do.
0: Són moltes 100 ovelles. Escolta'm...
3: Però bueno, sí...
0: I com hi vas arribar allà, Laia? Com i quan vas decidir dedicar la teva vida a les ovelles i a la llana?
3: Bueno, també haig de dir que tot plegat va ser una casualitat, perquè jo sabia de la llana, com podeu saber tots vosaltres, i que ve de les ovelles i que es pot teixir, però sí que fa 34 anys que vaig anar a viure al Clot de la Mora, era molt joveneta, i el que em va frapar molt, suposo que com a filla de Barcelona, és que hi havia molts recursos al teu entorn i com aprofitar-los. I un d'ells, en aquest moment, va ser la llana, va aparèixer com una cosa així molt extraordinària i vaig començar a jugar. També t'he dit que considero que soc professional des de fa 17-18 anys, perquè primer el que vaig fer va ser jugar amb la llana.
2: I a la llana i a les ovelles, parlant d'això, Laia, quantes en tens? Deies que no en tens 100. I quina feina implica fer-se encàrrec? Perquè com es gestiona aquest escamot?
3: Bueno, el que faig és... fàcilment es pot fer perquè és un escamot de 20 ovelles, i llavors el que faig és tenir tancat. Sí que les ovelles poden pasturar i poden estar sueltes, l'únic que haig d'anar vigilant, controlant, i la mit m'ajuda si se me'n van una mica cap amunt. Però després, si no tinc tancat, jo què faig? Que si un dia haig d'anar a treballar i sé que aquell dia haig de baixar en lluc i després m'haig de quedar cap a la vall, doncs aquell dia les sequi que puguin pasturar fora però amb tancat. I si estic per casa perquè és el dia que toca produir, doncs aquell dia puc estar atent, perquè com sempre sabem, no?, que els esquellots el que fan és com una música. Llavors, si aquella música és tranquil·la i relaxada, vol dir que estan tranquil·les. Si veus que està molt accelerada, vol dir que estan corrent, algun motiu hi ha. I després, si deixes de sentir-les, vol dir que se te'n van.
2: Totalment.
0: Laia, i siguin ramat o siguin escamot, les ovelles, a les pel·lícules, els pixapins, sempre les veiem associades amb un gos. Les teves també?
3: Sí, clar. És a dir, el gos el que va molt bé és que hi ha diferents tipus de races de gossos, i llavors el gos, diguéssim, d'atura seria el que te les fa manegar, no? Te les fa anar cap aquí, cap allà, o t'ajuda a tancar. A mi a vegades a la nit, doncs em demano, ara el món està aprenent, és a que si no les sento gaire i em fan caminar, doncs que també me les acostin o que m'indiquin on estan. I després hi ha el que seria el mastí, no? O el muntanya Pirineu, que són els gossos que estan amb el mateix ramat i que el que fan és com una protecció, no? Estan amb elles i estan acompanyant.
0: I mentrestant, amb elles els hi va creixent la llana, no? Suposo, com a nosaltres ens creixen els cabells i toca esquilar-les. No sé cada quan, com s'ha de fer això, com es gestiona.
3: Bueno, està clar. Els hi creix la llana. Penseu que les ovelles només fa uns 5.000-6.000 anys que existeixen i que venen del mufló. A Molló hi ha un parc que encara hi ha muflons, i el mufló seria com una ovella que té, això no ho sabíeu, eh?
0: No.
3: I que té el llom una mica té el llom una mica llanut, val? Llavors què va passar? Que quan vam voler domesticar animals, el que vam fer va ser anar agafant els més llanuts, i al final perquè vèiem que allò era un recurs. Val? Llavors les ovelles, clar, s'han d'esquilar, perquè no és per fred calor, sinó que al final també per una qüestió d'higiene, és a dir, imagina't anar cada vegada amb la palambrera més llarga. Llavors les ovelles normalment aquí a Catalunya i a tota la península, hi ha països que poder s'esquilen dues vegades perquè són ja races molt més, amb fibra molt més llarga, però si no, compteu que a l'abril normalment són esquilen més els pastors que després se'n van cap a muntanya, cap a fer transhumància o muntanya, perquè ja les tindran cap allà i ja no les tindran, i si no és això, abril, maig, juny, i els més tardans que ja van al juliol però van una mica més tard. A mi m'agrada fer-ho cap al maig, perquè així quan ve la calor ja tenen un ditet de llana i estan més protegides del sol.
2: I tant, així no se'ns cremen. Escolta'm, Laia, crec que la llana és una cosa que, de fet, quan la descobreixes com Déu mana, ja no hi ha marxa enrere. Quines són les seves propietats? Perquè de llanes n'hi ha de moltíssimes varietats, no?
3: Bueno, hi ha diferents races, no? que tenen diferents tipus de fibres, però al final les propietats més o menys són les mateixes. La primera de totes és que és biodegradable. Aquesta és tenir-la en compte, perquè tota la fibra que sigui sintètica ja no ho és, per tant, aquí ja tenim un avantatge. La primera és que ens ve donada sí o sí, també hem de tenir en compte que aquesta és que la tenim i què en fem, no? Aquesta és la primera poder, a part és biodegradable, és impermeable, que per això quan, si us fixeu ara sabent això, quan veieu un ramat que també hi ha cabres i està plovent, veureu que les ovelles pasturen igualment, no? Al País Basc també passa això, les veus pasturant encara que plogui i dius, mare meva, i no passa res, tu vas amb el cotxe i les veus pasturar. I en canvi les cabres s'amaguen, s'estan quedant arraulides sota un arbre o se'n van corrents al corral perquè ja tremolen, no? Són impermeables, la llana és impermeable i segons quins teixits que són molt feixucs o tupits, és impermeable. Després és termorreguladora, això no vol dir que abriga ni escalfa, sinó que t'aïlla, manté la temperatura que tu tens. D'aquí que és tan avantatjosa segons quina, les mantes,

0: és que a vegades porto fetes al buit, a la que s'inflen, no? Perquè ja les he obert, veus que estan com humides o no, i és perquè estan fent això, estan jugant això.
1: I tot bestial, i això, totes aquestes característiques que ens expliques, totes molt positives, els humans, com som els humans, quan anem a la botiga sovint el que trobem és roba de llana barrejada amb altres coses. I no sé si això ho fem per preu, per característiques, perquè la llana, perquè no s'encongeixi, no sé què és el que pesa més en la societat de consum, per no aprofitar tot això que ens estàs explicant.
0: Bueno, és que ho acabes de dir, estem en una societat de consum extrem, i això fins i tot ara és curiós perquè estic en un projecte en un institut i quan els ensenyo a filar són nens i nenes, o nois i noies més aviat, perdoneu, nois i noies de segon d'ESO han arribat a aquesta conclusió, és a dir, els ensenyes a filar i al final et diuen buah, tia, clar, els mitjons, no? I diuen, ara entenem lo de sorgir, no? Perquè els hi explico, diu, clar que el sorgir em diu, què tornes a filar per tornar a fer uns mitjons? I llavors la conclusió que t'arribaven és, clar, és gran, ens queixem que tot està car, però que ho comprem tot. I una mica és això, no? Que no estem donant temps a... Parlàveu de cuinar, no? Doncs és el mateix. Busquem més oci, no critico ni jutjo, que quedi clar, però en general busquem més temps d'oci per fer coses, però hem oblidat que cuinar potser és un oci i que potser si filéssim, teixíssim o valoréssim el cost d'un jersei de llana, perquè ens queixem del preu, també sabríem que aquell jersei ben cuidat ens pot durar tota la vida. Llavors, és un tema de costos. Penseu que quan vaig a projectes o em demanen un pressupost i poso com a material la llana, ara ja no perquè em coneixen, però, per exemple, em deien, però per què poses la llana si la llana la donen? I jo els explico, no, però jo la pago, Jo pago al pastor 0,8 i un euro, que això és un... El quilo. I després me'n vaig a Cuenca i haig d'anar a Cuenca, però després el cost de rentar és de 3 a 5 euros al quilo i després toca cardar i toca filar, és a dir, hi ha uns costos. Llavors hem de, també és aquest el tema, no?, de pagar la llana als pastors, hem de reivindicar que és un recurs i que si el anem a buscar és perquè ens interessa, ni que sigui per encoixinar, que no hi ha cap tipus de tractament. Si tu busques aquella llana bruta al pastor és perquè ens interessa, per tant hem de pagar, posem-hi un preu, encara que sigui insignificant, que pensis que no és tant el que li estàs donant, perquè si ens anem a una botiga de plàstics per aïllar el terra i per les males herbes també ho pagarem, és a dir, no posem dubte amb això, no?
1: Esclar. I suposo que és molt important fer pedagogia, doncs deies, feia un curs amb un institut, fer pedagogia d'aquest ofici perquè no quedi, com comentàvem, doncs engolit per aquest món de presses i consum ràpid que tenim a vegades absurd.
0: Bueno, les formacions i la pedagogia jo crec que són interessants. Una és per valorar el preu i no posar en dubte el preu d'un producte, i l'altra penso que també és molt important perquè hi ha una part creativa que a vegades tenim oblidada i que és bestial, i que quan comences a jugar amb la llana, jo per exemple jugo molt amb la tècnica del drap de llana, el feltre, només la manipulació amb aigua, sabó, la llana, donar forma, i veus les cares, no?, de nens, nois, noies i adults, amb aquella cara de sorpresa i satisfacció, jo ja estic, ja em tenen atrapada.
1: Doncs, Laia, moltíssimes gràcies de tot cor per haver vingut fins al nostre programa, el Rambla 54, a compartir amb nosaltres aquest art i aquestes reflexions realment necessàries, i gràcies també a tu, Enric, per descobrir-nos-la, a la Laia. Una abraçada a tots dos i fins aviat.
2: A vosaltres, sempre.
0: Una abraçada.

0: El Masclet celebra un quart de segle de compromís amb la cultura reusenca. 25 anys d'una beguda elaborada amb vermut de Reus i Plim, que ha acabat esdevenint un dels elements més característics de la festa major de la ciutat. Per commemorar l'efemèride, l'entitat que porta el mateix nom que la beguda ha impulsat diverses iniciatives, com la creació d'un himne propi i el primer gelat de Masclet, elaborat per Gelats. Una celebració que serveix per reivindicar la trajectòria d'una agrupació que 25 anys després de la seva creació continua treballant per fer de la beguda una expressió de la cultura popular de Reus. Un dels membres del col·lectiu, l'Oriol Baciana, ho té clar: el Masclet és una manera de demostrar que la festa també pot ser cultura.
1: I tant, de fet el Masclet és una beguda, però també està fet amb productes locals, amb productes de Reus, i per tant també és una manera de fer patrimoni, de fer cultura de la nostra ciutat. I sí, veure Masclet, participar del Masclet és una manera de participar de la festa major, és una manera de participar també activament de Reus, per tant també és una manera de fer cultura.
0: L'origen del Masclet es remunta a principis del segle XXI en una trobada al Flaps de Reus entre el cantautor Fito Luri i dos tècnics de cultura de l'Ajuntament. En aquella conversa va aparèixer la mamadeta, la beguda típica de les festes de Santa Tecla de Tarragona. La referència va fer sorgir una idea: per què no crear una combinació pròpia amb productes de Reus?
2: Llavors, amb el Víctor, amb el propietari del Flaps, vam estar parlant sobre el tema i tal, i va ser a partir d'aquesta conversa que va sorgir que podríem combinar dos begudes típiques de la ciutat, com no. Una era el vermut de Reus, i l'altra, en aquell temps, nosaltres li dèiem Plim, però era el Fantasies de Frutes, no?, en aquell temps. I el que vam fer, doncs, va ser barrejar aquests dos ingredients, i a partir d'aquí, doncs, ja va sorgir el Masclet.
0: La barreja de vermut i Plim va agradar als seus impulsors, però la iniciativa no va comptar amb la implicació directa del consistori, perquè es tractava d'una beguda alcohòlica. Va ser a través de La Padrina, una agrupació musical de la qual formava part Fito Luri, que el Masclet va començar a fer-se lloc en les festes de Misericòrdia. La primera aparició pública va arribar amb l'Estripadrina, una adaptació del tradicional Correbars. La segona va registrar més participació, i a la tercera ruta del Masclet l'activitat ja s'havia convertit en una cita marcada al calendari festiu. Després de les primeres edicions, Fito Luri va desvincular del projecte i va començar una nova etapa amb la consolidació del col·lectiu El Masclet. L'arrelament de la beguda no s'explica només per la seva presència a les festes. Al darrere hi ha la feina d'un col·lectiu que organitza activitats, coordina entitats i treballa perquè el Masclet continuï tenint un espai propi dins de la cultura popular reusenca. Baciana recorda com va passar a formar part de l'entitat i tota la feina que hi ha darrere de la coneguda Ruta del Masclet.
1: Quina millor manera que entrar a la festa major fent-ho en una cosa, en una activitat que ens interpel·la a tots, els que ens agrada sortir, els que ens agrada viure des de dins la festa major. I vaig decidir escriure per xarxes al col·lectiu del Masclet, i em van convidar a anar-hi en una primera cercavila ja des de dins per poder veure com funcionava tot, i sense encara formar-hi part, però ja poder veure com es muntava tot des de dins. Quan vaig arribar allí vaig flipar, perquè hi havia una organització al darrere, hi havia una feina al darrere, hi havia uns temps molt marcats que probablement des de fora no es veuen i sembla una cosa més caòtica, més desorganitzada, però que des de dintre costa molt de temps d'organitzar.
0: El creixement de la ruta també ha obligat el col·lectiu a afrontar nous reptes logístics. L'afluència de públic fa necessari trobar un equilibri entre la festa i l'ordre, de manera que els assistents puguin ballar mentre els músics i els elements festius es desplacen pels carrers de la ciutat.
1: És complicat controlar-ho tot, però per això et dic que intentem ser aquells dies les màximes mans possibles, perquè no res se'ns escapi dels ulls, però també dels cinc sentits. I sí que és veritat que, com ja he dit anteriorment, porta feina de preparació, però el moment d'arribar allà dalt, pujar a l'escenari, a llançar les botes i veure una plaça Mercadal plena de gom a gom, dona certa alegria de que la feina s'ha fet bé, de que la gent continua creient en el nostre col·lectiu, continua creient en la culturalitat del Masclet, i que per tant cal seguir tirant endavant iniciatives com aquestes.
0: Tot i la celebració inherent a la beguda, aquesta també planteja una qüestió important: com es pot mantenir una tradició vinculada a una beguda alcohòlica sense associar la festa al consum excessiu? Fito Lurich ja expressava en el seu moment la preocupació per la facilitat d'accés a l'alcohol entre els menors i per les imatges de consum excessiu que es poden veure durant les festes. Una reflexió que convida a separar la identitat festiva d'una ciutat de la quantitat d'alcohol que es consumeix.
2: Totes les festes majors estan associades amb una beguda alcohòlica. A Menorca, doncs, hi ha la pomada, a Tarragona la mamadeta, i d'altres ciutats tenen les seves begudes i els seus costums. El que és cert és que sí que el que s'hauria de fer, doncs, és propiciar, no?, que el consum fos moderat. Ens anem fent grans i també ens crida o ens demana, no?, que apostem també per la moderació, que ens ho podem passar bé sense haver de beure molt d'alcohol.
0: La festa al capdavall va molt més enllà del contingut del got. La música, les cercaviles, les colles, les trobades al carrer i la participació ciutadana són elements que donen sentit realment en aquesta tradició. Pel col·lectiu, els reptes continua evolucionant sense perdre aquest vincle amb la cultura popular. L'entitat també treballa per repensar el format del concurs de masclet, que se celebra abans de les festes de Misericòrdia, i es mostra disposada a col·laborar amb iniciatives que contribueixin de fer de Reus una ciutat de cultura.
1: Doncs projectes n'hi ha molts. De fet, en aquest any se n'han posat un munt damunt de la taula amb aquesta idea de celebrar el 25è aniversari, però molts segueixen encara damunt la taula ja no amb la idea de per què cal fer un any excepcional d'un any del 25è. Doncs no, el podem fer l'any 26, l'any 27, l'any 28, l'any 29. No cal esperar-nos a la xifra rodona, no cal esperar-nos a la idea de voler fer grans coses.
0: Entre les activitats per presentar l'himne del masclet, interpretat per la banda del masclet i el caliplet, el gelat inspirat per la beguda elaborat per xalats. Aquestes iniciatives mostren la voluntat de continuar ampliant l'univers del masclet i explorar noves maneres de vincular-lo amb la música, la gastronomia i també la cultura popular.
1: Però sobretot amb una mirada posada cap al futur. Cada vegada la situació dels joves és diferent a Reus i, per tant, també estem analitzant i tenint en compte com evoluciona la joventut de Reus, com evoluciona el jovent de Reus, per a veure com podem evolucionar nosaltres per seguir-nos acompanyant. Perquè si això és una idea clau i és una idea principal, el masclet sense joves costaria que tirés endavant. Ja costaria sense la festa major, però sobretot la major part de la població que ve a la cercavila o que ve al concurs, etc., és gent jove.
0: 25 anys després d'aquella trobada al Flaps, el masclet ha passat de ser una idea sorgida gairebé per casualitat a convertir-se en una tradició arrelada a la ciutat. Una història que ha crescut gràcies a la participació popular i a la feina d'un col·lectiu que continua buscant maneres de mantenir viva la festa. El futur passa per conservar aquesta essència, adaptar-se als nous temps i continuar acompanyant les generacions que s'incorporen a la celebració. Perquè més enllà del vermut i el plim, el masclet és també la feina de les entitats, la música que omple els carrers i la voluntat de compartir la festa major.

Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local. Estàs escoltant Rambla 54 a Premià Mèdia.

0: jovens d'avui no sabia com sonaven els gegants de Premià de Mar, però ara ja sí. Però a banda de saber amb quin ritme ballen, doncs volem saber també qui són. Gemma Palet, ben tornada al Rambla 54.
1: Hola, Anna, bona tarda.
0: Doncs això, igualment, Gemma, avui parlem dels vostres gegants, els més veterans, el Tòfol i la Siseta. Qui són aquests gegants, Gemma?
1: Doncs mira, el Tòfol i la Siseta són gegants del tipus Reis Catòlics. Tòfol és un diminutiu de Cristòfol, el patró de Premià i primer habitant mitològic del municipi, i la Siseta es diu així en honor a la Mare de Déu de la Sisa, que és la protectora dels mariners. Tots dos gegants van ser construïts al 1950 al taller El Ingenio a Barcelona, a partir del motllo que havia fet per als gegants Tallaferro i Flor d'Alba, que són els gegants d'Arenys de Mar. I com a curiositat et diré que tots els seus rostres estan inspirats en els actors de Hollywood, Cornel Wilder i Joan Fontaine. En Tòfol mesura 3 metres i 65 centímetres i la Siseta 3 metres i 60 centímetres, 5 centímetres menys que en Tòfol, i tenen un ball solemne que es balla després de l'ofici de Sant Cristòfol, que és el 10 de juliol a la plaça de l'Ajuntament de Premià.
0: O sigui que són uns gegants amb més de 70 anys d'història.
1: Efectivament, per explicar-vos millor el seu origen, he anat a trobar a la colla gegantera de Premià, i el Didac Domínguez em deia que els gegants van arribar als anys 80 al municipi i que des d'aleshores han acompanyat diverses generacions de premianencs.
2: L'origen de la colla i l'origen dels gegants no és el mateix, ja que aquestes figures sí que tenen 70 anys, però van arribar a Premià allà el 1983, que els van comprar de la Casa Vinyals.
0: I són els gegants més veterans, dèiem, oi?
1: Sí, són els gegants més veterans, que ara comparteixen protagonisme amb l'Omar i l'Ester, que han estat incorporats més recentment. Però com en deia l'Adrià Roca, que també és membre de la colla gegantera, els primers tenen un valor sentimental especial, sobretot per les generacions que els han vist créixer amb les festes del poble.
3: Jo crec que sí, perquè realment són els gegants que la gent gran ha vist tota la vida. I en el cas, per exemple, de l'Omar i l'Ester són més recents, i aquest fet que arribessin abans potser fa això que la gent gran els hi tingui més estima, i per tant, doncs, quan els vegin, quan els veuen al carrer, doncs potser se'ls senten més propis o els hi tenen una estima més especial que la resta.
0: Una estima que també es tradueix en la manera com es cuiden aquestes figures.
1: Sí, totalment. No tots els gegants estan fets del mateix material, i això, de fet, determina quines sortides poden fer i quines no. L'Adrià explica que els més antics, per exemple, es reserven per celebracions més destacades.
3: Sí, en el cas del Tòfol i la Siseta, el ser cartropedra és un material més fràgil, i llavors doncs, fa que no surtin tant com els altres gegants, ja que són fets de fibra de vidre, que és un material més resistent. I per això, en el cas del Tòfol de Siseta, fa com les sorties més importants o més serioses, per dir-ho d'alguna manera, i l'Omar i l'Ester potser serien les trobades ja de gegants normals que es fan habitualment.
1: I darrere de cada sortida ja recordem la feina de tota una colla que assaja, cuida les figures i manté viva aquesta tradició. Una tasca que uneix petits i grans i que permet que els gegants continuïn formant part del patrimoni cultural i festiu de Premià de Mar.
0: I tant, i per molts anys. Gràcies, Gemma, per portar-nos la història del Tòfol i la Siseta fins al Rambla 54, la nostra quota gegantera del dia. Una abraçada forta i fins aviat.
1: Gràcies a vosaltres, adeu.
4: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.

0: Jo escolto Rambla 54 a delta.cat.
1: Des de temps de Perry Mason ha plogut molt i les sèries de tribunals han proliferat com a bolets amb la pluja. I hem vist advocats, fiscals, demandants i denunciats de tota mena. Però un riu? Tu t'imagines que un riu pogués anar als tribunals? Que pogués, per exemple, denunciar una empresa perquè l'està contaminant? Doncs no és ciència-ficció. Sàpigues que hi ha llocs al món on la natura ja té drets reconeguts legalment. Nerea Alzo, ben tornada al Rambla 54.
2: Bona tarda, Anna. Un dia més estem aquí ramblejant des de Deltebre, des d'una terra que, com ja sabeu, està molt marcada pel riu Ebre.
1: Així és.
2: Avui... Sí, exacte, Anna. Avui em sembla molt interessant justament això que has plantejat, que òbviament ens interpel·la als ebrencs, però també als que viuen al costat del Ter, del Llobregat o també del Segre. Un riu pot tenir drets i defensar-se davant la llei si es considera que algú l'està maltractant? Per entendre què significa això i quines conseqüències podria tenir, ens acompanya Susana Borràs, que és catedràtica de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la Universitat Rovira i Virgili. Susana, benvinguda al programa.
3: Moltes gràcies. Bona tarda.
1: Susana, gràcies per ser aquí. Una cosa, quan diem que un riu pot tenir drets, què volem dir exactament? És com si la llei el considerés una persona?
3: Bé, tradicionalment hem de dir que el dret ambiental ha considerat els rius com a recursos naturals que hem de gestionar, hem d'administrar i protegir. Però, com bé heu dit, cada vegada hi ha més iniciatives al món que proposen un canvi de mirada. Deixar de veure el riu únicament com un recurs al servei de les persones i reconèixer que té un valor ecològic propi que el dret ha de protegir. Això ha dut a que en molts rius se'ls hagi reconegut drets. Quins drets? El dret a existir, el dret a mantenir els seus processos naturals, a conservar la biodiversitat, a no ser contaminat, a ser restaurat quan pateix danys. Per tant, drets que són propis a l'existència del riu. Ara bé, hem de diferenciar que aquest reconeixement de drets a un riu no és exactament el mateix que donar-li personalitat jurídica. Uh-huh. En dret, quan parlem que una entitat té personalitat jurídica, com ara reconèixer la personalitat jurídica d'un riu, volem dir que és una tècnica jurídica que no solament vol dir reconèixer a un subjecte jurídic drets, sinó que també la capacitat per poder-los defensar davant de les administracions i tribunals. Quan diem que un riu pot ser subjecte de dret i persona jurídica, no estem parlant del mateix que una persona humana, sinó que estem parlant d'atribuir-li la capacitat jurídica per defensar aquests drets i reclamar-los davant de les administracions i tribunals. Evidentment, necessitem mecanismes de representació per poder defensar aquests interessos del riu i defensar els seus drets. Per tant, ens allunyem d'un paradigma tradicional de com protegim la natura i com protegim els rius.
1: I si ens plantegéssim un cas pràctic, per exemple, si demà es detectés un abocament contaminant en un riu, no li posarem nom per no portar mala sort, no? Que passi a casa nostra, qui podria actuar en nom seu si tingués personalitat jurídica? Perquè ens has dit, no és com una persona, clar, un riu no pot anar directament als tribunals. Llavors, a través de... com s'ha de vehicular això?
3: Sí, perquè ho entengueu d'una forma molt senzilla, és el mateix cas que una persona que es declara incapacitada o un menor d'edat que necessita, doncs, una representació. Aquesta és una de les qüestions més rellevants i potser més complexes, perquè necessitem que hi hagi un mecanisme de representació per tal de poder defensar aquests drets i, per tant, defensar el riu davant d'aquesta hipòtesi de que pugui ser danyat, perquè un dels drets que els hi podríem reconèixer als rius és aquest dret a no ser danyat fins al punt que comprometi la seva existència. Aquesta representació com s'hauria de vehicular? Doncs s'hauria de vehicular a través d'una llei que determinés qui representa el riu, no? Com es trien aquestes persones que són representants i que han de defensar aquests drets? Doncs generalment seria una representació compartida entre administracions públiques, representants de la ciutadania, entitats del territori, juntament amb representació científica independent, no? Un comitè científic independent que assessorés a la resta de membres de representació. Per tant, la idea és que ningú no pugui apropiar-se de la veu del riu, no? La representació ha de ser transparent, plural i basada en el coneixement científic i en l'experiència de les comunitats que habiten al voltant del riu, no? I per tant és una representació que en cap cas substitueix les administracions que tenen competències sobre l'aigua, sinó que el que volem és reforçar la defensa i protecció del riu a través d'aquest reconeixement de la personalitat jurídica, dels seus drets i de persones que realment puguin defensar la seva integritat ecològica.
2: Susana, des de la Plataforma en Defensa de l'Ebre han explorat la possibilitat de reconèixer jurídicament el riu, en aquest cas el riu Ebre. Això com està i quins passos s'haurien de fer?
3: Bé, la Plataforma en Defensa de l'Ebre, doncs, ja des de fa molts temps, des de fa temps, no, ha plantejat aquesta possibilitat de reconèixer la personalitat jurídica del riu Ebre, i ha treballat en un horitzó, no, que ja es va iniciar en el 2023, si no m'equivoco, per poder iniciar aquests passos, no? Ara bé, la qüestió de fons és que es necessita, no, tot un recorregut procedimental per poder formalitzar aquesta personalitat jurídica de l'Ebre, no? Que això li permetria, evidentment, definir uns drets sobre el riu, no? Establir qui el representa i qui els ha de defensar davant de potencials riscos o danys, no? Llavors, com es pot fer? Com es pot formalitzar? Doncs hi ha diverses vies, no? Es pot impulsar mitjançant una iniciativa legislativa des del govern, mitjançant una proposta parlamentària o bé a través d'una iniciativa legislativa popular, com va ser el cas del Mar Menor. Una iniciativa legislativa popular a nivell estatal vol dir recollir unes, com a mínim, 500.000 signatures vàlides perquè la proposta de normativa pugui continuar la seva tramitació parlamentària. Però haver reunit aquestes signatures no vol dir que la llei s'aprovi automàticament, perquè la decisió final correspon a les Corts Generals, val? Però és important entendre que aquest procés no es limiti només a la redacció d'una llei, no? Per tenir la proposta i iniciar aquesta iniciativa legislativa popular, evidentment cal que hi hagi, doncs, una aliança entre, doncs, totes les comunitats que estan en el territori, les comunitats científiques, les entitats ambientals, els sectors econòmics i les administracions implicades. Per tant, tenir una llei vol dir que abans hi ha hagut un consens social que determina, no, aquest pas tan important de reconeixement de la personalitat jurídica del riu Ebre. Per tant, és important. La plataforma pot ser la impulsora social, però el reconeixement legal requereix, evidentment, aquesta via normativa adequada, però també aquest consens que hi ha d'haver al darrere.
1: Susana, tu has apuntat el cas del Mar Menor a Múrcia, que sí que va aconseguir aquesta personalitat jurídica, va ser l'any 2022, m'ha explicat la Nerea. Què ha canviat realment des d'aleshores allà?
3: Bé, ha canviat molt perquè ha estat, sens dubte, un cas molt inspirador, en el qual ha tingut l'aval del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional l'any 2024 va emetre una sentència molt important avalant la constitucionalitat de la llei que reconeixia, que reconeix la personalitat jurídica del Mar Menor, de la Llacuna i de la seva conca, i per tant està avalant la possibilitat que l'Estat espanyol, un element natural, com pot ser un riu, tingui drets, tingui personalitat jurídica i drets a defensar i una representació. I això que està dient? Està dient que el Mar Menor ja no només és un espai natural que l'administració ha de gestionar i protegir, sinó que és un subjecte de drets que els quals es poden defensar davant dels tribunals, no? I per tant hi ha tota una estructura que a partir d'ara vigila com actua l'administració, quines decisions s'estan prenent. Inclús ja hi ha molts casos que estan davant de diferents tribunals en els quals doncs, l'entitat de representació del Mar Menor ha denunciat davant d'aquests tribunals la vulneració dels seus drets.
1: Per tant, o sigui que es pot defensar.
3: Exacte, doncs, a través d'aquest mecanisme de representació.
1: Doncs molt interessant aquest mecanisme. Susana, moltíssimes gràcies per aquesta masterclass de dret que ens has fet al Rambla, de veritat. I a totes dues una abraçada i fins aviat.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Fins la propera.
3: Adéu.

0: Ei, Anna, què tal? Soc el Jordi Casals de Solsona FM. Avui he passat per davant d'un taller d'una empresa d'aquí Solsona on hi fan un objecte que estic segur que tots en tenim una a casa. Un ganivet pallarès. He pensat que demà al Rambla podíem convidar el David, el gerent, el director de l'empresa, que si no m'equivoco és a la tercera generació de la família que es dedica a fer ganivets. Vaja, per parlar una estona amb ell, perquè si hi ha una cosa que em preocupa és com tenir els ganivets ben esmolats i ben afilats sempre. Perquè la seva no ens faci plorar, vaja, per exemple. Ja em diràs què us sembla.
1: La xarxa de comunicació local.

0: El Consell Infant de Palafolls engega la seva tercera edició amb la campanya electoral i les eleccions aquest proper dia 20 d'octubre. El Consell de Participació Territorial dels Infants de Palafolls ja ha posat en marxa la seva tercera edició. Aquests dies, els escolars del nostre municipi es troben immersos en el procés per tal d'escollir els seus representants, una etapa que ha començat amb la campanya electoral i que culminarà amb la jornada de votacions. Des de l'àrea d'educació de l'Ajuntament de Palafolls, Sabina Guerrero detalla el calendari i també el moment en el que es troba actualment aquesta iniciativa.
1: Es troben en un període de campanya. Aquest període està comprès entre el 9 i el 16 d'octubre i un cop acabat aquest període ja ens aniríem al 20 d'octubre, que és el dia que es farien les eleccions. És un total de 14 el que es necessita per conformar el que serà aquest tercer Consell de Participació Territorial dels Infants de Palafolls, ja que 6 dels seus membres renoven automàticament de l'any passat.
0: En aquesta convocatòria s'hi han presentat 26 candidats i candidates de les diferents escoles del nostre municipi. També, de fet, ho poden fer de qualsevol indret mentre cursin 5è o 6è. D'aquest grup se n'escolliran 14 en total per tal d'acabar de definir la composició del Consell, ja que 6 dels membres de l'anterior edició, la del curs passat, renoven automàticament la seva representació. Pel que fa al cens electoral i als punts on es podrà dipositar el vot, Guerrero explica el funcionament de la jornada democràtica, que tindrà fins a 3 seus electorals.
1: Poden votar tots els nens i nenes que cursin 5è i 6è i que hi visquin a Palafolls. Les votacions es duran a terme a l'Escola de les Ferreries, a l'Escola Mas Prats i a l'Escola de Música i Dansa de Palafolls el dia 20 d'octubre.
0: D'aquesta manera, l'alumnat de 5è i de 6è de primària tornarà a tenir l'oportunitat de fer sentir la seva veu i de participar activament en les propostes i decisions que es prenen al nostre municipi en aquest Consell, que es constituirà ja a principis del proper mes de novembre. Més informació a radiopalafolls.com.

0: El Consell Infant de Palafolls engega la seva tercera edició amb la campanya electoral i les eleccions aquest proper dia 20 d'octubre. El Consell de Participació Territorial dels Infants de Palafolls ja ha posat en marxa la seva tercera edició. Aquests dies, els escolars del nostre municipi es troben immersos en el procés per tal d'escollir els seus representants, una etapa que ha començat amb la campanya electoral i que culminarà amb la jornada de votacions. Des de l'àrea d'educació de l'Ajuntament de Palafolls, Sabina Guerrero detalla el calendari i també el moment en el que es troba actualment aquesta iniciativa.
1: Es troben en un període de campanya. Aquest període està comprès entre el 9 i el 16 d'octubre i un cop acabat aquest període ja ens aniríem al 20 d'octubre, que és el dia que es farien les eleccions. És un total de 14 el que es necessita per conformar el que serà aquest tercer Consell de Participació Territorial dels Infants de Palafolls, ja que 6 dels seus membres renoven automàticament de l'any passat.
0: En aquesta convocatòria s'hi han presentat 26 candidats i candidates de les diferents escoles del nostre municipi. També, de fet, ho poden fer de qualsevol indret mentre cursin 5è o 6è. D'aquest grup se n'escolliran 14 en total per tal d'acabar de definir la composició del Consell, ja que 6 dels membres de l'anterior edició, la del curs passat, renoven automàticament la seva representació. Pel que fa al cens electoral i els punts on es podrà dipositar el vot, Guerrero explica el funcionament de la jornada democràtica, que tindrà fins a 3 CEOs electorals.
1: Poden votar tots els nens i nenes que cursin 5è i 6è i que hi visquin a Palafolls. Les votacions es duran a terme a l'Escola de les Ferreries, a l'Escola Masprats i a l'Escola de Música i Dansa de Palafolls el dia 20 d'octubre.
0: D'aquesta manera, l'alumnat de 5è i de 6è de primària tornarà a tenir l'oportunitat de fer sentir la seva veu i de participar activament en les propostes i decisions que es prenen al nostre municipi en aquest Consell, que es constituirà ja a principis del proper mes de novembre.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: El govern de Palafolls proposa congelar la majoria de taxes i d'impostos per l'any que ve. L'Ajuntament debatrà en el ple de demà al vespre la proposta d'ordenances fiscals de cara ja al proper any. El projecte que presentarà l'executiu local busca frenar la pressió fiscal sobre la ciutadania en un escenari d'increment generalitzat dels costos. En aquest sentit, l'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, remarca la voluntat de l'executiu de protegir, diu, les economies familiars davant l'inflació global.
1: En un escenari d'increment de preus generalitzat que també afecta, evidentment, a l'Ajuntament i els serveis que dona, aquestes ordenances el que fan és intentar contrarrestar aquesta circumstància i mantenir els mateixos preus que l'any passat en tots els serveis que donem, intentant mitigar aquest impacte també. Per tant, es tracten d'unes ordenances que intenten mantenir i ajudar a que no tingui un impacte negatiu en l'economia de la gent de Palafolls.
0: Un dels eixos més rellevants de la proposta és la congelació de la taxa de residus, un servei que es recalcula anualment en funció de les despeses reals de recollida i de gestió de la brossa. De la mateixa manera, pel que fa a l'IBI urbà, el govern proposa rebaixar el tipus impositiu per tal de neutralitzar l'augment del 10% del valor catastral. Això farà que els rebuts que es paguen es mantinguin pràcticament iguals que els d'aquest any. La resta de taxes principals, com els guals, també es mantenen intactes. L'únic impost que experimenta un lleuger augment en la proposta del govern local és l'IBI rústic, justificat, diuen, pels serveis que s'ofereixen. L'alcalde posa en valor l'esforç realitzat especialment pel que fa a la gestió de la brossa i també en la contenció de la pressió fiscal.
1: Especialment complicat ha estat amb el tema dels residus. Ja fa molts anys, que 3 anys seguits que portem treballant aquest aspecte, i aquest any podem dir que estem molt orgullosos de no haver de pujar els preus, perquè cada any s'ha de recalcular respecte a les despeses que té la recollida i gestió d'aquest servei, i aquest any no hem d'aplicar cap tipus d'increment, quan segurament el que tindrem al voltant són increments generalitzats. El mateix passa amb altres taxes que tenim, que també les mantenim igual, i en l'àmbit de l'IBI, amb el mateix escenari en el que estàvem fins ara, que és l'augment del 10% del valor cadastral que anem nosaltres contrarrestant amb el tipus impositiu rebaixant-lo.
0: Amb aquesta proposta, la decisió final resta ara a les mans del plenari municipal de demà a partir de les 7, on el govern buscarà els suports necessaris de l'oposició per tal de ratificar aquest paquet fiscal. Atès que l'equip de govern es troba en minoria, necessitarà el suport o almenys l'abstenció d'un dels regidors de l'oposició per tant, de poder tirar endavant l'aprovació de les ordenances fiscals del 2027.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: El govern de Palafolls proposa congelar els principals impostos i taxes de cara a l'any que ve.
1: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Marc Ferri.

L'Ajuntament de Palafolls debatrà en el ple de demà la proposta del govern municipal per les ordenances fiscals de cara al proper any centrada a congelar les taxes principals com la de residus, els guals, per protegir, diuen, les economies familiars davant la inflació. Pel que fa a l'IBI urbà, l'executiu planteja neutralitzar l'augment del 10% del valor catastral i mantenir, doncs, els rebuts pràcticament iguals, mentre que l'IBI rústic sí que tindrà un lleuger increment respecte als rebuts d'aquest any. El govern assegura que la seva voluntat és la de contrarrestar l'escalada de costos generalitzada per les famílies. I com que l'equip de govern es troba en minoria, necessitarà el suport o l'abstenció d'almenys un dels regidors de l'oposició per tirar endavant la proposta al plenari de demà al vespre. És dimecres, avui, 14 d'octubre.

La sessió ordinària del ple de demà a la tarda té 15 punts a l'ordre del dia amb altres temes destacats per la gestió municipal. Per exemple, es donarà compte de la declaració d'emergència al municipi pels darrers episodis de pluja que ha permès articular actuacions immediates i amb una despesa entorn als 128.000 euros per a danys causats pels aiguats. El plenari també votarà la ratificació d'un conveni entre Palafolls, Malgrat i Santa Susana per tal d'unificar les tasques de prevenció d'incendis a l'urbanització de Ciutat Jardí, una urbanització que és compartida per aquests tres municipis. El ple s'iniciarà, com sempre, a les 7 i es podrà seguir en directe a Ràdio Palafolls, al 107.7 de la FM i també en vídeo a través del Facebook i del YouTube de l'emissora. I el Consell de Participació Territorial dels Infants de Palafolls ha posat en marxa la seva tercera edició per escollir els escolars que formaran part en aquest curs. Hi ha un total de 26 candidats i candidates que es troben actualment en plena campanya electoral, de fet fins divendres, per donar a conèixer les seves propostes. Les votacions es faran la setmana que ve, el dia 20 d'octubre, tant a les Ferreries a Masprats com també a l'Escola de Música i Dansa, per tot l'alumnat de 5è i de 6è de primària de Palafolls. D'aquest procés en sortiran 14 representants escollits que se sumaran als 6 membres que renoven de l'etapa anterior per tal de constituir el nou Consell, ja de cara al novembre. I malgrat iniciar la campanya a Malgrat de Mar, reciclem més i millor per acompanyar la ciutadania en la implementació progressiva del nou model de recollida de residus que combinarà el porta a porta, els contenidors comunitaris i els contenidors intel·ligents. Per atendre els veïns s'ha obert un punt d'atenció al carrer Ramon Torró, a més d'un servei d'atenció telefònica i de WhatsApp. Abans de la posada en marxa efectiva del servei, cada llar rebrà una notificació específica amb el sistema assignat a cada casa, el calendari d'inici

0: i les indicacions per recollir el material. I avui tindrem un dimecres amb temps estable i assolellat a tota la comarca. No s'esperen precipitacions, els vents seran fluixos, de força 1 a 3, mar arrissada a tota la costa. Les temperatures mínimes es mantenen sense gaires canvis, aniran entre els 14 i els 20 graus. Per exemple, aquí a Palafolls ha estat de 16 graus i mig. Comencem l'informatiu de Ràdio Palafolls, ho fem parlant de la butxaca, ja que el govern de Palafolls proposa congelar la majoria de taxes i d'impostos de cara a l'any que ve. L'Ajuntament debatrà en el ple de demà a la tarda la proposta d'ordenances fiscals de cara al proper any. L'executiu defensa que la proposta que presentaran demà busca frenar la pressió fiscal sobre la ciutadania en un escenari, diuen, d'increment generalitzat dels costos. En aquest sentit, l'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, remarca la voluntat de l'executiu de protegir les economies familiars davant la inflació global.
1: En un escenari d'increment de preus generalitzat, que també afecta evidentment a l'Ajuntament i els serveis que dona, aquestes ordenances el que fan és intentar contrarrestar aquesta circumstància i mantenir els mateixos preus que l'any passat en tots els serveis que donem, intentant mitigar aquest impacte també. Per tant, es tracten d'unes ordenances que intenten mantenir i ajudar que no tingui un impacte negatiu en l'economia de la gent de Palafolls.
0: Un dels eixos més rellevants de la proposta és la congelació de la taxa de residus, que és un servei que es recalcula anualment en funció de les despeses reals de la recollida i de la gestió de la brossa. De la mateixa manera, pel que fa a l'IBI urbà, el govern proposa rebaixar el tipus impositiu per tal de neutralitzar l'augment del 10% al valor catastral. Això farà, bàsicament, que els rebuts es mantinguin pràcticament iguals als d'aquest any. La resta de taxes principals, com per exemple els guals o també l'impost de vehicles, es mantenen intactes. L'únic impost que experimenta un lleuger augment en la proposta del govern local és l'IBI rústic, justificat, diuen, pels serveis que s'ofereixen. L'alcalde posa en valor l'esforç realitzat especialment pel que fa a la gestió de la brossa i la contenció en la pressió fiscal.
1: Especialment complicat ha estat amb el tema dels residus. Ja fa molts anys, que 3 anys seguits que portem treballant en aquest aspecte, i aquest any podem dir que estem molt orgullosos de no haver de pujar els preus, perquè cada any s'ha de recalcular respecte a les despeses que té la recollida i gestió d'aquest servei, i aquest any no hem d'aplicar cap tipus d'increment, quan segurament el que tindrem al voltant són increments generalitzats. El mateix passa amb altres taxes que tenim, que també les mantenim igual, i amb l'àmbit de l'IBI, amb el mateix escenari en el que estàvem fins ara, que és l'augment del 10% del valor cadastral, que anem nosaltres contrarrestant amb el tipus impositiu rebaixant-lo.
0: Amb aquesta proposta, la decisió final resta ara a les mans del plenari municipal de demà, on el govern haurà de buscar els suports necessaris de l'oposició per tal de ratificar aquest paquet fiscal. Atès que l'equip de govern es troba en minoria, necessitarà el suport o almenys l'abstenció d'un dels regidors de l'oposició per tal de poder tirar endavant aquesta aprovació de les ordenances fiscals de cara al 2027. I el ple de Palafolls també donarà explicacions de l'emergència dels aiguats i aprovarà un conveni trilateral amb Malgrat i Santa Susana de la prevenció d'incendis a Ciutat Jardí. A banda del debat decisiu sobre les ordenances fiscals, que això no afecta a tothom, la sessió ordinària del ple municipal de l'Ajuntament de demà comptarà amb un ordre del dia de 15 punts amb altres temes d'interès també per la gestió del municipi. Un dels assumptes principals serà la dació de compte del decret d'alcaldia de declaració de la situació d'emergència al nostre municipi arran dels darrers episodis de fortes pluges. Aquesta declaració ha permès articular actuacions immediates i indispensables per reparar els danys i també per prevenir nous riscos, articulant una despesa de 128.000 euros per tal de fer front als desperfectes causats pels aiguats. D'altra banda, el plenari votarà la ratificació d'un conveni d'encàrrec de gestió entre els ajuntaments de Palafolls, Malgrat i Santa Susana. Aquest acord entre aquests tres municipis, té com a objectiu unificar la contractació i l'execució dels treballs de prevenció d'incendis a l'urbanització de Ciutat Jardí, garantint així el manteniment i la neteja, especialment de les franges de protecció perimetral en aquesta urbanització, que és una àrea compartida precisament per aquestes tres poblacions. A més d'aquests punts, la convocatòria inclou, entre d'altres, la dació de compte de la millora de la xarxa d'aigua potable i la rehabilitació de dipòsit, així com també la tramitació d'escomeses per als nous edificis d'habitatges de protecció oficial, abans de tancar la sessió, com és habitual, amb el torn de precs i preguntes. La sessió s'iniciarà a les 7 de la tarda a la sala de plens i es podrà seguir en directe a través de Ràdio Palafolls, a l'antena, a l'FM, al 107.7 o també a través del nostre canal de YouTube i en vídeo al Facebook de la nostra emissora, així com també a les diferents xarxes socials de l'Ajuntament de Palafolls. El Consell d'Infants de Palafolls engega la seva tercera edició amb la campanya electoral i les eleccions de cara ja al 20 d'octubre. El Consell de Participació Territorial d'Infants del nostre municipi ja ha posat en marxa la seva tercera edició. Aquests dies, els escolars del nostre poble es troben immersos en el procés per escollir els seus representants, una etapa que ha començat amb la campanya electoral i que culminarà amb la jornada de votacions. Des de l'àrea d'educació de l'Ajuntament de Palafolls, que és la impulsora d'aquest Consell d'Infants, la Sabina Guerrero ens detalla tot el calendari i el moment en el que es troba actualment aquesta iniciativa.
2: Es troben en un període de campanya. Aquest període està comprès entre el 9 i el 16 d'octubre i un cop acabat aquest període ja ens aniríem al 20 d'octubre, que és el dia que es farien les eleccions. És un total de 14 el que es necessita per conformar el que serà aquest tercer Consell de Participació Territorial dels Infants de Palafolls, ja que 6 dels seus membres renoven automàticament de l'any passat.
0: En aquesta convocatòria s'hi han presentat un total de 26 candidats i candidates a les diferents escoles del nostre municipi. Aquest grup s'escolliran un total de 14 representants per tal d'acabar de definir la composició del Consell, ja que 6 dels membres de l'anterior edició renoven automàticament la seva representació en aquest curs. Pel que fa al cens electoral i als punts on es podrà disposar del vot, Guerrero explica el funcionament de la jornada democràtica del dia 20 d'octubre, que tindrà fins a 3 seus electorals.
2: Poden votar tots els nens i nenes que cursin 5è i 6è i que hi visquin a Palafolls. Les votacions es duran a terme a l'Escola de les Ferreries, a l'Escola Mas Prats i a l'Escola de Música i Dansa de Palafolls el dia 20 d'octubre.
0: D'aquesta manera, l'alumnat de 5è i de 6è de primària tornarà a tenir l'oportunitat de fer sentir la seva veu i participar activament en les propostes i decisions del nostre municipi en aquest Consell, que es constituirà ja a principis d'aquest proper mes de novembre. En les dues primeres edicions del Consell, doncs, ha rebut l'encàrrec del consistori d'entrada de fomentar el civisme en el primer any aquí a Palafolls i l'any passat també de posar en valor tot el patrimoni de Palafolls. Canviem ara de municipi, anem a Malgrat, que activa una campanya per tal d'acompanyar la ciutadania en el nou model de recollida de residus. L'Ajuntament de Malgrat ha iniciat el desplegament de la campanya A Malgrat de Mar Reciclem Més i Millor, una iniciativa dissenyada per acompanyar la ciutadania en la transició cap al nou model de gestió de residus del municipi. Aquest nou sistema combinarà tres modalitats diferents de recollida. D'una banda, el porta-a-porta, els contenidors comunitaris i els contenidors intel·ligents, amb la voluntat, diuen, de facilitar l'adaptació a cada llar. Per garantir que tots els veïns i veïnes disposin d'atenció directa, s'ha posat en funcionament ja un punt d'atenció Més i Millor ubicat al carrer Ramon Torró, cantonada amb Marià Cubí. Aquesta oficina estarà oberta de dilluns a divendres, tant de matí com també de tarda i dissabtes només matí, i també ofereix atenció remota mitjançant ja sigui trucada o bé missatges de WhatsApp. En aquest servei presencial es poden resoldre consultes sobre com s'ha de separar correctament la brossa, comprovar quin és el sistema que correspon a cada habitatge, tramitar incidències i també conèixer el calendari de les diferents fases d'implementació del nou sistema. A banda de l'oficina fixa, la campanya fa un desplegament a peu de carrer mitjançant carpes informatives itinerants que durant tot aquest mes d'octubre anirà recorrent diferents punts estratègics del municipi veí, com són la plaça de la Germana Campos, el CAP, la plaça de Catalunya o bé l'Ajuntament. En aquestes carpes s'aclariran dubtes i s'explicaran els detalls del canvi. De manera complementària, el portal web reciclemmesimillor.cat centralitza la informació digital i el centre cultural també acull entre l'octubre i el desembre sessions informatives dedicades a cada model de recollida, de les quals compten amb l'opció de seguiment en línia i també de reserva prèvia de plaça. La implementació efectiva del servei es realitzarà de manera progressiva i cada llar rebrà abans de l'inici una notificació específica amb el sistema assignat, el calendari d'inici i les indicacions per tal de recollir els materials necessaris. Malgrat de Mar que afronta aquest repte de canvi de sistema de recollida d'escombraries, i ara nosaltres el que fem és el repte d'explicar-vos de què parlàvem del dia com avui, un 14 d'octubre, anys enrere. Comencem just l'any passat, quan l'Ajuntament demanava explicacions sobre les condicions laborals de la neteja viària. Llavors, aquell 14 d'octubre de l'any passat, aquesta emissora us informava que el consistori havia requerit a l'empresa encarregada de la neteja viària informació sobre les condicions de treball dels empleats adscrits al servei d'aquí, del nostre municipi. El requeriment posava el focus en les condicions laborals dels treballadors d'un servei essencial per al manteniment d'un espai públic. El consistori esperava rebre la informació de l'empresa per tal de conèixer quina era la situació després que a l'estiu sortissin a la llum pública unes informacions periodístiques sobre diferents irregularitats en aquesta empresa de Malgrat de Mar. I ara fa 5 anys, el 14 d'octubre, però de l'any 2021, us explicàvem que l'Ajuntament preparava una modificació de l'ordenança municipal d'animals de companyia per actualitzar-ne els preus. La notícia llavors posava sobre la taula la revisió de normativa local relacionada amb els animals domèstics, una qüestió que afectava directament als propietaris de mascotes del nostre municipi. I ara fa 10 anys, l'actualitat local estava marcada per un incident al carrer Verdaguer del nostre municipi. Una paret s'havia ensorrat i havia deixat alguns veïns sense subministrament elèctric ni tampoc d'aigua. L'incident havia provocat problemes en aquests dos serveis bàsics i obligava a afrontar les conseqüències de l'esfondrament. D'això és del que parlàvem tal dia com avui, 14 d'octubre, anys enrere, i que hem volgut recuperar en la nostra hemeroteca d'avui.

0: Moment d'obrir plana cultural i cada dia tenim aquella proposta destacadíssima que els nostres companys de cultura doncs, ens apropen al nostre informatiu, una proposta d'aquelles que hem de tenir ben present i que es fa molt a prop de casa nostra. Avui, Albert, marxem cap a Calella.
1: Hola, Marc. Per la proposta cultural d'avui anirem fins a Calella, perquè la comèdia teatral No et vesteixis per sopar, de Marc Camoletti, representada per la Joventut Artística de Calella, es podrà veure al Teatre Orfeó Calellenc del 17 d'octubre al 8 de novembre de 2026. És una comèdia d'embolics trepidant on amants, matrimonis, amistats i aparences es barregen fins a convertir un sopar aparentment perfecte en un caos absolut. Aquest dissabte és la primera funció a les 9 del vespre i les entrades valen 15 euros.
0: Doncs ja passa això a vegades, que fas un sopar de bon rotllo amb uns amics i acaba malament. Gràcies, Albert. Demà actualitzem Agenda Cultural.

0: De moment sembla que la cosa ha de continuar tranquil, almenys fins divendres. Ara com ara la temperatura aquí a Palafolls, la mínima avui ha estat de 16 graus i mig, la màxima ha rondat els 26 i mig. El nostre municipi, segons com sempre, dades de l'estació meteorològica situada a peus del riu Tordera, el seu pas per Palafolls. Previsió meteorològica amb en Quim Serra. Quim, bon dia.
1: Hola, bon dia. El temps de les properes hores sembla que vindrà marcat per la tranquil·litat. Ben bé fins divendres. S'ha de mantenir aquest temps estable i majoritàriament assolellat. Sí que hi haurà alguns núvols avui, núvols alts, núvols mitjans, tant aquest matí com aquesta tarda, però sense més conseqüències. No esperem precipitació ni avui ni demà, ni tampoc demà passat divendres. Els vents avui fluixos bufaran de mar cap a terra aquest migdia i tarda, la situació marítima tranquil·la i tant demà com demà passat continuaran més o menys la mateixa situació. Les mínimes s'han mantingut sense canvis pel que fa a les temperatures, les màximes en canvi doncs tampoc han de variar i continuaran realment molt suaus per l'època de l'any. Aquest migdia sovintejaran valors de 24 a 25 graus aquí a la comarca. Com dèiem, demà dijous i demà passat divendres esperem molt pocs canvis, però atenció perquè anem cap a un cap de setmana en el qual, com a mínim dissabte, sembla que tindrem pluja i ja veurem què passa de cara a diumenge.
0: Doncs esperem a veure què passarà dissabte i diumenge, que doncs, per variar, com molts caps de setmana, sembla que pinten bastos.

0: en reservem, com sempre, el darrer minut del nostre informatiu per tal de repassar en format de titulars, versió molt més curta, que és el que us hem explicat en aquests darrers minuts. A l'informatiu, començant en què demà l'Ajuntament debatrà en el ple la proposta del govern municipal per les ordenances fiscals de cara al proper any, és a dir, dels impostos i taxes, el que haurem de pagar a l'Ajuntament de cara a l'any que ve. Una proposta centrada a congelar les taxes principals com la de residus o els guals per tal de protegir les economies, diuen, familiars davant la inflació. Pel que fa a l'IBI urbà, aquells que paguem tots els que vivim a Palafolls, l'executiu planteja neutralitzar l'augment del 10% del valor catastral i mantenir, doncs, els rebuts pràcticament iguals que els d'aquest any, mentre que l'IBI rústic tindrà, això sí, un lleuger increment. El govern assegura que la seva voluntat és la de contrarrestar, diuen, l'escalada de costos generalitzada per les famílies. Com que l'equip de govern es troba en minoria, necessitarà el suport o l'abstenció d'almenys l'un dels regidors de l'oposició per tal de poder tirar endavant l'aprovació al plenari de demà. És un ple que té fins a 15 punts a l'ordre del dia en temes destacats per la gestió municipal. Per exemple, es donarà demà compte de la declaració d'emergència de Palafolls per als darrers episodis de pluja que han permès articular actuacions immediates i una despesa de fins a 128.000 euros per als danys causats dels aiguats d'ara fa 10 dies. El plenari també votarà la ratificació d'un conveni entre les poblacions de Palafolls, Malgrat i Santa Susana per tal d'unificar les tasques de prevenció d'incendis a l'urbanització de Ciutat Jardí, especialment pel que fa a la seva franja de protecció perimetral. El ple començarà a les 7 de la tarda i es podrà seguir en directe a Ràdio Palafolls, ja sigui al 107.7 de la FM, com també en vídeo a través del YouTube o al Facebook i a les xarxes socials. I el Consell de Participació Territorial dels Infants de Palafolls, la CLIA, ha posat en marxa la seva tercera edició, de moment per escollir els escolars que han de formar-ne part en aquest curs que tot just comença ara. En total s'han presentat 26 candidats i candidates que es troben actualment en campanya electoral fins divendres, per tal de donar a conèixer quines són les seves propostes. Les votacions tindran lloc aquest proper dia 20 a les Ferreries, a Mas Prats i també a l'Escola de Música i Dansa per a tot l'alumnat de Palafolls que estigui cursant 5è o 6è de primària. D'aquest procés en sortiran 14 representants escollits que s'assumaran als 6 membres que renoven de l'etapa anterior per constituir el nou Consell ja de cara al novembre. I en crònica comarcal, avui ens hem fixat a Malgrat de Mar, que ha iniciat la campanya a Malgrat Reciclem Més i Millor per acompanyar la ciutadania en la implementació progressiva del nou model de recollida de residus que combinarà el porta a porta, els contenidors comunitaris i també els intel·ligents. Per atendre els veïns s'ha obert el punt d'atenció al carrer Ramon Torró, a més d'un servei d'atenció telefònica i també de WhatsApp. Nosaltres ja ho deixem aquí, com sempre us convidem a visitar a la nostra pàgina web a radiopalafolls.cat perquè trobareu totes les informacions destacades de la jornada, així com també tots els programes d'aquesta emissora. Si us els heu perdut, els podeu tornar a escoltar a radiopalafolls.cat. També us convidem, com és habitual, a visitar les nostres xarxes socials, ja sigui Instagram, el Facebook, el Telegram o també el canal de WhatsApp per estar informat del dia del que passa al nostre municipi. Nosaltres hi tornem demà puntuals a la mateixa hora a l'informatiu de Ràdio Palafolls. Fins llavors, que de passar bon dimecres.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: El Consell d'Infant de Palafolls engega la seva tercera edició amb la campanya electoral i les eleccions aquest proper dia 20 d'octubre. El Consell de Participació Territorial dels Infants de Palafolls ja ha posat en marxa la seva tercera edició. Aquests dies, els escolars del nostre municipi es troben immersos en el procés per tal d'escollir els seus representants, una etapa que ha començat amb la campanya electoral i que culminarà amb la jornada de votacions. Des de l'àrea d'educació de l'Ajuntament de Palafolls, Sabina Guerrero detalla el calendari i també el moment en el que es troba actualment aquesta iniciativa.
1: Es troben en un període de campanya. Aquest període està comprès entre el 9 i el 16 d'octubre i un cop acabat aquest període ja ens aniríem al 20 d'octubre, que és el dia que es farien les eleccions. És un total de 14 el que es necessita per conformar el que serà aquest tercer Consell de Participació Territorial dels Infants de Palafolls, ja que 6 dels seus membres renoven automàticament de l'any passat.
0: En aquesta convocatòria s'hi han presentat 26 candidats i candidates de les diferents escoles del nostre municipi. També, de fet, ho poden fer de qualsevol indret mentre es cursin 5è o 6è. D'aquest grup se n'escolliran 14 en total per tal d'acabar de definir la composició del Consell, ja que 6 dels membres de l'anterior edició, la del curs passat, renoven automàticament la seva representació. Pel que fa al cens electoral i als punts on es podrà dipositar el vot, Guerrero explica el funcionament de la jornada democràtica, que tindrà fins a 3 seus electorals.
1: Poden votar tots els nens i nenes que cursin 5è i 6è i que hi visquin a Palafolls. Les votacions es duran a terme a l'Escola de les Ferreries, a l'Escola Masprats i a l'Escola de Música i Dansa de Palafolls el dia 20 d'octubre.
0: D'aquesta manera, l'alumnat de 5è i de 6è de primària tornarà a tenir l'oportunitat de fer sentir la seva veu i de participar activament en les propostes i decisions que es prenen al nostre municipi en aquest Consell, que es constituirà ja a principis del proper mes de novembre.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I us preguntareu, què tenim aquesta setmana? A qui tenim de convidat? Doncs atents, atentes, pareu l'orella.

ressuscitat Frank Sinatra, sinó que tenim amb nosaltres a un concursant de La Voz. Ell és Sam Darris. New York, New York. Fa poc que hi va participar i amb ell doncs parlarem de la seva experiència i dels seus futurs projectes. I és que ho fa bé el noi, eh? Keep brand new sort of it in all New York. Després l'escoltarem. I tindrem, com sempre, amb nosaltres l'Assumpta Vitoria. Amb ella recordarem grans moments de la història de la tele de la nostra estimadíssima Caixa Tonta. I per acabar, com no podia faltar, el nostre estimadíssim Toni Rovira. Del Toni Rovira i tu. Sí senyor, que es vestirà de gala per l'ocasió. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. No us podeu perdre el programa d'avui, eh?

Hola, sóc en Quim Masferrer. Una salutació, una abraçada ben forta per tots els amics i amigues de la Caixa Tonta. I res, foteu-li canya i dir-vos que, gent de la Caixa Tonta, sou molt bona gent.

0: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
1: I quan sona aquesta sintonia, aquesta musiqueta, és el moment de parlar de la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, que avui ens parlarà de tres tipus de programes i també, com no, de la història de la tele. A veure, anem a començar. El primer que crec que ens parlarà sobre el món dels documentals. Assumpta Vitòria, a què ens portes avui?
2: Televisió Espanyola a Catalunya ha produït molts documentals, un gènere que està considerat com els més cinematogràfics de la televisió. Treballs de gran qualitat que han tingut molts premis locals, nacionals i hasta, fins i tot, alguns internacionals. Petites obres d'art que han mostrat diferents temes, retratos del país, personatges de tots els àmbits, també documentals avançats al seu temps, com els que han retratat situacions de marginalitat, exclusió o repressió.
1: Doncs el que farem ara és escoltar un fragment d'un d'aquests documentals que comentava l'Assumpta Vitòria, en aquest cas. Escoltarem un fragment del documental premiat Los Marginados de Televisió Espanyola, en aquest cas que parlava de Jamaica. Escoltem-lo.
3: En los años 60, Jamaica ya tiene un nuevo redentor, Bob Marley, el rey negro del reggae, quien, como todos los profetas, muere joven, no sin antes haber dado a conocer al mundo un nuevo ritmo,

0: Doncs escoltem amb aquest fragment d'aquest gran documental i ara, doncs, Assumpta, explica'ns el següent... Un moment, aquí ho canviarem. Doncs bé, Assumpta, d'aquests parlaràs tot seguit.
1: Als arxius de Televisió Espanyola a Catalunya hi ha molta obra referent a la muntanya màgica de Montserrat. En aquest documental hi ha un que és molt important, que es diu Montserrat, que ho feia la locutora molt antiga, molt bona, que era Maria Matilde Almendros, que repassava la història i les llegendes de Montserrat. Després la Mercè Vilaret, també una molt important, va fer Montserrat, amb vostre nom comença nostra història. El títol era molt maco, amb vostre nom comença nostra història.
0: Molt interessant, i a part d'actualitat, ja que tenim aquests dies el Papa per aquí i que justament doncs, visitarà les muntanyes de Montserrat. Anem a escoltar un fragment precisament d'aquest documental anomenat Montserrat de Televisió Espanyola a Catalunya, editat i estrenat als anys 70, concretament l'any 75, i ens comentava el següent, aquest documental, l'escoltem.
2: Trobarem qui diu que aquest immens pedram no és altra cosa que cossos de gegants embruixats que enllà del temps i per les seves malifetes foren víctimes d'un encanteri. Fins i tot us diran que Montserrat és una joguina que els àngels van fer-se dalt del cel i que un dia els caigué a la terra. La roca foradada no és més que el lloc on els àngels lligaven la corda per arrossegar-la.

0: Montserrat. La muntanya serrada per un xerrac ciclopi, més gran que ella mateixa. Així ho veiem gravat al seu blasó, iterat en els escuts montserratins. Grafia que es repeteix una vegada i una altra en les armes de l'heràldica catalana.
1: Geològicament és clar l'origen sedimentari del massís. La roca està formada de conglomerat de còdols, predominantment calissos. Hi ha entremig algun còdol de quars, de pòrfit, de pissarra. Hi ha també margues i argiles roges i grises. La gent ha donat el nom a aquesta roca tan original de ull de serp o roca de pinyolet. Això dona lloc a una pedra molt característica de gran efecte un cop polida pels seus visats i coloracions. En contra del que la gent creu habitualment, les formes de la muntanya no obeeixen a l'acció volcànica, sinó a certes peculiaritats físiques, per exemple, la propietat d'aquests conglomerats de contreure's en sentit horitzontal i per les fortes pressions internes que fa que es produeixin notables escletxes verticals a les doblàries de les feixes.
2: Doncs després d'aquest tall tan interessant, d'aquest documental de Montserrat, anem ja a escoltar doncs, l'Assumpta de nou, perquè ens portarà l'últim espai que recordarem avui. Endavant, Assumpta.
3: L'any 1959 es va fer la primera connexió des de Catalunya al Telediario de Madrid, que encara continua, i la informació meteorològica amb l'Antoni Castejón va ser un precursor, el que van seguir professionals com Toni Mestre, Santi Parés, moltíssims. Actualitat, proximitat, informació des de sempre, des de Televisió Espanyola a Catalunya, on s'han produït les millors notícies i esperem que aquesta setmana també es produeixin. Sembla que faig una mica de propaganda, no, de Televisió Espanyola, però és que, com sempre, no sé, m'agrada parlar de Televisió Espanyola a Catalunya amb professionals que hi havien com Federico Gallo, Enrique Rubio, Antoni Serra, el nostre amic Ricardo Fernández Déu, la Calaf, la Rosa Molló, que encara treballen, no sé, el Balcells, i tants que han fet de la informació una cosa molt important de la programació de Televisió Espanyola a Catalunya.
2: Molt bé, Assumpta, doncs gràcies, com sempre, per el teu espai, genial, com sempre. Per acabar, el que farem serà escoltar, abans d'acabar la secció, anem a escoltar un fragment de unes intervencions precisament de l'Antoni Castejón, entre d'altres meteoròlegs precursors de Televisió Espanyola a Catalunya. Això forma part d'un document que són 50 anys de meteorologia en català. Escoltem-ho.
4: Fredes a tot el país, especialment les mínimes, que han arribat als 3 graus sota zero a la ciutat de Mallorca i a Girona.
5: Castejón es convertia en el primer home del temps de la televisió catalana. Ell va posar en boca de tothom paraules com maregassa, calamarsa, tamborinada.
6: D'aquests mapes de cartró-pedra i pintats amb rotulador a aquests altres han passat molts anys. Les tècniques de grafisme han millorat considerablement. El que s'ha mantingut és la figura de l'home i la dona del temps.
7: Les màximes han estat entre els 15 i els 20
5: graus. Des del començament s'ha explicat la meteorologia de forma amena, però mantenint la rigorositat científica i innovant. Als anys 80 arribaven a la pantalla les imatges animades d'un satèl·lit, que anys després és el més conegut de tots, el Meteosat.
7: I meravellosament podem observar com aquesta és la fotografia de la una d'aquest migdia.
5: I encara més canvis en aquella època. Els mapes del temps van fer un salt important, de la reprografia a la digitalització. Ara bé.
2: Molt bé, doncs escoltàvem aquest fragment de Televisió Espanyola a Catalunya relacionada amb els homes del temps, que era amb el que ha acabat l'Assumpta, i amb el que nosaltres tancarem la secció d'avui de la història de la tele. Gràcies de nou, Assumpta, per tot. I acabarem, ara sí, amb una cançó de Los Mismos, que ens posarà l'Helena, ja la pots posar si vols de fons, Helena, tu mateixa, i és precisament El Hombre del Tiempo, que parlava doncs dels homes del temps de la tele. Nosaltres deixem aquí la història de la tele i seguim amb el programa. Sí.

0: I ja el tenim aquí. Fa llàstima i tot parlar sobre d'aquesta música.
1: És que és el millor tema del món, la millor pel·lícula del món. La música que emociona és que té tant, aquesta, té tanta força.
0: Tanta veu. Sam Garris, com estàs? Benvingut al programa de nou. Escolta'm, nosaltres encantats que estiguis aquí. Sam Garris va començar fa moltíssims anys en el món de la música.
1: Bueno, tampoc tants, porta... que és molt jove.
0: És jove, és jove.
1: Ai, Joan, que ha passat què?
0: Però porta, ho porta des de que va néixer.
1: Això sí, però fa moltíssims anys.
0: Era moltíssims anys, vull dir, des de que va néixer. Vale. Som nosaltres com, som com un matrimoni.
1: Se'm va parellar.
0: Sí, sí.
2: Té molt de ganxo, això, eh?
0: Eh?
1: No sé si té ganxo, però és que
0: a la gent
1: li
0: agrada,
1: coses.
0: No sé. La gent, després, quan surt d'aquí, queda...
2: que ens
1: diuen... Home, l'altre dia ens vam barallar moltíssim perquè li agradaven unes coses que no són correctes.
0: Sí, sí. Bueno, però...
1: No són correctes, com coses de Gran Hermano o de Supervivientes.
0: Clar, perquè aquí parlem de tot.
1: Per favor, no tiene honor, no tiene honores.
0: Jo li dic, però això fa passar l'estona a la gent, i ella...
1: No m'agrada.
0: Això no m'agrada perquè és soltero, no sé què.
1: Clar, és malgastar la tele. La tele ha de tenir aquell puntillo d'elegància.
0: Ha canviat.
1: Com aquesta cançó.
0: Home...
1: Això és una cosa impressionant.
0: Quina veu, quina veu.
1: Mira...
0: Apa, aquí! Escolta'm, Sam, quan vas començar a tornar al món de la música? Digue-ho tu, perquè jo ho sé que fa molts anys que portes en el món de la música.
2: Pues sí, fa molts anys, des de sempre, des de l'escola, però precisament ara que presento aquest tema nou en català, un tema original en català... Que
0: el posarem.
2: Sí, en exclusiva, perquè fins al dia...
0: Ei, punt, el tenim
1: master.
0: A punt.
2: Fins al dia 25 no estarà disponible a les botigues digitals, i precisament l'altre dia començant la promoció a Instagram d'aquest tema, vaig treure a Instagram una de les fotografies del meu primer bolo de tots.
0: Què dius?
1: Wow.
2: Justament amb el que m'ha ajudat a produir, a coproduir aquesta cançó, que és l'Eloi Hortells, i estàvem els dos amb 14 anys.
0: Que fort.
2: Intentant doncs treure el cap, no, ja. Vull dir que sí que portem més
1: de mitja vida. A mi quan havia començat i tu deies: "Oh, que jove, vas començar a la mateixa edat que jo, el que cantaves, i jo anava a la tele agafant el que podia."
2: I a més,
1: clar,
2: et diré una cosa.
1: Teníem aquesta edat,
2: Assumpte, et diré una cosa. Una cosa que mai he reconegut, però aquell primer bolo, que clar, la foto dius: "Ai, mira aquests nens jovenets allà intentant-ho." No ens van voler pagar.
1: Això, home,
2: de lo dolents que érem.
1: Jolín. O perquè aquella època no pagaven. Jo havia anat a fer gales amb el José Luis Moreno, la Mari Sampere, a Lleida. A Lleida. Amb el meu cotxe.
0: Escolta, el José Luis Moreno sí que té fama de
1: sí,
0: que alguna vegada no pagava.
1: No em va pagar.
0: Eh?
1: No, va pagar,
0: no et va pagar, tampoc?
1: Ni a la Mari Sampere, que venia amb mi al cotxe, la Mari, i hi havia també un altre vedet que no me'n recordo com es deia, però era bastant guai, un bolo a Lleida, i el únic que vam treure d'aquest bolo és que ens va dir: "Quan passeu pels camps de pomes, enceneu les llums, el senyor de l'entoldat o l'embalat, i agafeu les pomes que vulgueu."
0: I això va ser el vostre...
1: I vam parar el cotxe i vam dir: "Ara que agafem de poma." No vam agafar res.
0: Mare meva.
1: Sí, sí, perquè no va pagar. Ens va dir: "Os pagaré, os pagaré."
0: Que raro.
1: I no va pagar. José Luis Moreno.
0: No va pagar.
1: Sí, sí, sí.
0: Mare meva.
1: Vam presentar conjuntament els dos,
0: Has vist el mundillo? És que el mundillo aquest
1: és molt
2: complicat. És complicat, és molt complicat. És molt
1: que han fet poca entrada, que no vens, que no vens, i això és molt important, que no vens. Com no vens, ets un nen de 14 anys que has de vendre. Si et demanen experiència, no en tindràs. I aquí està el desastre.
2: No, home, clar.
1: He viscut tant això, tant.
2: Aviam, també hi ha molts locals que viuen una mica d'això. No? Escolta, porta tota la família, omplem la sala, venem copes.
0: Exacte.
2: I jo et donaré 50 euros.
0: Exacte. Sí.
1: I encara,
2: clar, sí.
1: Encara és molt...
2: Bueno, que a tots els que ens hem dedicat a això, sabeu, hi ha una gran part de vocacional... gran part de vocacional, encara que, bueno, que em puc dir que he tingut bastanta sort, la veritat, perquè amb el tema d'orquestres i tal, doncs he anat treballant bastant.
0: On vas començar, tu? Així, a dir: "Mira, jo és que ara és el moment de fer un pensament i de començar a dedicar-m'hi."
2: A nivell professional?
0: Sí.
2: Sí, a nivell professional vaig començar amb 18 anys amb una orquestra que es deia Aitana, de Castelló. Jo no sabia el que eren els... Jo era d'un noi de ciutat, diguéssim, o de perifèria de ciutat, i no el tema de el concepte de les orquestres de ball no l'entenia, no sabia què era.
1: Opa, i tant.
2: I em va contractar aquesta orquestra petiteta, una orquestra de 7 o 8 que estava a Vinaròs.
0: Ahà.
2: I vaig fer un any amb ells i ja em va contractar la Jani Omarty, que aquella sí que era una orquestra grossa, de les grosses de debò. I amb allò realment vaig poder anar a la universitat i tot, perquè en aquell moment es guanyava bastant per fer aquest tipus de coses. Ara ja els calés els guanyen els grups de 4 o de 5 com a massa. Les formacions de 17 o de 18 com anàvem són difícils de fer rendibles.
0: Ha canviat.
2: Sí, molt,
0: ha canviat
2: moltíssim, moltíssim.
1: Jo tenia amistats amb mil anys, el millor, ara m'has fet recordar una persona que també va haver de recordar, el Frank Dubé. Sempre anava a totes les orquestres i tenia un saló de música d'orquestra i anava a tot arreu. Sempre l'he trobat a tot arreu, des de que era petita, el Frank Dubé. No sé si algú el recordarà, tu no, oi?
2: Jo no he coincidit amb ell.
1: I encara m'escriu i té un club.
2: El que sí que vaig coincidir és el Jack Carmelo.
1: Amb la Laura Simó.
2: La Laura Simó és una crac.
1: Doncs la Laura Simó és la que va amb el Frank Dubé.
2: Ah, no sé qui és
1: la seva dona.
2: Ah, no la conec
1: amb ella. Bueno, era. Ei, no diguem. Sempre van junts, la Laura Simó i el Frank Dubé.
2: La Laura Simó és
1: molt guai.
2: És molt bona, és molt bona.
1: Bueno, és normal, hi ha dit algú bo.
0: I Sam Darris també el podem trobar amb Del Pino Bros,
2: sí.
0: Que és un conjunt, no?
2: Són dos germans que són productors i llavors hem fet el canal que es diu Sam Darris and Del Pino Bros.
0: I tenen temes com aquest. És brutal, això. Aquesta versió de l'Always on My Mind.
2: Preciosa cançó.
0: Escolteu.
1: Les cançons estan molt ben trobades.

0: a classe.
1: És una cosa molt rodona, eh?
0: Home, per favor, Assumpta.
1: Jo el conec de fa molt de temps. M'agrada molt.
0: I aquesta veu, la primera vegada que la vaig escoltar, ja em va enamorar, aquesta veu.
1: És que amb aquests temes, si no t'acompanya la veu, vols dir que t'agrada, però...
0: Clar, no saps alguna cosa.
1: En canvi, amb tu dius, oh, que maco, que bé la canta.
0: Té una veu càlida,
1: molt,
0: una
1: molt,
0: veu que enganxa,
1: molt.
0: Una veu que...
1: Molt.
0: Que t'agrada.
1: Molt, molt,
0: molt. Molt, molt, molt audible.
1: De veritat, posa una mica escolta. Més.

0: és que no té cap pega, què et sembla, Assumpta?
1: Sam Darris.
0: Sam Darris, per no favor,
1: oblidem,
0: no us oblideu, samdarris.com.
1: Que té una veu càlida, preciosa.
0: Trobareu molta més informació. També, vaja, té dos canals de YouTube, no? Explica'ns una mica com
2: sí,
0: la gent que ens està escoltant.
2: Tinc un canal en solitari, que és Sam Darris, en el qual estic fent un repte de... d'una cançó. Bueno, t'ho puc explicar, eh?
0: Oh, i tant, per favor.
2: Sí, perquè vaig anar a la voz aquest any.
0: Vas anar a la voz, sí, t'ho anava a comentar.
2: Sí,
0: no vull posar el tall, no vull posar
2: ja,
0: el tall.
2: No, no,
0: perquè
2: no, perquè...
0: No cal, no fa falta.
2: Em vaig fotre malalt la nit abans i...
1: No
2: m'hi digues. Sí, no vaig estar fi, no vaig estar fi.
1: I ells van estar fins?
2: Bueno,
1: la gent d'allà? Pregunto.
2: No,
1: perquè a vegades m'han dit persones, no tu, ni, que tracten molt durament i la gent la tenen molt angoixada i fa que no estiguin molt còmodes.
2: No, simplement és que vaig fotre malalt la nit anterior. La nit anterior em vaig posar malalt i llavors, bueno, tens experiència de molts anys i llavors ho salves en quant a que no és un desastre absolut, però no llueixes, no brilles. I llavors em va fer tanta ràbia perquè jo, hòstia, soc una persona sana, no fumo,

0: Barbra Streisand en directe sempre gravava un tema per posar-se en prova ella mateixa, perquè té molta por del públic, i un dia que va fer una espècie de cosa estranya no va voler fer-ho mai més, perquè també és molt mirada, com tu, no? I dic, comparo, perquè són gent que són molt, com molt mirats, molt meticulosos, i tu dius, però si està molt bé, però tu penses que no.
1: No, bueno, aquell, ja és que el dia de la voz no vaig estar bé. No vaig estar bé perquè tu notes que no és correcte, o sigui, no faig cap error garrafal, però notes que la veu no brilla. O sigui, no estava bé, estava enganxadíssim amb una bronquitis de cavall.
0: Quina ràbia.
1: Sí. La veritat és que em va fer
2: Mira, per
1: ràbia.
2: Exemple, una d'aquestes cançons de Song Every Day és El Reloj, no? Una cançó que perquè escolteu.

0: És que això, el mèrit que té és que està cantat a pelo. És una passada.
1: Fantàstic, eh?
0: Això no ho fa... Això, és que no ho fa molta gent, això, eh?
2: No, és que al final jo... És la meva vida, saps? O sigui, és... Jo això no ho faig. Ho faig perquè no podria viure sense això.
0: I els comentaris, bueno, fantástico, no sé què... Bueno, és que clar, la gent...
1: Està molt ben cantada, eh?
0: És que no és fàcil cantar aquesta cançó,
1: eh? És que la fan la gent i dius, ui, quin rotllo. Canvia, ell la canta com amb molt de ritme, no?
0: I amb classe, i amb classe, sí. Perquè la classe es porta a dintre, eh?
1: Sí.
2: Hosti, m'estic enamorant de vosaltres.
0: Però és que és veritat.
1: No, et diem la veritat, perquè jo no t'havia sentit.
0: I la... Llavors, és veritat, jo li vaig passar uns talls a l'Assumpta.
1: Sí, poquets.
0: I ja està. Sí, i sí. Vaig dir, escolta'm, Assumpta, avui ve el Sam Darris, i mira,
2: moltes
0: escolta
2: gràcies,
0: aquesta,
2: moltes gràcies.
0: Aquest parell de
1: coses. No és peloteo ni res, és sentiment.
0: És que ens agrada.
1: Sí.
0: Bueno, jo perquè ja el conec està. De temps, però és que jo si no m'agradés...
1: No li haguessis fet l'entrevista tampoc.
0: Exacte, tampoc. Però quan m'ho va dir...
1: Que diu ell que no pot
0: el tema,
1: fer entrevistes a gent petita.
0: No, exacte.
1: El Joan Bosch està d'un prestigi.
0: I jo vaig dir...
1: Diu, a gent Mendundi no faig entrevistes mai.
0: El Sam Darris aquí, per favor,
1: un dia li vaig dir, volia portar una persona, és igual, i em diu, noi, no faig entrevistes a Mendundi, perdoni, eh?
0: I ja està.
1: Ja mai més li he demanat res.
0: Bueno, però alguna n'hem fet, eh? Alguna n'hem fet.
1: Però quasi, quasi no, eh?
0: Bueno, alguna. Doncs ara, què et sembla si posem aquest tema?
1: Vale.
2: És exclusiva. És...
0: Primícia.
1: Primícia de Sam Darris. Ho dic molt perquè
0: Sam
1: la
0: Darris,
1: gent sàpiga.
0: Per favor, busqueu-lo a tot arreu, Darris. Que el trobareu a tot arreu, a les xarxes socials. Està... omnipresente, o sigui que la trobareu allà cansant molt també de xarxes socials i el podreu trobar molt fàcilment. Què et sembla? Com es diu el tema? Presenta'ns una mica abans d'escoltar-lo.
2: És el primer tema de 8 que aniré traient més o menys amb un mes de diferència i composaré l'àlbum de 8 singles.
0: Molt bé.
2: Llavors aquest primer tema és un tema que es diu Pensant en tu i que parla parla de la meva vida, parla de la meva història personal i que ha sigut el primer també perquè l'Eloi Hortells, que és el co-compositor i arranjador del tema, li va agradar més de les propostes que tenia i va dir, aquest m'agrada molt, crec que el coro funcionarà. I, bueno, doncs, havíem de començar per un o altre
0: i vau començar per aquest.
2: És un tema molt personal i que... Bueno, que crec que està bé.
0: Doncs, pensant en tu, Sam Darris.

0: tema, com heu pogut comprovar, personal, no? Que també parla una mica d'aquesta relació amb la música, no? Sobretot, perquè suposo que parla una mica d'això, no? O no? Què és el que... una mica l'essència, perquè hi trobem una mica de tot, no? Però sobretot parla d'aquestes maquetes, no? Podem escoltar, no? Com es parla de les maquetes, es parla d'aquesta relació, no?
1: Saps una... És difícil, de posar-hi... de ser... O sigui, a vegades la música et permet una cosa que és que...
0: ambigüitat.
1: Sí, pot ser ambigu i no t'has de mullar.
0: Està molt bé, està molt bé, perquè tu pots entendre diverses coses i fer-te la teva, que això és la màgia de la música, no? Perquè, clar... les grans cançons moltes vegades no saps per què, però t'enganxen, no? Sí. I aquesta, per exemple, té una melodia preciosa, té uns coros molt bonics, la veu que acompanya perfectament, i que aquest missatge que transporta et pot donar a entendre, doncs, un moment, no? Tu estàs és una mica el que té la música, no? Que depèn de quin moment l'escoltis, et pot conduir suggeria per un costat o per un altre, no?
1: Sí. Bueno, suposo que al final és una de les pors humanes més doloroses i més devastadores és el desamor. El que passa que aquest dolor tan profund del desamor, a vegades creiem que és només quan ets abandonat. I a vegades quan ets tu la part... O sigui, és de les dues parts, perquè és d'una manera diferent, però pot marcar-te per sempre, no? I realment aquest deliri obsessiu que és l'amor, quan el pots controlar, com és el cas de la música, és algo meravellós, i per sempre.
0: Doncs sí. Sí, sí. És així, que et sembla, Assumpta?
2: Jo estava escoltant-lo i pensava en un músic molt important, molt important, que no diré el nom. Però sí, per què vas jubilar-te? Per què ho has deixat? A mi m'agradava molt i tal. Diu, perquè m'avorria. Ja no m'agradava. Ja està. I no li trobes un motiu més gran que aquest. Ja no m'agradava, ja no m'avorria, ja no m'agradava.
0: Ja no es sentia...
2: ja no sentia res.
0: Còmode.
2: Ja no sentia amor.
1: És que la vida és
2: amor,
1: il·lusió.
2: Ja està.
1: La vida és il·lusió. Perquè quan s'acaba l'il·lusió et mores, te'n tinguis 20 o en tinguis 90
0: en vida. Sí, sí.
2: I és que la ràdio, per exemple, diu, no, que estàs sola a la ràdio. Jo mai de la vida m'he sentit sola, i a més amb un tècnic i tal. Però saps que a l'altre cantó, només que hi hagi una persona que t'escolti i que tu puguis donar-li alguna cosa, ja et serveix, no? I sempre ho has de fer-ho perquè t'està escoltant algú, no perquè estàs sola, si no cal parlar. Perquè, clar, el que t'agrada és comunicar el teu sentiment de desamor, d'amor, del que sigui, no?, a l'altra persona. I no estàs sol, ho estàs parlant amb algú, no?
1: Sí, sí, no, per mi la veritat és que és un privilegi poder-te expressar a través de la música, sigui per una o per dos.
2: És una expressió fantàstica.
1: El número de persones és indiferent, perquè moltes d'aquestes cançons les he fet només per una persona, en algunes d'elles, i no esperes que això ho entengui molta gent,
2: no, sinó, per favor,
1: a vegades són missatges dirigits a una sola persona, no?
0: Escolta'm, i tens algun referent o potser algun grup, algun cantant que diguis és per mi un dels meus ídols? Bueno, no ídols, però sí que miralls en algun moment.
1: Jo crec que al final nosaltres aprenem per imitació.
0: Una mica de tot, no?
1: Sí, aprenem per imitació, i llavors quan tu... o sigui, el truc està, és la meva opinió, que jo vaig començar molt amb Elvis. Elvis va ser el primer repertori que jo em vaig aprendre d'un petitet. Era raro que un nen de 14 anys escoltés Elvis i escoltés Sinatra. Però clar, al principi quan t'empapes molt d'Elvis, arriba un punt en què et converteixes en un imitador d'Elvis. Després, quan comences a afegir Sinatra, ets un imitador mig d'una cosa i mig d'una altra, i al final vas ficant més i més armes al repertori, i al final ets un imitador de tantes coses que no es nota que ets un imitador.
0: Exacte.
2: I no ho ets.
0: Exacte, i no
2: ets
0: ho ets.
2: És una substància com una flor que ha florit d'una sèrie de llavors que, sí, sí, que són una cosa.
1: Però al final aprenem per imitació. O sigui...
2: Sí, però per exemple, a mi m'han dit ai, que tu, és que no puc imitar ni la Shirley MacLaine, ni la Barna, ni la Pepita Pérez, perquè dius, a mi em surt i ningú diu.
1: Agafes coses de tots. Clar. I acabes conformant un matís
2: una
1: que és només
2: que
1: teu.
2: Una manera que a tu t'agrada, no?
1: Sí, sí, sí. Perquè al final és un compromís, l'estil és un compromís. Tu has de definir l'estil, no? Més enllà de la tècnica està la definició de l'estil. I tu, diguéssim que l'estil, sobretot al cantar, és com allò que deien de la sàbana, no? Que si te tires per arriba te destapes los pies. O sigui, tu, sí, no pots cobrir-ho tot. Has de fer un compromís entre unes coses i altres per acabar traient un resultat.
2: I a més pot molt bo que sigui la Bàrbara o que sigui l'altre, tu fas teu. I al fer-t'ho teu, ho sents d'una altra manera i mai pot resultar igual que ell. Encara que copiessis, com diuen, imitar, no imiten, perquè copien però no té res a veure, perquè cada un té la seva
0: ànima.
2: La seva ànima, sí, sí, i la seva forma de ser, no?
0: Exacte. Aquí està.
2: I tant.
0: Aquí està.
1: Home, sí, jo això me'n vaig donar compte quan jo vaig tenir fonaments clàssics, vaig fer el grau mig de cant al Bruc, i va haver-hi un punt en què m'havia de decidir si volia fer modern, si volia cantar amb micròfon o si volia cantar teatre. També és veritat que l'òpera en els últims 10 o 15 anys ja no és el que era. Abans no. Tu podies fer una carrera, ara l'òpera ha caigut. Jo me'n dono compte que arriba un moment en què la definició d'estil té a veure amb una cosa. Tu fas la partitura i al principi els puristes et diuen... Tu hi fots molt de deje, no? I molt de gorgorito, i molt de glissando, i moltes coses, perquè tu et creus que aquí estàs traient la teva marca, la teva veu. I en realitat és quan realment fas la partitura que surt la teva veu.
2: Clar.
1: És curiós, eh? Clar. Perquè tu intentes ficar les teves morcilles per treure la teva veu. No, no, i és quan realment fas el que has de fer que surt la teva veu.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Que surt perfecte. Sense adonar-te'n.
2: Surt sense adonar-te'n i surt la teva.
0: Aquí està.
2: I ho llegeixes tal com està, sense tons i sense res, i llavors et surt natural.
1: Sí,
2: i surt bé.
1: Però
2: i surt
1: això
2: la
1: és dificilíssim,
2: veu.
1: Eh? És dificilíssim. Ja,
0: no és fàcil. Doncs Sam, escolta, m'ha sigut un plaer.
1: El plaer.
2: Que
1: curt,
2: no? Nosaltres.
0: Un altre dia l'hem de tornar a convidar quan porti més temes. Està aquí més que convidadíssim per presentar el disc sencer.
2: En quina cançó acabem? Tornem a posar alguna?
0: Ara en posarem, mira, una així mogudeta, però la posarem al final del programa.
2: Vale, ara, però ara no?
0: Ara hem de fer la teva secció, no?
2: Vale.
0: De la tele.
2: Jo preferia escoltar-lo amb ell.
0: El posarem després per acabar, perquè la gent es quedi encara amb més ganes. Recordem, Sam Darris, el trobareu a la seva web samdarris.com i a YouTube, sobretot, i busqueu-lo a les xarxes perquè allà el trobareu. Sam, un plaer.
1: Moltes gràcies, Joan.
0: Ens veiem a la propera perquè segur que vindràs més vegades.
2: I tant, que vingui, per favor, gràcies. Que parla molt bé.
0: Fins aviat.
2: I canta molt bé.
0: I canta molt bé.
1: Moltíssimes gràcies.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Hola, amigues i amics de La Caixa Tonta, de la xarxa de comunicació local. Us saluda la Carla Torres Danés, que sóc l'actriu de doblatge d'un personatge, que a veure si sabeu qui sóc. Mike, los amigos nunca mienten. Espero que gaudiu molt de la sèrie de Stranger Things doblada en castellà i moltíssimes gràcies per incloure'm en el vostre programa. Una abraçada.

Doncs nosaltres acabem així el programa d'aquesta setmana amb aquesta salutació tan bonica de la Carla, perquè fa molt poc que s'acaba d'estrenar ni més ni menys que la segona temporada de la sèrie animada de Stranger Things, Relatos del 85. Gràcies als nostres estimats col·laboradors, gràcies a Assumpta Vitoria i gràcies al Toni Rovira. I com no, el nostre superconvidat que ha participat a tots els talent shows habidos y por haber, que diuen, i que l'hem tingut aquí presentant-nos aquest tema en primícia. Sam Darris, gràcies com sempre. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. I us deixem amb aquest tema de Stranger Things, un tema que, bé, és conegut per tots, aquest Heroes, del David Bowie, que acompanyava i acompanyarà durant molt de temps, jo diria que per sempre, tots els seguidors d'aquesta mítica sèrie. Res més, gràcies per ser-hi i fins la propera. A reveure. Adéu-siau.

L'Ajuntament de Palafolls debatrà en el ple de demà la proposta del govern municipal per les ordenances fiscals de cara al proper any, centrada a congelar les taxes principals com la de residus, els quals, per protegir, diuen, les economies familiars davant la inflació. Pel que fa a l'IBI urbà, l'executiu planteja neutralitzar l'augment del 10% del valor catastral i mantenir, doncs, els rebuts pràcticament iguals, mentre que l'IBI rústic sí que tindrà un lleuger increment respecte als rebuts d'aquest any. El govern assegura que la seva voluntat és la de contrarrestar l'escalada de costos generalitzada per les famílies. I com que l'equip de govern es troba en minoria, necessitarà el suport o l'abstenció d'almenys un dels regidors de l'oposició per tirar endavant la proposta al plenari de demà al vespre. És dimecres, avui, 14 d'octubre.

0: La sessió ordinària del ple de demà a la tarda té 15 punts a l'ordre del dia amb altres temes destacats per la gestió municipal. Per exemple, es donarà compte de la declaració d'emergència al municipi pels darrers episodis de pluja, que ha permès articular actuacions immediates i amb una despesa entorn als 128.000 euros per a danys causats pels aiguats. El plenari també votarà la ratificació d'un conveni entre Palafolls, Malgrat i Santa Susana per tal d'unificar les tasques de prevenció d'incendis a l'urbanització de Ciutat Jardí, una urbanització que és compartida per aquests tres municipis. El ple s'iniciarà, com sempre, a les 7 i es podrà seguir en directe a Ràdio Palafolls, al 107.7 de la FM i també en vídeo a través del Facebook i del YouTube de l'emissora. I el Consell de Participació Territorial dels Infants de Palafolls ha posat en marxa la seva tercera edició per escollir els escolars que formaran part en aquest curs. Hi ha un total de 26 candidats i candidates que es troben actualment en plena campanya electoral, de fet fins divendres, per donar a conèixer les seves propostes. Les votacions es faran la setmana que ve, el dia 20 d'octubre, tant a les ferreries amb experts com també a l'Escola de Música i Dansa, per tot l'alumnat de 5è i de 6è de primària de Palafolls. D'aquest procés en surt tindran 14 representants escollits que se sumaran als 6 membres que renoven de l'etapa anterior per tal de constituir el nou Consell ja de cara al novembre. I malgrat iniciar la campanya amb el Gat de Mar, reciclem més i millor per acompanyar la ciutadania en la implementació progressiva del nou model de recollida de residus que combinarà el porta a porta, els contenidors comunitaris i els contenidors intel·ligents. Per atendre els veïns s'ha obert un punt d'atenció al carrer Ramon Torró, a més d'un servei d'atenció telefònica i de WhatsApp. Abans de la posada en marxa efectiva del servei, cada llar rebrà una notificació específica amb el sistema assignat a cada casa, el calendari d'inici i les indicacions per recollir el material. I avui tindrem un dimecres amb temps estable i assolellat a tota la comarca. No s'esperen precipitacions, els vents seran fluixos, de força 1 a 3, mar arrissada a tota la costa. Les temperatures mínimes es mantenen sense gaires canvis, aniran entre els 14 i els 20 graus. Per exemple, aquí a Palafolls ha estat de 16 graus i mig. Comencem l'informatiu de Ràdio Palafolls, ho fem parlant de la butxaca, ja que el govern de Palafolls proposa congelar la majoria de taxes i d'impostos de cara a l'any que ve. L'Ajuntament debatrà en el ple de demà a la tarda la proposta d'ordenances fiscals de cara al proper any. L'executiu defensa que la proposta que presentaran demà busca frenar la pressió fiscal sobre la ciutadania en un escenari, diuen, d'increment generalitzat dels costos. En aquest sentit, l'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, remarca la voluntat de l'executiu de protegir les economies familiars davant la inflació global.
1: En un escenari d'increment de preus generalitzat, que també afecta evidentment a l'Ajuntament i els serveis que dona, aquestes ordenances el que fan és intentar contrarrestar aquesta circumstància i mantenir els mateixos preus que l'any passat en tots els serveis que donem, intentant mitigar aquest impacte també. Per tant, es tracten d'unes ordenances que intenten mantenir i ajudar que no tingui un impacte negatiu en l'economia de la gent de Palafolls.
0: Un dels eixos més rellevants de la proposta és la congelació de la taxa de residus, que és un servei que es recalcula anualment en funció de les despeses reals de la recollida i de la gestió de la brossa. De la mateixa manera, pel que fa a l'IBI urbà, el govern proposa rebaixar el tipus impositiu per tal de neutralitzar l'augment del 10% en el valor catastral. Això farà, bàsicament, que els rebuts es mantinguin pràcticament iguals als d'aquest any. La resta de taxes principals, com per exemple els guals o també l'impost de vehicles, es mantenen intactes. L'únic impost que experimenta un lleuger augment en la proposta del govern local és l'IBI rústic, justificat, diuen, pels serveis que s'ofereixen. L'alcalde posa en valor l'esforç realitzat especialment pel que fa a la gestió de la brossa i la contenció en la pressió fiscal.
1: Especialment complicat ha estat amb el tema dels residus. Ja fa molts anys, que 3 anys seguits que portem treballant en aquest aspecte, i aquest any podem dir que estem molt orgullosos de no haver de pujar els preus, perquè cada any s'ha de recalcular respecte a les despeses que té la recollida i gestió d'aquest servei, i aquest any no hem d'aplicar cap tipus d'increment, quan segurament el que tindrem al voltant són increments generalitzats. El mateix passa amb altres taxes que tenim, que també les mantenim igual, i en l'àmbit de l'IBI, amb el mateix escenari en el que estàvem fins ara, que és l'augment del 10% del valor cadastral, que anem nosaltres contrarrestant amb el tipus impositiu, rebaixant-lo.
0: Amb aquesta proposta, la decisió final resta ara a les mans del plenari municipal de demà, on el govern haurà de buscar els suports necessaris de l'oposició per tal de ratificar aquest paquet fiscal. Atès que l'equip de govern es troba en minoria, necessitarà el suport o almenys l'abstenció d'un dels regidors de l'oposició per tal de poder tirar endavant aquesta aprovació de les ordenances fiscals de cara al 2027. I el ple de Palafolls també donarà explicacions de l'emergència dels aiguats i aprovarà un conveni trilateral amb Malgrat i Santa Susana de la prevenció d'incendis a Ciutat Jardí. A banda del debat decisiu sobre les ordenances fiscals, que això no afecta a tothom, la sessió ordinària del ple municipal de l'Ajuntament de demà comptarà amb un ordre del dia de 15 punts amb altres temes d'interès també per la gestió del municipi. Un dels assumptes principals serà la dació de compte del decret d'alcaldia de declaració de la situació d'emergència al nostre municipi arran dels darrers episodis de fortes pluges. Aquesta declaració ha permès articular actuacions immediates i indispensables per reparar els danys i també per prevenir nous riscos, articulant una despesa de 128.000 euros per tal de fer front als desperfectes causats pels aiguats. D'altra banda, el plenari votarà la ratificació d'un conveni d'encàrrec de gestió entre els ajuntaments de Palafolls, Malgrat i Santa Susana. Aquest acord entre aquests tres municipis, té com a objectiu unificar la contractació i l'execució dels treballs de prevenció d'incendis a l'urbanització de Ciutat Jardí, garantint així el manteniment i la neteja, especialment de les franges de protecció perimetral en aquesta urbanització, que és una àrea compartida precisament per aquestes tres poblacions. A més d'aquests punts, la convocatòria inclou, entre d'altres, la dació de compte de la millora de la xarxa d'aigua potable i la rehabilitació de dipòsit, així com també la tramitació d'escomeses per als nous edificis d'habitatges de protecció oficial, abans de tancar la sessió, com és habitual, amb el torn de precs i preguntes. La sessió s'iniciarà a les 7 de la tarda a la sala de plens i es podrà seguir en directe a través de Ràdio Palafolls, a l'antena, a l'FM, al 107.7 o també a través del nostre canal de YouTube i en vídeo al Facebook de la nostra emissora, així com també a les diferents xarxes socials de l'Ajuntament de Palafolls. El Consell d'Infants de Palafolls engega la seva tercera edició amb la campanya electoral i les eleccions de cara ja al 20 d'octubre. El Consell de Participació Territorial d'Infants del nostre municipi ja ha posat en marxa la seva tercera edició. Aquests dies, els escolars del nostre poble es troben immersos en el procés per escollir els seus representants, una etapa que ha començat amb la campanya electoral i que culminarà amb la jornada de votacions. Des de l'àrea d'educació de l'Ajuntament de Palafolls, que és la impulsora d'aquest Consell d'Infants, Sabina Guerrero ens detalla tot el calendari i el moment en el que es troba actualment aquesta iniciativa.
2: Es troben en un període de campanya. Aquest període està comprès entre el 9 i el 16 d'octubre i un cop acabat aquest període ja ens aniríem al 20 d'octubre, que és el dia que es farien les eleccions. És un total de 14 el que es necessita per conformar el que serà aquest tercer Consell de Participació Territorial dels Infants de Palafolls, ja que 6 dels seus membres renoven automàticament de l'any passat.
0: En aquesta convocatòria s'hi han presentat un total de 26 candidats i candidates a les diferents escoles del nostre municipi. Aquest grup s'escollirà un total de 14 representants per tal d'acabar de definir la composició del Consell, ja que 6 dels membres de l'anterior edició renoven automàticament la seva representació en aquest curs. Pel que fa al cens electoral i als punts on es podrà disposar del vot, Guerrero explica el funcionament de la jornada democràtica del dia 20 d'octubre, que tindrà fins a 3 seus electorals.
2: Poden votar tots els nens i nenes que cursin 5è i 6è i que hi visquin a Palafolls. Les votacions es duran a terme a l'Escola de les Ferreries, a l'Escola Mas Prats i a l'Escola de Música i Dansa de Palafolls el dia 20. d'octubre.
0: D'aquesta manera, l'alumnat de 5è i de 6è de primària tornarà a tenir l'oportunitat de fer sentir la seva veu i participar activament en les propostes i decisions del nostre municipi en aquest Consell, que es constituirà ja a principis d'aquest proper mes de novembre. En les dues primeres edicions del Consell, doncs, ha rebut l'encàrrec del consistori d'entrada de fomentar el civisme en el primer any aquí a Palafolls i l'any passat també de posar en valor tot el patrimoni de Palafolls. Canviem ara de municipi. Anem a Malgrat, que activa una campanya per tal d'acompanyar la ciutadania en el nou model de recollida de residus. L'Ajuntament de Malgrat ha iniciat el desplegament de la campanya a Malgrat de Mar Reciclem Més i Millor, una iniciativa dissenyada per acompanyar la ciutadania en la transició cap al nou model de gestió de residus del municipi. Aquest nou sistema combinarà tres modalitats diferents de recollida. D'una banda, el porta-a-porta, els contenidors comunitaris i els contenidors intel·ligents, amb la voluntat, diuen, de facilitar l'adaptació a cada llar. Per garantir que tots els veïns i veïnes disposin d'atenció directa, s'ha posat en funcionament ja un punt d'atenció Més i Millor ubicat al carrer Ramon Torró cantonada amb Marià Cubí. Aquesta oficina estarà oberta de dilluns a divendres, tant de matí com també de tarda i dissabtes només matí, i també ofereix atenció remota mitjançant ja sigui trucada o bé missatges de WhatsApp. En aquest servei presencial es poden resoldre consultes sobre com s'ha de separar correctament la brossa, comprovar quin és el sistema que correspon a cada habitatge, tramitar incidències i també conèixer el calendari de les diferents fases d'implementació del nou sistema. A banda de l'oficina fixa, la campanya fa un desplegament a peu de carrer mitjançant carpes informatives itinerants que durant tot aquest mes d'octubre anirà recorrent diferents punts estratègics del municipi veí, com són la plaça de la Germana Campos, el CAP, la plaça de Catalunya o bé l'Ajuntament. En aquestes carpes s'aclariran dubtes i s'explicaran els detalls del canvi. De manera complementària, al portal web reciclemmésimillor.cat centralitza la informació digital i el Centre Cultural també acull entre l'octubre i el desembre sessions informatives dedicades a cada model de recollida, de les quals compten amb l'opció de seguiment en línia i també de reserva prèvia de plaça. La implementació efectiva del servei es realitzarà de manera progressiva i cada llar rebrà abans de l'inici una notificació específica amb el sistema assignat, el calendari d'inici i les indicacions per tal de recollir els materials necessaris. Malgrat de Mar que afronta aquest repte de canvi de sistema de recollida d'escombraries, i ara nosaltres el que fem és el repte d'explicar-vos de què parlàvem tal dia com avui, un 14 d'octubre, anys enrere. Comencem just l'any passat, quan l'Ajuntament demanava explicacions sobre les condicions laborals de la neteja viària. Llavors, aquell 14 d'octubre de l'any passat, aquesta emissora us informava que el consistori havia requerit a l'empresa encarregada de la neteja viària informació sobre les condicions de treball dels empleats adscrits al servei d'aquí, del nostre municipi. El requeriment posava el focus en les condicions laborals dels treballadors d'un servei essencial per al manteniment d'un espai públic. El consistori esperava rebre la informació de l'empresa per tal de conèixer quina era la situació després que a l'estiu sortissin a la llum pública unes informacions periodístiques sobre diferents irregularitats en aquesta empresa de Malgrat de Mar. I ara fa 5 anys, el 14 d'octubre, però de l'any 2021, us explicàvem que l'Ajuntament preparava una modificació de l'ordenança municipal d'animals de companyia per actualitzar-ne els preus. La notícia llavors posava sobre la taula la revisió de la normativa local relacionada amb els animals domèstics, una qüestió que afectava directament als propietaris de mascotes del nostre municipi. I ara fa 10 anys, l'actualitat local estava marcada per un incident al carrer Verdaguer del nostre municipi. Una paret s'havia ensorrat i havia deixat alguns veïns sense subministrament elèctric ni tampoc d'aigua. L'incident havia provocat problemes en aquests dos serveis bàsics i obligava a afrontar les conseqüències de l'esfondrament. D'això és del que parlàvem tal dia com avui, 14 d'octubre, anys enrere, i que hem volgut recuperar en la nostra hemeroteca d'avui.

0: Moment d'obrir Plana Cultural i cada dia tenim aquella proposta destacadíssima que els nostres companys de cultura doncs ens apropen al nostre informatiu, una proposta d'aquelles que hem de tenir ben present i que es fa molt a prop de casa nostra. Avui, Albert, marxem cap a Calella.
1: Hola, Marc, per la proposta cultural d'avui anirem fins a Calella, perquè la comèdia teatral No et vesteixis per sopar, de Marc Camoletti, representada per la Joventut Artística de Calella, es podrà veure al Teatre Orfeó Calellenc del 17 d'octubre al 8 de novembre de 2026. És una comèdia d'embolics trepidant on amants, matrimonis, amistats i aparences es barregen fins a convertir un sopar aparentment perfecte en un caos absolut. Aquest dissabte és la primera funció a les 9 del vespre i les entrades valen 15 euros.
0: Doncs ja passa això a vegades, que fas un sopar de bon rotllo amb uns amics i acaba malament. Gràcies, Albert. Demà actualitzem Agenda Cultural.

0: De moment sembla que la cosa ha de continuar tranquil·la, almenys fins divendres. Ara com a la temperatura aquí a Palafolls, la mínima avui ha estat de 16 graus i mig, la màxima ha rondat els 26 i mig. El nostre municipi, segons com sempre, dades de l'estació meteorològica situada a peus del riu Tordera, el seu pas per Palafolls. Previsió meteorològica amb en Quim Serra. Quim, bon dia.
1: Hola, bon dia. El temps de les properes hores sembla que vindrà marcat per la tranquil·litat. Ben bé fins divendres. S'ha de mantenir aquest temps estable i majoritàriament assolellat. Sí que hi haurà alguns núvols avui, núvols alts, núvols mitjans, tant aquest matí com aquesta tarda, però sense més conseqüències. No esperem precipitació ni avui ni demà, ni tampoc demà passat divendres. Els vents avui fluixos bufaran de mar cap a terra aquest migdia i tarda, la situació marítima tranquil·la i tant demà com demà passat continuaran més o menys la mateixa situació. Les mínimes s'han mantingut sense canvis pel que fa a les temperatures, les màximes, en canvi, doncs tampoc han de variar i continuaran realment molt suaus per l'època de l'any. Aquest migdia sovintejaran valors de 24 a 25 graus aquí a la comarca. Com dèiem, demà dijous i demà passat divendres esperem molt pocs canvis, però atenció perquè anem cap a un cap de setmana en el qual, com a mínim dissabte, sembla que tindrem pluja i ja veurem què passa de cara a diumenge.
0: Doncs esperem a veure què passarà dissabte i diumenge, que doncs, per variar, com molts caps de setmana, sembla que pinten bastos.

0: En reservem, com sempre, el darrer minut del nostre informatiu per tal de repassar en format de titulars, versió molt més curta, que és el que us hem explicat en aquests darrers minuts. A l'informatiu, començant en què demà l'Ajuntament debatrà en el ple la proposta del govern municipal per les ordenances fiscals de cara al proper any, és a dir, dels impostos i taxes, el que haurem de pagar a l'Ajuntament de cara a l'any que ve. Una proposta centrada a congelar les taxes principals com la de residus o els guals per tal de protegir les economies, diuen, familiars davant la inflació. Pel que fa a l'IBI urbà, aquells que paguem tots els que vivim a Palafolls, l'executiu planteja neutralitzar l'augment del 10% del valor catastral i mantenir, doncs, els rebuts pràcticament iguals que els d'aquest any, mentre que l'IBI rústic tindrà, això sí, un lleuger increment. El govern assegura que la seva voluntat és la de contrarrestar, diuen, l'escalada de costos generalitzada per les famílies. Com que l'equip de govern es troba en minoria, necessitarà el suport o l'abstenció d'almenys l'un dels regidors de l'oposició per tal de poder tirar endavant l'aprovació al plenari de demà. És un ple que té fins a 15 punts a l'ordre del dia en temes destacats per la gestió municipal. Per exemple, es donarà demà compte de la declaració d'emergència de Palafolls per als darrers episodis de pluja que han permès articular actuacions immediates i una despesa de fins a 128.000 euros per als danys causats dels aiguats d'ara fa 10 dies. El plenari també votarà la ratificació d'un conveni entre les poblacions de Palafolls, Malgrat i Santa Susana per tal d'unificar les tasques de prevenció d'incendis a l'urbanització de Ciutat Jardí, especialment pel que fa a la seva franja de protecció perimetral. El ple començarà a les 7 de la tarda i es podrà seguir en directe a Ràdio Palafolls, així al 107.7 de l'FM, com també en vídeo a través del YouTube o el Facebook i a les xarxes socials. I el Consell de Participació Territorial dels Infants de Palafolls, la CLIA, ha posat en marxa la seva tercera edició, de moment per escollir els escolars que han de formar-ne part en aquest curs que tot just comença ara. En total s'han presentat 26 candidats i candidates que es troben actualment en campanya electoral fins divendres, per tal de donar a conèixer quines són les seves propostes. Les votacions tindran lloc aquest proper dia 20 a les Ferreries, a Masprats i també a l'Escola de Música i Dansa per a tot l'alumnat de Palafolls que estigui cursant 5è o 6è de primària. D'aquest procés en sortiran 14 representants escollits que se sumaran als 6 membres que renoven de l'etapa anterior per constituir el nou Consell ja de cara al novembre. I en crònica comarcal, avui ens hem fixat a Malgrat de Mar, que ha iniciat la campanya a Malgrat Reciclem Més i Millor per acompanyar la ciutadania en la implementació progressiva del nou model de recollida de residus que combinarà el porta a porta, els contenidors comunitaris i també els intel·ligents. Per atendre els veïns s'ha obert el punt d'atenció al carrer Ramon Torró, a més d'un servei d'atenció telefònica i també de WhatsApp. Nosaltres ja ho deixem aquí, com sempre us convidem a visitar a la nostra pàgina web a radiopalafolls.cat perquè hi trobareu totes les informacions destacades de la jornada, així com també tots els programes d'aquesta emissora. Si us els heu perdut, els podeu tornar a escoltar a radiopalafolls.cat. També us convidem, com és habitual, a visitar les nostres xarxes socials, ja sigui Instagram, el Facebook, el Telegram o també el canal de WhatsApp per estar informat del dia del que passa al nostre municipi. Nosaltres hi tornem demà puntuals a la mateixa hora a l'informatiu de Ràdio Palafolls. Fins llavors, que acabeu de passar bon dimecres.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
1: Molt bona tarda a tothom. Ens retrobem al Palafolls en xarxa, aquí a Ràdio Palafolls, en aquest dimecres 14 d'octubre, que com cada dia han acabat els informatius, ja sabeu, us posem al dia de tot el que passa a nivell cultural pel poble i pels veïns de la comarca. Teatre, cinema, música, exposicions, fires i molt més. Avui parlarem de salut mental, una temàtica que aquests dies està molt present. Fa pocs dies, el 10 d'octubre, es va celebrar el Dia Mundial de la Salut Mental i Pineda de Mar la reivindica durant tota una setmana. I al primer bloc, precisament, tindrem amb nosaltres en Jordi Pons, de Maresme Continuum, que és l'aliança d'entitats de salut mental i serveis a les persones del Maresme, que té entre els seus membres la Fundació Molí d'en Puigverd, arrelada aquí a Palafolls. Ens explicarà com funciona i la primera jornada que organitzen el 30 d'octubre. Al segon bloc, com cada dimecres, tornem a la llibreria amb en Xavi Sitjà, que ens porta propostes de lectura i sortejarà un llibre entre tots vosaltres. Però abans de res, comencem l'agenda cultural. Som-hi!
2: Xarxa cultural.
1: Obrim l'agenda a Palafolls, que aquesta tardor viu el programa Dones i Esport, una iniciativa de les àrees d'igualtat i d'esports amb el suport de la Diputació de Barcelona. Dissabte 17 d'octubre a les 7 de la tarda al Teatre Municipal hi haurà un taller divulgatiu amb la reconeguda esportista Núria Piques. Aquell mateix dissabte, de 10 a 12 del matí, hi ha sessió de marxa nòrdica amb sortida de la plaça de l'Ajuntament i el diumenge 25, de 10 a 11 del matí, una sessió de stretching a l'Escola Municipal de Música i Dansa. Totes tenen aforament limitat i s'hi accedeix per ordre d'inscripció a un formulari que trobareu a palafolls.cat. Ens traslladem a Malgrat de Mar, que té dues cites de cinema. Diumenge 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, al Centre Cultural, el Cineclub Garbi projecta El Maquinista de la General, el clàssic de Buster Keaton. I dos dies després, dimarts 20, de 4:45 a 7 de la tarda, també al Centre Cultural arrenca La Gran Pantalla, el cicle de Cinefòrum contra l'edatisme, amb Calle Màlaga, de Mariam Tuzani, protagonitzada per Carmen Maura. Hi haurà debat posterior amb Sònia Díaz, de l'Associació Siena, la crítica de cinema Mireia Iniesta i Alfredo Cohen, el director de La Gran Pantalla. Continuem el recorregut per Santa Susana, que al cap de setmana del 17 i el 18 d'octubre acull la Spartan Race Santa Susana, Barcelona Trifecta Weekend, pels amants dels reptes extrems a l'aire lliure. Fem parada a Pineda de Mar, que viu fins dissabte 17 la Setmana de la Salut Mental, amb tallers, xerrades i activitats culturals. Podeu visitar l'exposició Cuida't, cuidem-nos a les biblioteques i, si voleu una estona de calma, als tallers de pintura de mandales. Al cap de setmana, molt de teatre i espectacles, dissabte 17 i diumenge 18, al Centre Cultural i Recreatiu torna a representar Tots eren fills meus, d'Arthur Miller. El 17, a 9:15 del vespre, Carles Sanz presenta Per fi me'n vaig a l'Auditori, amb entrades des de 20 euros, i diumenge 18, a les 6 de la tarda, Somion, la ciutat dels oficis impossibles, un espectacle familiar de titelles amb música en directe. Ens enfilem fins a Tordera, que viu un cap de setmana molt literari i teatral. Divendres 16, al Teatre Claver, Pau Roca presenta Les coses excepcionals, a les 8 del vespre, i dissabte 17, el nucli antic acull la 14a Fira del Conte, amb una quarantena de parades d'editorials, llibreries i artesania, dos escenaris d'activitats i programació per tota la família. A les 6 de la tarda, la sardana gegant, oberta a tothom, dins dels 50 anys de la nostra dansa. L'entrada és gratuïta. Pugem a Blanes, que dissabte 17 viu el Blanes Urban Fest, la gran cita de la cultura urbana, i l'endemà diumenge 18 el Teatre de Blanes obre el cicle del teatre familiar amb La gallina dels ous d'or, de Zoom Zoom Teatre. I si busqueu art, encara podeu veure fins al 31 d'octubre Paisatges humans i un niu, de Joan Roca, a la Casa Saladrigues. I fins a l'1 de novembre, l'exposició de Puldes, d'Eugeni Guinart, a la sala Maria Lluïsa García Tornel. I el 25 arriba la Lloll Bertran amb La paella dels dijous. I tanquem a Calella, que del 24 al 31 d'octubre acull el Maresme Film Festival, la sala Mozart, i aquell mateix dissabte 24 a les 9 del vespre al Teatre Orfeó Calallenc, la comèdia No et vesteixis per sopar. Les entrades costen 15 euros i es compren a Entràpolis. Això és tot per avui a l'Agenda Cultural. Continuem amb el programa. Com podem construir projectes de vida en salut mental més enllà de l'atenció clínica? Aquesta és la pregunta que dona sentit a la primera jornada sobre salut mental comunitària, projecte de vida i salut mental, que se celebra el 30 d'octubre al Tecnocampus de Mataró. La impulsa Maresme Continuum, una aliança de quatre entitats que atenen persones amb problemàtiques de salut mental al Maresme i que està oberta a tota la ciutadania, no només als professionals. Parlem amb en Jordi Pons, de la Fundació Molí d'en Puigverd, una de les entitats que formen l'aliança. Jordi, benvingut, molt bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Abans de res, què és la jornada del 30 d'octubre? Què és el que passa? I per què neix ara, com la primera edició?
3: Pretén ser una jornada amb una part participativa, perquè a l'entorn de del que seria la salut mental comunitària tots hi estem cridats, no només els professionals, sinó els familiars, les pròpies persones, que també són expertes en certa mesura amb la seva pròpia vivència de les malalties, i també

0: Salut és cosa de tots, no només dels professionals sanitaris. I va des d'un ventall que podríem dir des de la situació més pròpia de la persona particular que té una vivència i una experiència en la seva vida i en el seu projecte de vida, i que al llarg de la seva vida pues, pot anar trobant diferents necessitats en el tema de la salut, i en aquest cas de la salut mental, i per tant es relaciona amb moltes altres persones i entitats per fer possible aquest projecte de vida, que en el cas de les persones, diguem-ne, del públic en general, és una cosa que passa de passar percebuda, perquè tothom té el seu projecte de vida, més o menys el tira endavant més o menys a trenques i barranques, però en el cas de les persones amb un diagnòstic de salut mental, això de vegades ho tenen una mica més complicat. I aquest és el sentit de la jornada, posar, diguem-ne, sobre de la taula que no hi ha un fet diferenciador entre les persones en relació a la salut mental, sinó que tots els agents contribueixen a que tothom tingui una salut mental adequada.
1: Podem posar exemples? La pregunta central parla d'anar més enllà de l'atenció clínica. Què hi ha més enllà?
0: Sí. Com ja sabeu, dintre de la salut mental, el més habitual que un pensa és el tema de la medicació, el tema dels tractaments normalment farmacològics. També hi ha una certa orientació per professionals de la psicologia clínica, però la salut mental comunitària el que implica és a moltes altres persones, tant professionals com persones particulars i ciutadania en general, que fan possible que l'equilibri emocional de la gent pues, es tiri endavant en molts altres àmbits. Per això, en la jornada, que la volem fer participativa, hem posat com tres punts rellevants que afecten molt directament a la salut mental, com pot ser l'habitatge, com pot ser la inserció laboral o el treball, i com pot ser el que dona més sentit a la nostra entitat de la que formem part del Maresme Continuum, que és la continuïtat assistencial. És a dir, que des de que una persona neix fins que ens deixa, tingui a l'abast tot allò que és necessari per part de tota la comunitat i no només dels agents sanitaris, el poder disfrutar d'un equilibri emocional i d'un estat de salut bo, òptim, incloent també el de la salut mental.
1: Molt bé, estem parlant d'aquests tres eixos, aquests tres grups de treball participatius. Com funcionen i què hi fa la gent que hi participa?
0: La jornada té una primera part que és per situar-la, on hi haurà un discurs, un parlament per situar en context a les persones participants, per part del doctor Tristany, que és la persona que va confegir l'actual Pla de Salut Mental de Catalunya. Llavors, a continuació, hi haurà l'audiència es repartirà en tres grups diferents de debat i d'aportar idees, que hauran triat amb la inscripció prèvia a la jornada. La jornada és gratuïta, no s'ha de pagar res, però sí que la inscripció, una de les preguntes que es fa és en quin grup o en quina taula voldries estar, no? I llavors hi haurà un grup de persones que es reunirà al voltant per debatre al voltant de l'habitatge i la salut mental, un altre grup de persones que simultàniament estarà reunint-se pel tema de la inserció laboral i la salut mental, i un altre grup de persones que estarà per debatre i aportar idees a l'entorn de la continuïtat assistencial. Això durarà més o menys una hora, hora i mitja, on s'aniran recollint totes les idees i aportacions i els debats generats, perquè no és tant que s'arribi a conclusions concretes i diàfanes, sinó recollir totes les idees

0: i tots els dilemes que ens planteja aquestes coses en la nostra societat. I això, diguem-ne, hi haurà un recull d'aquestes idees, després de manera plenària es tornaran a reunir totes les persones en un sol grup i es plantejaran els resultats d'aquestes deliberacions i reflexions per part dels tres grups.
1: Una mica posada en comú, no?, de tot el que va sorgint.
0: Exacte. No pretén ser no es pretén que s'arribi a unes conclusions definitives, evidentment, sinó es pretén de sensibilitzar al voltant d'una sèrie de tòpics relacionats amb aquestes temàtiques que puguin aportar algunes idees sobre quines serien els reptes que tenim per endavant amb el tema de la salut mental comunitària.
1: Sobre això, sobre la salut mental comunitària, parlem d'aquest entorn que influeix a la teva estabilitat mental. Com poden o com podem els veïns, les empreses, els ajuntaments, el benestar d'una persona amb problemes de salut mental més enllà del metge en qüestió?
0: Les relacions humanes són la cosa que tenim des de que naixem fins que deixem aquest món. I les relacions són molt, molt diverses, molt riques i molt canviants al llarg del temps. Això vol dir que qualsevol persona pot aportar en un moment determinat a un altre una ajuda que potser ni tan sols se l'havia plantejat inicialment. I això ho fem d'una manera natural entre totes les persones que convivim. Llavors, dins de l'àmbit de la salut mental comunitària i del viure en comunitat, hi ha una part terapèutica que tots portem amb nosaltres i que pot resultar d'interès o d'utilitat per persones que en algun moment poden estar patint alguna situació emocional difícil. I això no és només una feina dels metges, sinó que és una feina compartida amb tots els agents socials. Hi han, per exemple, molt teixit associatiu a Catalunya, des de les entitats que atenen el jovent en diferents àmbits, iniciatives de tot tipus d'interès social, associacions de familiars que vetllen perquè una sèrie d'interessos o de necessitats quedin cobertes. En fi, el teixit associatiu és molt divers, fins i tot des del punt de vista empresarial també hi ha empreses que busquen i s'enfoquen en el benestar de les persones que hi treballen. És a dir, tothom pot aportar en els diferents àmbits en els que està ubicat diferents solucions o aportacions a favor de la salut dels altres, entre elles la salut mental.
1: Volia preguntar, sabem que hi ha una mica d'estigma encara envers sí. La salut mental, però jo em pregunto si hi ha com una mínima evolució. Es nota que anem a millor? Es parla més? Hi ha més cura amb això?
0: L'estigma és una part, podríem dir que guarda una certa relació amb com la societat viu el que es pot anomenar com a diferències, no? Com les coses diferents, les persones que són diferents en algun àmbit, no? I llavors l'estigma ve a ser una manera de posar etiquetes que a través d'un prejudici faciliten de manera ràpida una resposta, però que moltes vegades el que acaba contribuint és a perjudicar la inclusió de les persones, no? L'estigma ve a ser com una versió de la xenofòbia, podríem dir, de la por al que és diferent. I llavors amb això posem etiquetes. Llavors, per respondre a aquesta pregunta, no és tant respondre si hi ha més persones que toleren i que posen menys etiquetes als altres, sinó preguntar-nos si aquesta evolució general segueix, diguem-ne, basant-se en un desconeixement de les altres persones, no? I aquest és el, la clau per eliminar l'estigma, el fet de conèixer a les persones, sobretot aquelles que un veu ja d'entrada diferents, no? Aquesta és la qüestió fonamental. Llavors, clar, amb els temps que corren no et sabria respondre a la pregunta si ha anat cap a millor o cap a pitjor. Sí que hi ha una major sensibilitat sobre aquestes qüestions, però si anem a mirar, per exemple, les xarxes socials, doncs, les xarxes socials hi ha molta part que és blanc i negre i no permet massa reflexió sobre les qüestions, no? De manera que no hi ha res com que dues persones s'asseguin, parlin entre elles i es mirin als ulls, que això no evita moltes vegades altres situacions que només basant-se en les xarxes socials o en una imatge encapsulada en una pantalla no té lloc.
1: Perfecte. Algú que s'estigui pensant en participar o no participar, què li diríem a aquesta persona que té, no sé si la paraula és vergonya o no, però que té com curiositat i diu, mira, em quedaré a casa perquè no, quin missatge li donem?
0: La jornada està oberta a tothom, a tota la ciutadania. És evident que per l'objecte d'interès i a l'hora de posar la paraula salut mental i projecte de vida hi haurà moltes persones que són professionals d'aquests àmbits, hi haurà associacions de familiars i associacions que porten recursos en aquest àmbit, però està obert a tothom, amb la qual cosa tothom està convidat a participar. No cal tenir ni vergonya ni no vergonya, és a dir, si un vol estar en un d'aquests grups i només escoltar, doncs també ho podrà fer. No, ningú està obligat a aixecar la mà i a dir la seva si no ho vol. Però el que s'intenta és que sigui un espai de participació, és a dir, que tothom pugui tenir oportunitat d'explicar quines coses cal tenir en compte tant en la situació actual com en els reptes que tenim del futur en aquest àmbit, com també quines serien les necessitats que caldria cobrir per assolir aquests reptes de futur. I això ens concerneix a tots.
1: És això, una persona que vingui només d'oient, si vol, i després, si vol participar, que segur que sí, perquè tothom té alguna cosa a dir, doncs al final hi ha coses que venen soles.
0: Sí, sí.
1: Fem una miqueta d'agenda per fer la crida, si vols ho dic jo, i si m'equivoco em corregeixes, eh? Serà 30 d'octubre, 8:30, des de les 8:30 fins a les 2 del migdia, al Tecnocampus de Mataró. I tota la informació està a maresmecontinuum.cat, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: És entrada gratuïta, però cal inscripció,
0: sí,
1: prèvia.
0: Exacte. I a la inscripció, doncs, es fa la pregunta de en quina de les taules de treball o de reflexió es vol estar. I quan diem treball, ho diem en el sentit ampli de la paraula, és a dir, no cal venir amb llibreta i boli, sinó si algú vol aportar les seves idees al respecte, doncs serà benvinguda.
1: Doncs Jordi, gràcies per explicar-nos aquesta jornada i la feina de Maresme Continuum. Animem tothom, també qui no té cap vincle, a inscriure's a venir el 30 d'octubre al Tecnocampus, perquè parlar de salut mental és cosa de tots, i molta sort amb la jornada, i fins aviat. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, Albert, i gràcies per l'oportunitat de poder difondre aquesta primera jornada. Esperem que sigui un èxit per tothom.
1: Moltes gràcies.
2: Èxits un rere l'altre.
3: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my guilt away. Soul of mine will never pay. As long as I wake up today.
2: Senzillament som així i ens agrada. Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
3: 107.7

0: 24 hores amb tu.
1: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
2: Palafolls viu el seu primer dia de confinament.
3: Hem enviat deures a casa per als alumnes perquè cada dia puguin fer una miqueta.
4: Que veiem clar que l'única manera de poder escurçar aquesta situació és passar el confinament total.
5: Bé, ingressat en el Hospital de Badalona de Can Ruti, facilitar tot el servei de primera necessitat, que estiguin ben subministrats als establiments.
6: La gente quiere llevarse leche, quiere llevarse patatas, lo quiere llevar todo y es que es imposible reponer.
7: Durant aquest mes he sortit al mínim possible, al mínim del mínim i amb mascareta.
8: Porque a veces vamos a la farmacia y no hay.
9: Tots bé, tant de treballadors com de persones que viuen aquí, els residents estem bé.
10: Volia felicitar-vos a vosaltres i a la població que s'està quedant a casa pel que estem veient i que han entès la importància de les mesures de contenció per evitar aquesta pandèmia.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
0: Cocodril Club.
11: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: avui som dimecres 14 d'octubre. Ja sabeu que els dimecres toca la secció de la llibreria, així que obrim la persiana i rebem amb nosaltres en Xavi Sitjà. Molt bona tarda.
1: Hola, bona, és que ja.
0: Com estàs? Com ha anat la setmana?
1: Molt bé, moltes lectures, moltes noves propostes i que ara acostarem als nostres oients.
0: Portem novetats, què tenim per avui?
1: Doncs mira, començarem amb Mala veïna, que és una novel·la de Martí Gironell, editada per Columna, recentment publicada, de fet fa uns dies ha arribat a les llibreries, i es tracta doncs de la novel·la de l'autor del Pont dels Jueus, El fabricant de records o La força d'un destí, entre d'altres, i en aquest cas ens trasllada a finals del 1800, quan els comtes del castell de Peralada doncs volen convertir els seus jardins i el mateix castell en un referent cultural. Allà coneixerem, entre d'altres, personatges a la Mala veïna, que dona títol al llibre, i de fet doncs és una dona coneixedora dels secrets que la natura amaga. Podríem dir una remeiera que en algun moment és acusada de bruixeria i que entre xarops i ungüents naturals doncs intentarà ajudar a tots els seus veïns. Aquí barrejarem, com dèiem, natura, ciència i superstició en aquesta nova proposta que ens porta, com dèiem, Martí Gironell.
0: Un poquet de cosa ja per començar, eh?
1: Doncs sí, és una novel·la molt distreta, molt recomanable i bé, super reconeixible l'estil d'aquest autor.
0: Molt bé, què més tenim?
1: Doncs mira, continuarem amb Eterna Ofèlia, de la Cristina Canamases, editada per Rosa dels Vents. De fet, aquest Sant Jordi doncs la vam entrevistar, on ens va explicar les seves dues propostes anteriors, i ara arriba aquesta tercera, editada en Penguin, com dèiem, amb Rosa dels Vents, i aquí coneixerem a la Carla. La Carla rep un encàrrec periodístic, ha de viatjar fins a Londres, i allà, davant del quadre d'Ofèlia, de John Everett Millais, començarà una recerca intentant esbrinar qui era la noia, la musa, doncs, que va posar per aquest pintor. Aquest quadre, si recordeu com bé surten a la portada, doncs és aquella dona mig submergida a l'aigua, envoltada de flors, com si s'estigués enfonsant o morint en un llac. Doncs bé, doncs aquí començarà la història, com dèiem, de la Clara, que ens farà descobrir qui era l'Elizabeth Siddal, aquesta musa que va ser pintora i poetissa també, relacionada amb el moviment prerrafaelita, i anirem entre Londres i Barcelona, i com dèiem, la Clara anirà descobrint que tenia molts punts en comú amb la manera de fer de l'Elisi, d'aquesta musa, i descobrirem doncs tota una història amb moments àlgids d'eufòria i de tristesa, com dèiem, per la vida d'aquest personatge de l'Elisi. Una novel·la molt recomanable, això sí, doncs a tots aquells que els agrada doncs l'art, descobrir pintures i a més doncs una història ficcionada, però amb els seus punts de realitat.
0: Això anava a dir, és ficció, no hi ha una història real darrere del quadre.
1: Bueno, hi ha personatges, sí, correcte, hi ha Charles Dickens, surten els personatges amb què teòricament aquesta pintora, aquesta musa, doncs va interactuar, el que, bueno, clar, hi ha un farciment hi ha una història d'amor i una història entre diversos personatges que, clar, fins a quin punt sabem si és veritat o no.
0: El misteri, eh?
1: Sí.
0: Tenim novel·la de personatges, tenim novel·la de misteri, què més portem?
1: Doncs mira, ara sí que ja anem pujant el to, perquè, com dèiem, aquest mes es celebra Halloween, Tots Sants, aquesta festa on sembla que tot han de ser monstres i sang i fetge. Doncs bé, doncs portem la novel·la ideal. De fet, es tracta d'una novel·la que es va editar fa 10 anys. Es tracta de Sangre Fría, de Claudio Cerdán, editada per Dolmen Editorial. Una novel·la, com dèiem, que fa 10 anys que es va publicar, i eren els inicis d'aquest autor murcià, que de fet hem entrevistat diverses vegades també aquí a Ràdio Palafolls, i bé, doncs en aquest cas ens endinsava dins una plaga zombi, el més pur estil de sèries com Walking Dead, i amb protagonistes que semblen sortits, podríem dir, de la millor pel·lícula de Quentin Tarantino. Aquí trobarem expresidiaris, trobarem strippers, drogadictes, rodamons i escenes d'acció i sang i fetges en supermercats, hospitals i bars de mala mort. Com dèiem, un divertimento doncs on coneixerem el personatge principal, que es tracta de Perro Lobo. Aquest personatge és un expresidiari precisament que surt, intenta recuperar la relació amb el seu fill mentre es veu perseguit per una banda de narcotraficants que volen arreglar assumptes amb ell, no? A més, enmig de tot això hi ha aquest apocalipsi zombi, i la veritat és que és una novel·la amb molt, molt, molt humor negre, molta sang, molt fetge, i bé, als amants d'aquest gènere doncs segur que farà les seves delícies.
0: M'ha fet gràcia les tres coses alhora, eh? Vull recuperar la relació amb el meu fill.
1: Correcte.
0: M'estan perseguint i a sobre hi ha un apocalipsi zombi.
1: Sí, sí, ja t'he dit, és una novel·la molt distreta, molt entretinguda, a més a més, muntada de manera que trobes de cop immers en una situació límit i després tira enrere un parell d'hores per situar-te fins a aquesta acció. Vull dir que el muntatge de la novel·la també, la veritat és que té molt de mèrit.
0: Molt bé, què més hi ha?
1: Mira, acabarem la proposta de la setmana amb Los Asesinatos del Tarot, editada per Malpasso Edicions, i es tracta de la novel·la de Bàrbara Baraldi. Dos assassinats sense connexió aparent, amb unes cartes de tarot abandonades, deixades en aquestes escenes del crim, i bé, doncs, l'Emma, la investigadora principal, reconeixerà aquestes cartes, perquè són unes cartes de tarot, com dèiem, però fetes artesanals, no les típiques cartes que et venen. I qui havia fet aquestes cartes artesanals? Doncs la seva germana, amb la qual fa anys que no es parlen. Hauran de recuperar la relació, i totes dues, l'Emma i la Maia, hauran d'investigar a veure aquest cas, quina relació hi ha i d'on han sortit aquestes cartes que teòricament la Maia va destruir fa uns anys. Com dèiem, cartes de tarot, policies enfrontades, víctimes sense connexió aparent, i un misteri que de fet es va predir en el passat, igual que les seves morts. Recomanem aquesta novel·la, i sobretot comenceu a remenar les cartes, que comença el joc.
0: Perfecte. Última recomanació d'avui, i arriba el moment del concurs.
1: Doncs mira, ens n'anem amb una proposta que ens va arribar poc després de començar l'estiu. Es tracta de Lo Inexplicable, de la Clara Sánchez, una novel·la editada per Planeta, i aquí podríem dir que recuperem o també tornem al tema del misteri, del fantàstic, i aquí coneixerem a l'Alícia, que és una mainadera d'un nen petit que es diu Rafel, i bé, doncs, que comença a comportar-se d'una forma, podríem dir, inusual. Des de ben petit, bé, la criatura, en Rafel, quan surten a passejar, indica més o menys a l'Alícia per on vol passar, i sempre actua d'una manera concreta davant d'un carrer, davant d'un edifici i davant d'un pis en concret, com dèiem, que amaga una relació amb el passat de la criatura. Podríem dir que és una barreja entre, no ho sé, la Semilla del Diablo, aquesta novel·la així de possessions, podríem dir d'alguna manera, i de misteri, de, bé, com diu el seu títol, Lo Inexplicable, una novel·la que crec que farà les delícies dels amants del fantàstic.
0: Són aquestes novel·les que no pots explicar ben bé què està passant al principi, ho has de descobrir tu mateix.
1: Correcte, no puc avançar-ne gaire més. Sí que és una novel·la, com dèiem, que segur que agradarà molt als nostres oients, que això, que els hi agradi el tema de fantàstic i de possessions, podríem dir, o misteri.
0: Doncs Lo Inexplicable, de Clara Sánchez, el llibre que regalem aquesta setmana. Ja sabeu que només heu d'interactuar amb el post d'Instagram o enviar missatges privats, i ja ho tindríem per avui. Xavi Sitjà, molt bona
1: tarda. Doncs ens veiem la setmana que ve.
0: Moltes gràcies.
2: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
0: I fins aquí el programa d'avui del Palafolls en xarxa. Moltes gràcies a en Jordi Pons, del Maresme Continuum, per haver-nos explicat com treballen per acompanyar les persones amb problemes de salut mental i per convidar-nos a la primera jornada del 30 d'octubre a Mataró. I gràcies també al Xavi Sitjà per les propostes de lectura d'avui i pel llibre que hem sortejat. Abans de marxar, un repàs ràpid de l'agenda dels propers dies per si voleu anar apuntant. Divendres a Tordera, Pau Roca presenta Les coses excepcionals al Teatre Clavé. Dissabte us espera un dia molt ple a la Fira del Conte a Tordera, amb la sardana gegant. El Planes Urban Fest, a Palafolls, al taller amb la Núria Piques, al Teatre Municipal. I a Pineda, Carles Sanz, amb Per fi me'n vaig, a l'Auditori. Diumenge, a Malgrat, el Cineclub projecta El maquinista de la General, a les 6 de la tarda. A Pineda, titelles per tota la família amb Sòmium, i a Blanes, la gallina dels ous d'or. I dimarts 20, també a Malgrat, la primera sessió de la gran pantalla, amb Calle Màlaga. Mirant una miqueta més endavant, el 24 d'octubre comença el Maresme Film Festival a Calella. I aquell mateix dia podeu veure la comèdia No et vesteixis per sopar, al Teatre de l'Orfeó Calellenc. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes de Ràdio Palafolls i escoltar-nos també a la carta si us heu perdut alguna cosa. Demà a la mateixa hora tornem amb un nou programa amb més cultura, més entrevistes i més agenda cultural. Gràcies per ser-hi i que passeu molt bona tarda.

0: El govern de Palafolls proposa congelar la majoria de taxes i d'impostos per l'any que ve. L'Ajuntament debatrà en el ple de demà al vespre la proposta d'ordenances fiscals de cara ja al proper any. El projecte que presentarà l'executiu local busca frenar la pressió fiscal sobre la ciutadania en un escenari d'increment generalitzat dels costos. En aquest sentit, l'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, remarca la voluntat de l'executiu de protegir, diu, les economies familiars davant l'inflació global.
1: En un escenari d'increment de preus generalitzat que també afecta, evidentment, l'Ajuntament i els serveis que dona, aquestes ordenances el que fan és intentar contrarrestar aquesta circumstància i mantenir els mateixos preus que l'any passat en tots els serveis que donem, intentant mitigar aquest impacte també. Per tant, es tracten d'unes ordenances que intenten mantenir i ajudar que no tingui un impacte negatiu en l'economia de la gent de Palafolls.
0: Un dels eixos més rellevants de la proposta és la congelació de la taxa de residus, un servei que es recalcula anualment en funció de les despeses reals de recollida i de gestió de la brossa. De la mateixa manera, pel que fa a l'IBI urbà, el govern proposa rebaixar el tipus impositiu per tal de neutralitzar l'augment del 10% del valor catastral. Això farà que els rebuts que es paguen es mantinguin pràcticament iguals que els d'aquest any. La resta de taxes principals, com els guals, també es mantenen intactes. L'únic impost que experimenta un lleuger augment en la proposta del govern local és l'IBI rústic, justificat, diuen, pels serveis que s'ofereixen. L'alcalde posa en valor l'esforç realitzat especialment pel que fa a la gestió de la brossa i també en la contenció de la pressió fiscal.
1: Especialment complicat ha estat amb el tema dels residus. Ja fa molts anys, tres anys seguits que portem treballant aquest aspecte, i aquest any podem dir que estem molt orgullosos de no haver de pujar els preus, perquè cada any s'ha de recalcular respecte a les despeses que té la recollida i gestió d'aquest servei, i aquest any no hem d'aplicar cap tipus d'increment, quan segurament el que tindrem al voltant són increments generalitzats. El mateix passa amb altres taxes que tenim, que també les mantenim igual, i en l'àmbit de l'IBI, amb el mateix escenari en el que estàvem fins ara, que és l'augment del 10% del valor cadastral que anem nosaltres contrarrestant amb el tipus impositiu rebaixant-lo.
0: Amb aquesta proposta, la decisió final resta ara a les mans del plenari municipal de demà a partir de les 7, on el govern buscarà els suports necessaris de l'oposició per tal de ratificar aquest paquet fiscal. Atès que l'equip de govern es troba en minoria, necessitarà el suport o almenys l'abstenció d'un dels regidors de l'oposició per tant, de poder tirar endavant l'aprovació de les ordenances fiscals del 2027.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Avui ens endinsarem en un dels conflictes més intensos i determinants del segle XX, la Guerra del Vietnam i les seves derivades a tota la regió d'Indoxina. Parlarem dels incidents del Golf de Tonquín, de l'escalada nord-americana, de les batalles que van marcar la memòria col·lectiva i de l'impacte psicològic i polític que van tenir els Estats Units i el món. I seguirem el fil fins a Camboya i Laos, on figures com Pol Pot i els Khmers Rojos van obrir nous capítols tràgics dins d'aquest escenari de la Guerra Freda. This is the end, com cantaven els The Doors, amb el napalm cobrint el paisatge vietnamita a la magnífica i terrible Apocalipsi Now. I this is the end, perquè amb aquest episodi posem punt i final a la nissaga de capítols sobre Indoxina. Benvinguts a la Indoxina en flames de la Guerra Freda. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les portes de Troia, el programa de ràdio d'història de Ràdio Castellar, que s'emet per la xarxa de ràdios de comunicació local. Avui, per tancar la nissaga d'Indoxina, a Indoxina i la Guerra Freda, i ho fem amb el nostre convidat i amic Jordi Sallarès. Ell és professor d'història a secundària. Benvingut de nou, Jordi.
3: Hola, moltes gràcies, content de ser aquí de nou.
2: Molt bé. Últim programa, estic
3: avui
2: nerviós.
3: Avui sí.
2: Últim programa de la sèrie d'Indoxina. Aleshores, per donar peu al programa d'avui, si ens pots fer un breu resum de quin serà el disparador o què hem de recordar l'últim programa per posar-nos als peus del programa d'avui.
3: Bé, en el darrer episodi vam parlar del conflicte entre el Viet Minh i l'imperi colonial francès, com va aconseguir, no?, la victòria al Vietnam del Nord, la posterior partició del país, l'evolució política del Vietnam del Nord i del Sud, i finalment la intervenció dels Estats Units a partir del 64 amb l'incident del Golf de Tonquín.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
1: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa Més.
2: Comencem emocionadíssims aquest últim episodi de la nissaga d'Indoxina, ja per tancar definitivament totes aquestes hores que li hem dedicat a comprendre millor un racó una mica allunyat de les nostres geografies habituals i que, per tant, per aquesta banda també és summament interessant i fer aquesta síntesi que, gràcies al Jordi, hem pogut portar aquí al Portes de Troia a poder portar-ho a terme, no?
3: 2.000 anys d'història, no?, concentrada en 5 hores, bueno, hem fet el que hem pogut.
2: I segurament que és una gran tasca i que, per tant, ara sí que ens toca ja anar filant i justament estem ara en el que probablement més gent coneix de tota aquesta història, que és el conflicte entre Estats Units i Vietnam, en la Guerra de Vietnam, com s'ha vist a tantes pel·lícules. Anteriorment ens explicaves que l'inici de la intervenció de caràcter ja militar dels Estats Units a la zona és justament amb els incidents del Golf de Tonquín. Jordi, com va ser aquest inici formal, diguem d'alguna manera, de les hostilitats?
3: Doncs, bueno, s'ha de dir, com sempre, que no és la guerra no comença un dia per l'altre, sinó que ja la intervenció americana ja feia temps que s'estava produint de forma més o menys encoberta, com havíem comentat anteriorment, però els Estats Units sí que volia un casus belli per poder entrar de forma directa en el territori.
2: Una tàctica habitual dels Estats Units, habitual, el casus belli.
3: Exacte, o els atacs de falsa bandera, com la gent més conspiranoica voldria dir, en aquest cas l'incident del Golf de Tonquín entre el 2 i el 4 d'agost del 1964 va produir-se quan el destructor nord-americà USS Maddox va ser atacat per patrulleres nord-vietnamites en el Golf de Tonquín. També s'ha dit que hi feia aquest destructor nord-americà en aigües vietnamites. El 4 d'agost es va informar d'un segon atac que, per part d'aquestes patrulleres nord-vietnamites, que posteriorment es va demostrar que no havia ocorregut. Però aquests incidents van ser utilitzats com a justificació per a la resolució del Golf de Tonquín, que va permetre al president Lyndon B. Johnson, que va substituir l'anteriorment assassinat Kennedy, intensificar la participació militar al Vietnam.
2: Molt bé, aquesta intensificació, com deies, de la participació militar dels Estats Units, en què es va traduir a curt termini?
3: Per exemple, amb l'operació Rolling Thunder, entre el març i l'abril del 65 i el novembre del 68, que va ser una campanya de bombardejos aèris massius sobre el Vietnam del Nord, amb l'objectiu de debilitar la seva capacitat militar i logística. Però, malgrat la intensitat d'aquests bombardejos, no es va aconseguir cap dels objectius estratègics previstos.
2: I la campanya aèria ja va estar acompanyada del desplegament de tropes sobre el territori? I amb quina finalitat?
3: Doncs el desplegament de tropes es va produir a partir del febrer-març del 65 amb l'arribada dels primers 3.500 marines a la base de Da Nang, al centre del Vietnam, a la costa, marcant d'aquesta manera l'inici de la intervenció directa ja amb bombes sobre el terreny dels Estats Units en aquest conflicte. Es va crear el MCB, Military Assistance Command del Vietnam, que estableix o establir una estratègia inicial a seguir. Per exemple, primerament defensar instal·lacions pròpies, establir les primeres missions a l'altiplà central del Vietnam, dur a terme les primeres operacions de Seek and Destroy, de buscar i destruir les unitats enemigues, i un bombardeig sostingut del nord.
2: Perfecte. Quan té lloc la primera contesa bèl·lica important?
3: Doncs a partir del 65 es produeix ja les primeres grans batalles, que podem anomenar-les amb nom i cognom. Per exemple, entre el 14 i el 18 de novembre del 65 es produeix la batalla de Ya Trang, primer enfrontament a gran escala entre forces nord-americanes i nord-vietnamites, que va demostrar, per exemple, la capacitat dels nord-vietnamites i també del Vietcong per resistir atacs aèris i terrestres dels Estats Units.
2: Perfecte. I en aquest marc, com diem, és on el conflicte més s'intensifica, però cal que destaquem més batalles?
3: Per exemple, sí, la batalla de Khe Sanh, una de les més famoses, també més conegudes a través de la extensíssima filmografia del conflicte, entre el 21 de gener i el 9 de juliol del 68, va ser un assalt prolongat del Vietcong i de l'Exèrcit Popular del Vietnam sobre la base nord-americana de Khe Sanh, una de les batalles més llargues i més sagnants d'aquest conflicte. O, per exemple, l'ofensiva del Tet entre el 30 de gener i el 25 de febrer del 68, un atac per sorpresa coordinat del Vietcong i de l'Exèrcit Popular del Vietnam del Nord, o l'Exèrcit del Vietnam del Nord, durant el Tet, que és la celebració de l'any nou vietnamita, sobre més de 100 ciutats i posicions militars al Vietnam del Sud, incloent la pròpia capital Saigon o l'antiga capital imperial Hue. Tot i ser repel·lida, aquest assalt per part dels nord-americans va tenir un gran impacte psicològic als Estats Units.
2: Per què aquesta ofensiva del Tet té aquest gran impacte psicològic als Estats Units?
3: Doncs, per diferents motius, per exemple, no, la futilitat de la guerra, la començar, no?, algunes persones a pensar que potser era una guerra que no es podia guanyar, que no s'entenia molt bé que s'estava fent en aquell país, cosa que va provocar un augment de moviments de protesta, moviments antimilitaristes, moviments d'insubmissió de nois que no volien anar a fer el servei militar al Vietnam, o els tours, no?, que es feien de 2 anys, no?, de servei militar al Vietnam, l'aparició del moviment hippie, amb tots els seus eslògans, no?, de Make Love Not War, etc.
2: I aquest impacte psicològic que ens estaves descrivint va tenir conseqüències en el devenir de la guerra?
3: Doncs a partir del 1969, el nou president del país, Richard Nixon, va dur a terme o va impulsar aquesta política de vietnamització, que volia dir vietnamitzar, volia dir transferir la responsabilitat militar sobre l'exèrcit del Vietnam del Sud pel que es referia a operacions de combat, sobretot, mentre de mica en mica es retiraven les tropes nord-americanes.
2: Molt bé. Clar, justament tot aquest impacte psicològic, com hem dit, doncs tindrà conseqüències, i la voluntat del president Nixon és la d'anar cedint, retirant tropes, però que, clar, la guerra va continuar. Com ho va fer? De quina manera va continuar?
3: Doncs amb una estratègia de simular un replegament de tropes, de dur a terme operacions amb menor quantitat de soldats però augmentant el nombre d'operacions, com fent veure que s'estava participant menys quan realment s'estava participant de forma igual o superior a l'anterior fase.
2: Gesticulant.
3: Exacte. Per exemple, la batalla de Hamburger Hill el maig de 69 o amb altres operacions posteriors, que bueno, aquests atacs multiplicats, aquestes missions multiplicades amb unitats amb menor nombre de soldats però que resultaven en incomptables baixes de forma constant.
2: O sigui, els he dit a la meva opinió pública que en realitat ens estem retirant, que el pes de la guerra ha de portar l'exèrcit de Vietnam del Sud, però en realitat...
3: Però tot segueix igual.
2: Tot segueix igual i en Nixon manté l'esforç de guerra. I arriba l'operació Lamson 719. En què va consistir i quins objectius perseguia?
3: Doncs entre el febrer i el març del 71, aquesta operació Lamson 719 va ser com un intent fallit per part de les forces de Vietnam del Sud, aquest cop sí portant la iniciativa, tot i que amb molt suport nord-americà, d'interrompre les rutes de subministrament del Vietcong a Laos, però sobretot a través d'aquesta ruta Ho Chi Minh.
2: Molt bé, i finalment, a principis de 1973, s'arriba a París a un acord d'alto el foc. En què va consistir?
3: Doncs aquests acords de pau de París, al gener del 73, signats per els Estats Units, Vietnam del Nord, Vietnam del Sud i el Vietcong, van establir un alto el foc i una retirada completa de les tropes.
0: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
1: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: This is the end dels The Doors, mítica cançó,
1: mítiquíssima,
0: molt coneguda,
1: molt.
0: Amb les imatges també de fons a la pel·lícula Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, ho dic de
1: correcte,
0: memòria,
1: correcte, sí, sí.
0: I que justament és l'imaginari, poder, una de les imatges més, més representatives, no?, que tenim de, del Vietnam i d'aquesta actitud bèl·lica, podem dir, que van tenir els Estats Units allà, no? I aquesta cançó, This is the end, no?, una mica ho recull tot això.
1: Exacte, i un moment de... no?, d'acomiadament, no?, però també de bellesa, però a la vegada destrucció de l'entorn, vull dir, sí, és molt, molt adient, diferent, més en diferents moments de la pel·lícula, no?, amb els bombardejos de Napalm o fins i tot en el moment que el personatge es troba amb el coronel Kurz, també sona aquesta cançó, és un moment de catarsi final, una mica pell de gallina també.
0: Apocalypse Now, que l'heu de veure, sí, no és, sí, una pel·lícula antiga, no passa res, les pel·lícules antigues també són bones pel·lícules, ho diem per les generacions d'ara, el Jordi i jo som profes i a vegades estem patint comentaris bastant lamentables per part de les noves generacions que consideren que les pel·lícules antigues o tot aquell que és antic pues ja directament genera com una mena de rebuig, i en aquest cas doncs hi ha, com tantes altres boníssimes produccions de tot tipus, que estan fetes al segle XX i no passa absolutament res. Però vaja, exacte, després dels acords de pau de París, com dèiem, ja sabem que un alto al foc no és el final d'un conflicte, això ja ho sabem molt bé, però aleshores quin és el capítol final d'aquest enfrontament entre el Vietnam del Sud i el seu aliat americà i el Vietnam del Nord comunista?
1: Doncs a partir del març-abril del 75 es produeix el que es coneix com l'ofensiva de primavera, en la qual l'exèrcit del Vietnam del Nord o l'exèrcit popular del Vietnam llança una ofensiva final que culmina amb la captura de Saigon el 30 d'abril del 1975. A aquesta data les forces nord-americanes, nord-vietnamites capturen la capital, marquen el final de la guerra i la reunificació del país sota un règim comunista. En aquest moment també són unes imatges molt mítiques que potser algú ha vist en documentals, de tot els edificis públics amb plens d'helicòpters evacuant a persones dels serveis diplomàtics, amb militars nord-americans fugint de la capital de Saigon.
0: I la guerra s'extendrà cap a Cambodja.
1: Bueno, la guerra ja des del principi, no?, també té altres escenaris com Laos o Cambodja, sobretot degut als continus bombardejos de la ruta Ho Chi Minh, cosa que farà que aquests altres països entrin també en aquest conflicte.
0: Aquí canviem una miqueta. Ei, alto, Jordi, canviem de terç, ojo, canviem de terç, perquè estem entrant amb nous actors, no són nous perquè tots aquests programes ja hem
1: parlat d'aquests països,
0: de Laos, sí, de Cambodja, de tots els pobles que hi habiten, però clar, aquí justament aquest moment sí que fa temps que no reprenem el fil de Cambodja, per exemple, i ara què passa en Cambodja, no? Qui és Salot Sar i com es relaciona amb el conflicte de Vietnam?
1: Doncs Salot Sar, nascut el 1925, és un personatge Khmer que estudia ràdio i electricitat amb una beca a França als anys 50. Als anys 50 a París o a França entrarà en contacte amb textos comunistes. El 1953 aquest personatge, Salot Sar, torna a Phnom Penh a fer de professor i poc després s'incorporarà al Partit dels Treballadors de Kampuchea, vale? Aquest partit amb un nom d'influència vietnamita, tot i que a partir dels anys 60 el rebatejarà el partit com a Partit Comunista de Kampuchea. Ja als anys 50 aquest personatge qüestiona la influència vietnamita en el comunisme de Cambodja. Veurem que aquest personatge possiblement també sempre tindrà com el sentiment antivietnamita molt a flor de pell. A Ginebra, a la conferència de Ginebra el 1954, s'anima, aquest personatge entre altres, animen els comunistes de Cambodja a sotmetre's al príncep regent, a Sihanouk, malgrat l'augment que està duent a terme aquest monarca a Cambodja, està augmentant la repressió contra els comunistes. Als anys 60 els comunistes Khmers havien portat la lluita armada a la selva i havien portat la clandestinitat a la seva lluita contra Sihanouk. Per tant, veiem aquí com hi ha unes anades i vingudes entre els comunistes i el paper d'aquest Sihanouk. Però aquest Salot Sar a l'any 1965 viatja a Vietnam, on serà rebut per un dels dirigents comunistes vietnamites, Le Duan, que n'hem comentat anteriorment, que afirma, aquest dirigent vietnamita, que els comunistes de Cambodja són subsidiaris als vietnamites, que tenen les mateixes lluites i que tenen uns objectius totalment integrats. Aquest personatge, Salot Sar, profundament decebut i contrariat, perquè tenia un gran caràcter nacionalista que va acompanyar-lo sempre, va fer que estigués sempre temorós de l'ombra vietnamita sobre Cambodja, i de tema aquest, i rebutjar aquest poder regional.
0: No perdeu el fil d'aquest nom que estem parlant, en Salot Sar, perquè per un altre nom que no desvetllarem encara, però allò de mantenir una miqueta l'intríngulis, de seguida coneixereu de qui parlem. Per què el viatge de Salot Sar a Xina va ser un punt d'inflexió en l'evolució d'aquest personatge, Jordi?
1: Doncs perquè va viatjar a la Xina en plena revolució cultural, i a diferència del Vietnam, a la Xina Salot Sar va rebre un tracte molt més diferent, va rebre molta formació política en conceptes molt més radicals i va rebre molta més ajuda material. Això va provocar un obvi viratge de la influència inicialment vietnamita cap a la influència xinesa per part de la ideologia d'aquest Salot Sar. El 1966 va rebatejar el partit com a Partit Comunista de Kampuchea, en comptes de Partit dels Treballadors de Kampuchea, o sigui, un Partit Comunista, un nom més xinès. El gener del 68 va començar una insurrecció armada a gran escala, seguint el model de guerra popular maoista, i amb l'inici de la guerra civil a Cambodja, també dins el marc de la intervenció nord-americana a la regió, va rebre aquesta insurgència comunista un munt d'armes provenients de la República Popular Xinesa. L'augment de la influència xinesa és també, per exemple, en aquest cas a Cambodja, paradigmàtic en el cas d'un dirigent dels Khmer Rojos, que parlarem després, el camarada Diuj, que era el dirigent de la presó centre de tortures Tuols Leng, a Phnom Penh. Aquest camarada Diuj era el sobrenom de Kang Keo-gyu, un estudiant de matemàtiques Khmer d'origen xinès que havia estat convertit per estudiants xinesos d'intercanvi als anys 60 en una estratègia que va ser utilitzada per la República Popular Xinesa en molts països, no només a Cambodja sinó a altres països, de la diplomàcia a través dels programes d'estudi, o sigui, com enviar estudiants xinesos a diferents països per convertir, doncs, els estudiants locals o atraure estudiants a la Xina per treure formació política en preceptes maoistes. Estan parlant del viatge de Salot Sar a la Xina. Finalment, aquest Salot Sar el 1970 decideix canviar el seu nom a Pol Pot.
0: Molt bé. Com es passa de Salot Sar a Pol Pot? Un nom segurament que sona molt més
1: conegut
0: al nostre públic, molt més conegut, com nosaltres estem dedicant aquests programes a Indochina, i l'altre li vam dedicar també a fer una breu biografia de Ho Chi Minh. En aquest també ens dediquem una miqueta, ja que ens toca, a repassar qui va ser aquest Salot Sar, Pol Pot. Però jo et preguntava, Jordi, com es passa de ser un personatge a l'altre, com es dona aquesta transformació en Pol Pot?
1: Al final és una tònica general en la majoria de grans líders revolucionaris, de no utilitzar sempre el seu nom real, sinó en algun moment de lluita política agafar un àlies, un sobrenom. El mateix Lenin, Trotsky, Stalin, el mateix Ho Chi Minh, tots ells són sobrenoms, o noms de guerra, o noms que havien utilitzat per estar a la clandestinitat. El mateix Salot Sar dona sempre molta importància a l'anonimat per dur a terme aquestes activitats revolucionàries, i per això va haver d'agafar aquest pseudònim. També veurem més endavant que per l'organització interna del país sempre aquests dirigents del Khmer Roig parlaran de l'Ankar, que vol dir literalment organització, com a ens que dirigeix i regeix el destí del país, no pas del Partit Comunista, sinó d'aquesta organització més de nom eteri o de nom ambigu.
0: Molt bé, hem situat Pol Pot, hem situat Cambodja en tot aquest conflicte, ara reprenem sí o sí el fil de la història d'avui, a partir dels anys 70, amb aquests bombardejos sobre la ruta Ho Chi Minh, sobre territori de Cambodja. deies que això...
1: Exacte, aquests bombardejos sobre la ruta de Ho Chi Minh fan, a part de provocar, bueno, grans destrosses materials, milers de morts, provoquen el creixement d'aquesta insurgència o guerrilla comunista que serà anomenada pel príncep Sihanouk de forma despectiva els Khmer Rojos, que serà, el Khmer Rouge, que serà el nom que perviurà la història. I per tant, bueno, serà també d'alguna forma una manera d'anomenar-los per la seva ascendència ètica, no? Els Khmer Rojos. El príncep Sihanouk també serà un personatge molt important en aquesta, bueno, aquests propers moments que parlarem ara, perquè fugirà a Beijing davant d'aquest augment de la insurgència, on serà rebut per el ministre d'Exteriors, Zhou Enlai, que es coneixia amb el príncep Sihanouk des de l'època de la conferència de Bandung i també de la conferència de Ginebra. Però, malgrat el bon tracte rebut per les autoritats xineses, que sempre van tenir un tracte molt diferent amb aquest príncep Sihanouk, tant Mao com Zhou Enlai negociaven al mateix moment amb Pol Pot la creació d'un front unit a Cambodja contra el general Lon Nol, que el 1970 havia fet un cop d'estat per deposar a Sihanouk, i aquest general Lon Nol havia estat acusat per diferents, no?, tant pels Khmer Rojos com per Sihanouk, de ser pro-americà.
0: Val, aleshores, en tot això, quin és el paper de Sihanouk? En tot això, exactament, quin és el seu rol i, bueno, com el desenvolupa?
1: El príncep Sihanouk era una figura monàrquica, una figura que tenia consens, no?, i tenia legitimitat a nivell internacional, però tant els Khmer Rojos com el Mao i Zhou Enlai el fan servir com un titella. El propi Sihanouk, en un moment determinat, fa una crida a enfortir les files del Khmer Roig per combatre el règim de Lon Nol, d'aquest general pro-americà. Això provoca que tant els Khmer Rojos com, bueno, com ell mateix rebin una gran quantitat d'ajuda militar i econòmica de la República Popular Xinesa. Aquí es produeix un fenomen curiós o paradoxal, que és el paper d'una figura monàrquica com a cavall de Troia del maoisme més radical a Cambodja. Perquè realment aquest personatge monàrquic operava com a titella de Mao, de Zhou Enlai i del propi Partit Comunista de Cambodja. Tots aquests personatges de primera fila d'aquest règim dels Khmer Rojos sempre durant diferents moments aprofundeixen en els estudis maoistes durant els anys 70, i això era clau per entendre l'evolució del règim dels Khmer Rojos i les seves polítiques a partir del 75, sobretot a partir de la presa de Phnom Penh, l'abril del 1975, amb la fundació de la Kampuchea Democràtica, un estat totalment beneït per Mao Zedong.
0: Molt bé, és aleshores que comença el que es coneix com el govern dels Khmers Vermells. Quines són les polítiques que despleguen a Cambodja?
1: Doncs, com dèiem, unes polítiques maoistes extremistes, sumament radicals, com per exemple directament l'evacuació de les ciutats, l'abolició dels diners, l'abolició dels mercats, una col·lectivització accelerada,

0: poder, no, amb, diríem, comentar directament amb Pol Pot en algunes trobades que es van trobar que es van fer a Pequín, que beneïa totalment, no, les polítiques que estava fent el Khmer Roig, com a les polítiques que a ell potser li hauria agradat fer, no? Allò, hòstia, doncs, el deixemple que supera, no, el mestre, no, el padawan que supera el seu mentor, doncs això una mica com es sentia Mao respecte als Khmer Rojos.
1: Uh-huh. Aquí deixo uns segons per si vols recuperar el llibre, que si vols ensenyar a la càmera, per si això després, val? És un senyor llibre que té molt, molt treballat, es veu amb diferents tonalitats de pòsit,
0: marcant, sí, sóc així de friki.
1: Bueno, això és de llibre treballat, és de llibre viscut, però aquí, vull dir, ens aturem perquè a més hi ha algunes, diguéssim,
0: algunes frases interessants, algunes converses que no deixen de ser ensabonades, una mica fins i tot, podríem dir, que a mi em farien sentir incòmode si algú em digués això, o si jo li hagués de dir això a algú, però ells ho feien, no? Segons testimonis de l'època, en una trobada al juny del 75 de Pol Pot amb Mao, Pol Pot deia, extremadament emocionat: estem molt feliços de poder trobar-nos aquí amb el gran líder, president Mao. Mao va respondre: nosaltres us aprovem, moltes de les vostres experiències són millors que les nostres, Xina no té cap tipus de dret a criticar-vos, esteu fonamentalment en allò que és correcte, esteu sent
1: fonamentalment
0: en allò correcte.
1: Molt ara significatiu el fonamentalment.
0: No sé què més podíem fer per estar totalment en el camí correcte.
1: Però bueno, Mao deia que fonamentalment.
0: Però Mao reconeixia que en aquell moment, era mitjans dels anys 75, a la Xina tenien un país capitalista sense capitalistes, i ho deia el propi Mao. Dic, això és poca broma. Pol Pot assegurar que en el futur ens asseguraríem d'actuar en conformitat amb les vostres paraules, per tant, com que encara quedava camí per fer, encara hi havia molta feina per fer a Cambodja. Perquè Pol Pot es vantava d'haver estat un gran admirador dels textos de Mao, un gran estudiós de tota la seva obra.
1: Molt bé, clar, ara ja ens estàs dibuixant, però concretem-ho en forma de pregunta.
0: Un fan, un supergrupi que va anar massa lluny.
1: Exacte, però i aprofitant-se d'aquesta situació o no, però exactament què és el que vol en Mao Zedong de Cambodja?
0: Doncs d'alguna forma Mao ja, també s'ha de dir que al final de la seva vida estava ja bastant avançat en una malaltia que l'estava deixant cada cop més incapaç, però que veia en aquell moment com el seu projecte revolucionari que ell havia somiat o que ell havia imaginat estava tenint èxit a Cambodja, o almenys això és el que ell s'imaginava, on a Cambodja s'estava duent a terme una versió pròpia de les reformes maoistes més extremes. Però clar, a Cambodja en aquest moment, no, pel que s'ha pogut estudiar, hi havia un règim que estava basat més en la correcció política abans que no pas en el coneixement expert.
1: O sigui, ells preferien...
0: Preferien, per exemple, adolescents adoctrinats que no pas professionals formats. Hi ha un exemple... No,
1: d'això en aquest meravellós llibre de El Maoismo.
0: Exacte. Per exemple, alguns assessors xinesos que anaven a Cambodja, no, a ajudar al govern del Khmer Roig, es trobaven en situacions bastant incòmodes, com per exemple a una refineria de petroli a Kampong Son, una refineria, per tant, d'un recurs cabdal pel país. La majoria del quadre directiu i de la força laboral d'aquesta refineria de petroli tenien entre 8 i 18 anys. Vale? Per tant, eren treballadors...
1: Treballadors a una refineria entre 8 i 18 anys.
0: I els referien a, com a avis, als assessors xinesos que tenien entre 30 i 40 anys, quan hauria de ser l'edat, no, dels treballadors d'una refineria entre 30 i 40 anys. Doncs no, aquests eren entre 8 i 18. Perquè al final el maoisme, també una de les característiques i també de la revolució cultural, era la veneració que va de tot allò juvenil. Potser tots aquests adolescents, ara que les classes ens critiquen, no, com a vells, que tot això que és vell no saps per res, és el mateix que feien els guàrdies rojos de Mao. Tot allò que és vell, antiquat, s'ha d'eliminar. Vull dir que potser aquests adolescents ara estan fonamentalment en allò correcte, com diria Mao. Però bromes a part, per exemple, aquesta veneració cap a tota la correcció política extrema també posava nerviosos els propis xinesos. Un cas, per exemple, també d'un enginyer que va refusar la possibilitat de viatjar als temples d'Angkor Wat perquè el pilot que li van assignar només tenia 17 anys i una nula o gairebé nula experiència científica, experiència tècnica en pilot d'avions, però tenia molta voluntat política.

0: política. Això dèiem el, no, la preferència de la correcció política abans de la formació com un element característic del règim dels Khmer Rojos, però tot, tot i això que hem explicat ara, malgrat tota aquesta adulació de Pol Pot cap a Mao, Pol Pot sempre es va vantar que la revolució cambodjana estava lliure de tota influència estrangera.
1: Quin personatge més interessant que ens estàs dibuixant avui amb Pol Pot. Clar, per acabar de fer conclusió o d'assimilar tot això, com podem definir, Jordi, l'orientació ideològica dels Khmers, dels Khmers Roig, dels Khmers Vermells?
0: Doncs podríem anomenar-la una barreja entre maoisme extremista o superradical i un nacionalisme antivietnamita. Al final, els cambodjans, no, els Khmer Rojos, eren profundament antivietnamites, recelaven de Vietnam com el seu enemic principal i, a part, volien aplicar unes polítiques maoistes extremes. Aquest extremisme els portarà fins i tot a deslligar-se del patronatge de la República Popular Xinesa, a qui es vanten d'haver superat. El propi Mao em va dir que estava fonamentalment allò correcte i que estava orgullós del que havien fet, doncs ens hem superat el nostre mestre, i fins i tot es van atrevir els Khmer Rojos a partir dels anys 75-76 a perseguir a la població xinesa resident a Cambodja, sobretot d'aquests, la classe formada per classe comerciant, a qui s'acusava de ser agents estrangers. La mort de Mao al setembre del 76 va fer que el vincle ideològic entre la República Democràtica de Kampuchea i la Xina s'escardés. Deng Xiaoping va ser vist com un contrarrevolucionari per les reformes econòmiques que va dur a terme. Tot i això, la relació entre els dos països es va mantenir per la enemistat compartida contra el Vietnam.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: The Killing Fields, de... això és un tema de Mike Oldfield, d'una pel·lícula, oi Jordi?
1: Exacte, bueno, és la cançó es diu Etude, la banda sonora de The Killing Fields, pel·lícula dels anys 80, segurament una de les millors pel·lícules, almenys de les que jo hagi vist, que més m'han agradat, que parlen sobre què va ser la vida sota el règim del Khmer Roig, amb la qual s'explica la vida d'un treballador cambutja, bueno, que treballava amb un periodista nord-americà que no pot escapar de Phnom Penh quan arriben els Khmer Rojos, i la seva lluita per la supervivència un cop és portat als camps d'extermini o camps de la mort, vale, que eren tots aquests centres de treball agrícola forçat, a la qual van morir, es calcula, en total del genocidi cambutja, uns 2 milions de persones.
0: Carai.
1: Bueno, doncs pel·lícula el... molt recomanable i, bueno, si la... molt trista, molt dura, però que recomanem de forma molt, de, molt vehement.
0: The Killing Fields, molt bé. Perfecte, continuem. Perquè amb el final de la guerra, justament, de 1975, el que estem comprovant és com es destapen els conflictes ancestrals entre Vietnam, Xina, Cambodja, i que es veuen reflectits en actes concrets. Quins seran aquests fets que caracteritzen les relacions entre aquests països?
1: Bé, de fet, no cal esperar al final de la guerra, perquè ja a principis dels anys 70 el propi Pol Pot dirigeix una sèrie de purgues contra tots aquells comunistes khmers que havien estat entrenats al Vietnam, perquè els podia acusar de ser agents estrangers, de tenir una influència negativa cap a la puresa ideològica que ell pretenia cap al seu país. També el 1974 comencen a haver-hi alguns conflictes fronterers, petites escaramusses entre la República Popular Xinesa i el Vietnam. A partir de l'abril del 75, ja un cop s'ha conquerit Saigon i ja els, bueno, els Khmers han entrat a Phnom Penh, els conflictes entre Vietnam i la República Democràtica de Kampuchea comencen a prendre més forma, es produeixen uns atacs constants cap a la minoria vietnamita de Cambodja, fet que provoca un augment del nombre de refugiats que intenten creuar la frontera. L'evacuació americana de Vietnam, vale, provoca també que la República Popular Xinesa temi un augment de la influència vietnamita i soviètica a la regió. Per tant, aquí hi haurà com un joc d'equilibris que anirà desenvolupant a partir de l'any 1975. Per exemple, al setembre del 75, Lê Duẩn, el dirigent comunista vietnamita, visita Beijing, però Mao li nega més ajuda econòmica. Què provocarà aquesta negativa? Doncs que Vietnam, en les seves celebracions per la victòria contra els Estats Units, comenci a emetre poemes que commemoren l'expulsió dels xinesos al segle XIV. I aquí, per tant, connectant, no,
0: com dèiem,
1: amb el passat, no, l'enemistat de Vietnam i Xina, veient la Xina o tornant a posar la Xina com a enemic clàssic en l'imaginari col·lectiu dels vietnamites. I molt bé, ara hem estat lluitant contra els francesos, contra els americans, però el nostre enemic clàssic sempre ha estat la Xina, i segurament entre, no, entre línies volem dir i seguirà sent la Xina el nostre enemic de sempre. Això provocarà, òbviament, una escalada en les tensions. La visió del Vietnam sobre la Xina com a país expansionista i cobdiciós és la mateixa imatge que tindrà el Cambodja sobre Vietnam. O sigui, veiem com aquests odis ancestrals que hi ha i encorets en el passat, que havíem vist en els episodis 1 i crec que 2 també d'aquesta llarga sèrie d'Indoxina, no? Entre la lluita entre els reietons de Laos, la influència de Siam, el poder de l'imperi Khmer, els diferents regnes vietnamites, sempre l'òrbita dels xinesos, de l'imperi xinès al nord, tot això no ha desaparegut, ha canviat de forma però segueix estant allà.
0: És que m'encanta perquè justament hem d'arribar al final perquè agafi coherència allò que ens explicaves als capítols 1 i 2, que després a les conclusions ja aprofundirem, però per anar-ho començant a treure la puteta amb aquest tema, i és com la importància dels conflictes ancestrals que encara...
1: Bueno, els canvis i continuïtats, no? Vull dir, d'entendre el passat per entendre el present.
0: Després ja aprofundirem, però clar, tot això que ens està explicat, dit d'una altra manera, és que sembla com que a Indoxina s'uneixen fort contra el forani, però és un miratge, no? Perquè després els conflictes allà estan. Com és això?
1: Exacte. Bueno, la solidaritat indoxinesa contra l'imperialisme, que pot arribar en algun moment ser molt, molt forta, s'esquerda quan l'imperialisme recula. En aquest moment es veu com augmenten les tensions entre els tres actors principals de la regió, el Cambodja, la Xina i Vietnam. Veiem també com aquest internacionalisme marxista només ho és en aparença. Moltes vegades la solidaritat hem vist al llarg d'aquests dos últims programes, quan parlàvem de les ajudes, no?, que rebien Vietnam per part de la Xina, per part de la Unió Soviètica o en diferents direccions, moltes vegades estava revestida d'una mena de paternalisme i imperialisme confucià. Què vol dir això? Doncs regir un principi d'autoritat, no?, dir als altres allò que han de fer, allò que és correcte, però si no em fan cas, sentir-me traït. O sigui, en el cas, si em desobeeixen.
0: I l'escalada, en part per l'obsessió malaltissa, com ens has ja explicat, d'en Pol Pot, seguirà en augment i provoca mort.
1: Exactament, a partir del març del 1977 segueixen les purgues de població d'ètnia vietnamita a Cambodja, es produeixen milers d'assassinats dins un context que estan havent-hi centenars de milers de morts de població cambodjana per causa de les tortures, morts de gana, de malalties o directament d'execucions. Es produeix paral·lelament aquestes purgues de la població estrangera, que és encara més susceptible de ser un enemic del Khmer Roig. Al desembre del 77 es produeix un trencament total de les relacions entre la República Democràtica de Kampuchea i el Vietnam, degut, entre d'altres, el que hem comentat ara, l'augment de la paranoia del Khmer Roig sobre l'amenaça vietnamita i l'augment de les purgues dels enemics interns i externs. En aquest moment, la República Popular Xinesa segueix recolzant el Khmer Roig per debilitar el Vietnam, cosa que provoca també, a la vegada, un augment de tensions entre ells dos. Es produeix a la vegada un augment de la persecució de població d'ètnia xinesa a Vietnam, per tant aquí hi ha població en els diferents països que sempre també va pagant les conseqüències d'aquestes tensions geopolítiques. Al llarg de l'any 1978, centenars de milers de població d'ètnia xinesa resident al Vietnam tornen a la Xina per fugir del que ells creuen que és la influència soviètica que té el Vietnam.
0: I com reacciona el Vietnam, que ja acabes de comentar que està rebent per totes bandes, com reacciona davant d'aquesta violència i d'aquesta persecució?
1: Doncs aquest augment de conflictes fronterers, tensions de repressió de la minoria vietnamita i l'enemistat cada cop més exacerbada per part del règim del Khmer Roig provoca al desembre del 78 la invasió vietnamita de Cambodja, que provoca la fugida precipitada de Pol Pot i del Khmer Roig. El 7 de gener del 79, pocs dies després, els vietnamites entren a Phnom Penh, on es troben una ciutat fantasma, una ciutat buida, totalment abandonada, en ruïnes. Es funda la República Popular de Kampuchea, liderada per Heng Samrin, on s'instaura un govern pro-vietnamita i pro-soviètic.
0: Uh-huh. I clar, per tancar amb el personatge o per començar a tancar el personatge, Pol Pot fuig de Cambodja envaïda pels vietnamites, com ens acabes de dir, i què fa?
1: Doncs un cop marxa fuig de Phnom Penh, el primer que fa és alliberar del seu presidi a Sihanouk, a l'antic rei del país, i l'envia a l'ONU per denunciar l'agressió vietnamita, tot i que Sihanouk acabarà fugint i exilant-se a la Xina, perquè dirà, a mi què m'expliques ja, jo ja no vull saber res de tot això.
0: Suélteme del brazo, senyor.
1: Deixa'm en pau ja. Mentrestant, això passa, Pol Pot seguirà dirigint la insurgència contra la República Popular de Kampuchea, per tant aquest règim pro-vietnamita, des de la frontera tailandesa, on morirà l'any 1998, rodejat de tot tipus de comoditats, la seva caseta amb el seu jardí i la mar de feliç. Però això sí, aquesta insurgència contra la República Popular de Kampuchea rebrà ajuda i suport de Tailàndia, de la República Popular Xinesa i dels Estats Units.
0: Sí, en parlarem, perquè la geopolítica aquí ens està patant el cap a alguns, però com li dedicarem una estona després ho aclarim. Com són les primeres passes d'aquest govern de la República Popular de Kampuchea?
1: Aquest govern serà liderat per Heng Samrin durarà entre el 1979 i el 1993. Serà el govern de facto de Cambodja, mentre que la República Democràtica de Kampuchea, liderada pel Khmer Roig, serà el govern de Yure, el govern reconegut per la ONU fins als anys 90. Que després, bueno, ja veurem, no, el tema que has comentat tu, el tema dels suports internacionals. La República Popular de Kampuchea, dirigida per Heng Samrin, rebrà boicots internacionals i sancions econòmiques per part de la República Popular Xinesa i dels Estats Units. Malgrat tot, i malgrat les dificultats i l'estat de guerra civil, el govern de Heng Samrin dirigirà la difícil, costosa i dolorosa reconstrucció del país. L'any 1991 abandonarà l'estructura de partit únic i diríem que introduirà el multipartidisme.
0: Molt bé, i per altra banda ja la Xina d'en Deng Xiaoping, el dirigent que succeeix Mao, ja és al capdavant, intentar conquerir Vietnam
1: o fer una operació de càstig. Entre el febrer i el març del 79 envia a milers de soldats al nord de Vietnam en una campanya, hem dit, punitiva, fent servir també, seguint el model de la Gran Corea, la tàctica de l'onada humana, però que serà una campanya militar totalment fallida amb un gran cost humà. El resultat d'aquest conflicte molt incert provocarà, d'altra banda, la destrucció, no?, o la devastació del nord del Vietnam.
2: Bạch Nga rin sốt phía rập hiếp ở rộng bác chứ tùm mất dân đòi rung riêng.

0: Recta final, i no anem ràpid perquè no ens volem deixar res d'aquesta recta final, que ja tanca 5 programes i que hi ha moltes cosetes que hem de dir per tancar. Com va transformar-se la ideologia compartida en enemistat mortal entre el Khmer Rouge, entre els Khmer, el règim dels Khmers i el Vietnam?
1: Bé, doncs, com hem anat comentant, en aquesta història s'hi han anat barrejant divergències ideològiques, geopolítica i odis ancestrals. Els conflictes entre Cambodja, Vietnam i la República Popular Xinesa s'entenen també dins el context, no, de pols en les relacions sinosoviètiques i en la política d'equilibris en el si del bloc socialista en el món bipolar de la Guerra Freda. Hi ha un llibre que no està publicat en castellà, que es diu Brother Enemy, del periodista Nayan Chanda, que explica molt bé les dimensions internacionals d'aquest conflicte específic entre Cambodja i Vietnam i Vietnam i Xina. Per exemple, no, el paper dels Estats Units, que estaven encara ressentits amb el Vietnam per la patir d'aquesta derrota, però que es trobaven en una posició complicada. No podien donar suport directe al Khmer Rouge per motius obvis, o no tant, depèn, però hi veien una oportunitat per debilitar la influència soviètica i vietnamita donant suport tàcit a la Xina i indirectament a la resistència del Khmer Rouge contra els vietnamites. Aquesta política també formava part de l'estratègia més àmplia, no, de contenció de l'expansionisme soviètic.
0: Val. I la Unió Soviètica en tot això?
1: La Unió Soviètica donava suport total al Vietnam. Al final era el seu aliat a la regió, donaven ajuda militar i econòmica per sostenir aquesta ocupació a Cambodja per part dels vietnamites, però òbviament les motivacions darrere d'aquest suport soviètic al Vietnam era sobretot l'estratègia d'utilitzar Vietnam com a contrapès a la influència xinesa al sud-est asiàtic. Pels soviètics, el Vietnam era la seva pota a la regió del sud-est asiàtic, per tant veiem com cadascú tenia aquí la seva
0: agenda, vull dir.
1: Exacte.
0: Jo recomano, per entendre tot això, perquè quan m'ho explicava el Jordi va costar, necessito un paper al davant i les típiques fletxetes de aquest va amb aquest, aquest va amb aquest, perquè és enemic d'aquest.
1: Exacte, i a part Vietnam també tenia problemes, no, per sostenir aquesta ocupació de Cambodja en un país que acaba de sortir d'una guerra de, bueno, que portant molt temps en guerra amb els Estats Units i anteriorment amb França, gairebé no s'havien recuperat d'una guerra que ja estaven en una altra, i com podien, no, sostenir aquesta ocupació, però els costos financers i humans eren molt grans. El govern vietnamita havia de lluitar per equilibrar aquests objectius amb les preocupacions domèstiques.
0: Molt bé, i si recuperàvem Cambodja fa uns quants minuts ja, per situar-lo en aquests moments del segle XX, també situem un altre protagonista que teníem als primers programes d'aquesta nissaga d'Indochina, de 5 programes, que és Laos.
1: Què passa amb Laos? Doncs també...
0: No la voldríem deixar pas de Laos.
1: Exacte, vale. No cal. El Partit Popular Revolucionari de Laos, o Patet Laos, que era com es diu en el seu idioma, arriba al poder el desembre del 75, proclamant la República Democràtica Popular Laos. Per tant, règim també socialista, fortament influït per Hanoi, que desplega tropes i assessors. Converteix això Laos en un estat satèl·lit de Vietnam a la regió, per tant també dins de l'òrbita soviètica, on es signen diferents tractes d'amistat i cooperació, consolidant la presència militar vietnamita en el seu territori, però a la vegada fa entrar Laos, no, no en confrontació directa amb Cambodja i la Xina, però sí que la Xina sembla veure Laos com un aliat de Vietnam, ergo un aliat soviètic, per tant algú que s'ha de boicotejar en la mesura del possible. Això provocarà un efectes interns, bueno, doncs, dolents per Laos en molts moments, perquè hi haurà massa dependència respecte a Vietnam, i molts sectors de la població veuran com la sobirania nacional Laos s'ha perdut per estar tan subordinada al règim de Hanoi.
0: Molt bé, jo crec que podem anar fent el tancament, Jordi. No sé si ens deixem alguna cosa més, però segurament, perquè és un tema, doncs, igualment, que segurament es pot aprofundir
1: moltíssim i que sempre hi ha coses a dir,
0: però justament com està d'actualitat, doncs dediquem els últims minuts, que no ens queden gaires, ja per situar Indochina ara què, Vietnam ara què, geopolíticament com està la cosa després de tot aquest ball.
1: El sud-est asiàtic, l'any 1967, es funda l'ASEAN, l'Associació de Nacions del Sud-est Asiàtic, que era una associació, un organisme regional que tenia per objectiu formar un bloc oposat al comunisme a la regió. mica en mica els seus objectius van canviant, van passant a ser més cooperació econòmica, i Vietnam entrarà a formar part d'aquesta organització el 95, Laos el 97 i Cambodja el 99. Vale, aquesta ASEAN tindrà un paper de reguladora de relacions i cooperació regional, però també d'una forma Beijing, no, el règim xinès, intentarà influir fortament a la regió sent el seu principal soci comercial, de tant de tots els països per si mateixos com de l'ASEAN com a bloc. Actualment, els únics països on hi perviu un règim de partit únics és Laos i el Vietnam. Algunes tensions, vale, que hem estat comentant, perviuen, alguns conflictes fronterers perviuen, per exemple, entre Cambodja i Tailàndia. Hi ha hagut sempre unes disputes per la propietat d'uns temples que estan a la frontera, o més recentment, fa unes setmanes, vaig llegir una notícia que havien trobat haver-hi escaramusses a la frontera entre Cambodja i Tailàndia amb la mort d'alguns soldats que havien estat allà, doncs, avorint-se. Un conflicte molt més de llarg abast, el conflicte entre Vietnam i la Xina, al mar de la Xina Meridional, per la possessió de les illes Paracels i Spratly, un conflicte en el qual Xina també s'ho disputa amb altres països com Filipines o Malàisia, i, bueno, altres conflictes que podríem parlar, però que sí que el que veiem és com després...
0: Conclusió de conclusions.
1: Conclusió de conclusions. Veiem aquí una gran quantitat de canvis al llarg de tots aquests 5 programes, però també una relativa gran quantitat de continuïtats històriques. Hem vist com algunes rivalitats ancestrals han perviscut més de al llarg de 2.500 anys. Hi ha hagut moments d'aliances, però també hi ha hagut molts moments de conflicte, però hi ha hagut algunes rivalitats ancestrals que sempre han estat allà latents i que han aprofitat qualsevol oportunitat per tornar a aflorar.
0: Ja pots respirar. I ara sí. Programa 476, 485, 498, 510 i aquest que estem acabant ara, els 5 programes que ens ha ofert, ens ha portat
1: aquest gran viatge,
0: aquest gran viatge que hem fet per la Indochina, que a mi, com et deia, venint en cotxe, que m'ha fet venir ganes de viatjar per la zona, perquè, clar, és una molt bona classe d'història, de conèixer...
1: Una bona introducció per conèixer el país, també, com ho comentava, per aconseguir aquest tipus d'alguns tipus de llibres que aquí no es troben, llibres que venen d'aquesta regió, almenys en castellà, costa molt trobar, i jo molts dels llibres que he llegit sobre aquesta regió són comprats a aquests països directament.
0: Molt bé, doncs posem punt i final a la saga d'Indochina. Moltíssimes gràcies, Jordi Sallarès. Sabem que quan vulguis descansa ara, que has de descansar, però que pots venir al Troia a iniciar qualsevol altra saga que ningú altre en català farà, li dedicarà 5 programes, i per tant...
1: Bé, idees no en falten, idees n'hi han.
0: Doncs moltíssimes gràcies, reitero, en nom de l'equip del Troia, en Jordi Sallarès.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: L'Adrià Tirado al control tècnic, qui us parla, Sergio Rodríguez, i us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: El govern de Palafolls proposa congelar els principals impostos i taxes de cara a l'any que ve.
1: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Marc Ferri.

L'Ajuntament de Palafolls debatrà en el ple de demà la proposta del govern municipal per les ordenances fiscals de cara al proper any centrada a congelar les taxes principals com la de residus, els guals, per protegir, diuen, les economies familiars davant la inflació. Pel que fa a l'IBI urbà, l'executiu planteja neutralitzar l'augment del 10% del valor catastral i mantenir, doncs, els rebuts pràcticament iguals, mentre que l'IBI rústic sí que tindrà un lleuger increment respecte als rebuts d'aquest any. El govern assegura que la seva voluntat és la de contrarrestar l'escalada de costos generalitzada per les famílies. I com que l'equip de govern es troba en minoria, necessitarà el suport o l'abstenció d'almenys un dels regidors de l'oposició per tirar endavant la proposta al plenari de demà al vespre. És dimecres, avui, 14 d'octubre.

0: La sessió ordinària del ple de demà a la tarda té 15 punts a l'ordre del dia amb altres temes destacats per la gestió municipal. Per exemple, es donarà compte de la declaració d'emergència al municipi pels darrers episodis de pluja, que ha permès articular actuacions immediates i amb una despesa entorn als 128.000 euros per a danys causats pels aiguats. El plenari també votarà la ratificació d'un conveni entre Palafolls, Malgrat i Santa Susana per tal d'unificar les tasques de prevenció d'incendis a l'urbanització de Ciutat Jardí, una urbanització que és compartida per aquests tres municipis. El ple s'iniciarà, com sempre, a les 7 i es podrà seguir en directe a Ràdio Palafolls, al 107.7 de la FM i també en vídeo a través del Facebook i del YouTube de l'emissora. I el Consell de Participació Territorial dels Infants de Palafolls ha posat en marxa la seva tercera edició per escollir els escolars que formaran part en aquest curs. Hi ha un total de 26 candidats i candidates que es troben actualment en plena campanya electoral, de fet fins divendres, per donar a conèixer les seves propostes. Les votacions es faran la setmana que ve, el dia 20 d'octubre, tant a les Ferreries amb Esprats com també a l'Escola de Música i Dansa per tot l'alumnat de 5è i de 6è de primària de Palafolls. D'aquest procés en surt tindran 14 representants escollits que se sumaran als 6 membres que renoven de l'etapa anterior per tal de constituir el nou Consell, ja de cara al novembre. I malgrat iniciar la campanya amb el Gat de Mar, reciclem més i millor per acompanyar la ciutadania en la implementació progressiva del nou model de recollida de residus que combinarà el porta a porta, els contenidors comunitaris i els contenidors intel·ligents. Per atendre els veïns s'ha obert un punt d'atenció al carrer Ramon Torró, a més d'un servei d'atenció telefònica i de WhatsApp. Abans de la posada en marxa efectiva del servei, cada llar rebrà una notificació específica amb el sistema assignat a cada casa, el calendari d'inici i les indicacions per recollir el material. I avui tindrem un dimecres amb temps estable i assolellat a tota la comarca. No s'esperen precipitacions, els vents seran fluixos, de força 1 a 3, mar arrissada a tota la costa. Les temperatures mínimes es mantenen sense gaires canvis, aniran entre els 14 i els 20 graus. Per exemple, aquí a Palafolls ha estat de 16 graus i mig. Comencem l'informatiu de Ràdio Palafolls, ho fem parlant de la butxaca, ja que el govern de Palafolls proposa congelar la majoria de taxes i d'impostos de cara a l'any que ve. L'Ajuntament debatrà en el ple de demà a la tarda la proposta d'ordenances fiscals de cara al proper any. L'executiu defensa que la proposta que presentaran demà busca frenar la pressió fiscal sobre la ciutadania en un escenari, diuen, d'increment generalitzat dels costos. En aquest sentit, l'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, remarca la voluntat de l'executiu de protegir les economies familiars davant la inflació global.
1: En un escenari d'increment de preus generalitzat, que també afecta, evidentment, a l'Ajuntament i els serveis que dona, aquestes ordenances el que fan és intentar contrarrestar aquesta circumstància i mantenir els mateixos preus que l'any passat en tots els serveis que donem, intentant mitigar aquest impacte també. Per tant, es tracten d'unes ordenances que intenten mantenir i ajudar que no tingui un impacte negatiu en l'economia de la gent de Palafolls.
0: Un dels eixos més rellevants de la proposta és la congelació de la taxa de residus, que és un servei que es recalcula anualment en funció de les despeses reals de la recollida i de la gestió de la brossa. De la mateixa manera, pel que fa a l'IBI urbà, el govern proposa rebaixar el tipus impositiu per tal de neutralitzar l'augment del 10% al valor catastral. Això farà, bàsicament, que els rebuts es mantinguin pràcticament iguals als d'aquest any. La resta de taxes principals, com per exemple els guals o també l'impost de vehicles, es mantenen intactes. L'únic impost que experimenta un lleuger augment en la proposta del govern local és l'IBI rústic, justificat, diuen, pels serveis que s'ofereixen. L'alcalde posa en valor l'esforç realitzat especialment pel que fa a la gestió de la brossa i la contenció en la pressió fiscal.
1: Especialment complicat ha estat amb el tema dels residus. Ja fa molts anys, que 3 anys seguits, que portem treballant en aquest aspecte, i aquest any podem dir que estem molt orgullosos de no haver de pujar els preus, perquè cada any s'ha de recalcular respecte a les despeses que té la recollida i gestió d'aquest servei, i aquest any no hem d'aplicar cap tipus d'increment, quan segurament el que tindrem al voltant són increments generalitzats. El mateix passa amb altres taxes que tenim, que també les mantenim igual, i en l'àmbit de l'IBI, amb el mateix escenari en el que estàvem fins ara, que és l'augment del 10% del valor cadastral que anem nosaltres contrarrestant amb el tipus impositiu, rebaixant-lo.
0: Amb aquesta proposta, la decisió final resta ara a les mans del plenari municipal de demà, on el govern haurà de buscar els suports necessaris de l'oposició per tal de ratificar aquest paquet fiscal. Atès que l'equip de govern es troba en minoria, necessitarà el suport o almenys l'abstenció d'un dels regidors de l'oposició per tal de poder tirar endavant aquesta aprovació de les ordenances fiscals de cara al 2027. I el ple de Palafolls també donarà explicacions de l'emergència dels aiguats i aprovarà un conveni trilateral amb Malgrat i Santa Susana de la prevenció d'incendis a Ciutat Jardí. A banda del debat decisiu sobre les ordenances fiscals, que això no afecta a tothom, la sessió ordinària del ple municipal de l'Ajuntament de demà comptarà amb un ordre del dia de 15 punts amb altres temes d'interès també per la gestió del municipi. Un dels assumptes principals serà la dació de compte del decret d'alcaldia de declaració de la situació d'emergència al nostre municipi arran dels darrers episodis de fortes pluges. Aquesta declaració ha permès articular actuacions immediates i indispensables per reparar els danys i també per prevenir nous riscos, articulant una despesa de 128.000 euros per tal de fer front als desperfectes causats pels aiguats. D'altra banda, el plenari votarà la ratificació d'un conveni d'encàrrec de gestió entre els ajuntaments de Palafolls, Malgrat i Santa Susana. Aquest acord entre aquests tres municipis, té com a objectiu unificar la contractació i l'execució dels treballs de prevenció d'incendis a l'urbanització de Ciutat Jardí, garantint així el manteniment i la neteja, especialment de les franges de protecció perimetral en aquesta urbanització, que és una àrea compartida precisament per aquestes tres poblacions. A més d'aquests punts, la convocatòria inclou, entre d'altres, la dació de compte de la millora de la xarxa d'aigua potable i la rehabilitació de dipòsit, així com també la tramitació d'escomeses per als nous edificis d'habitatges de protecció oficial, abans de tancar la sessió, com és habitual, amb el torn de precs i preguntes. La sessió s'iniciarà a les 7 de la tarda a la sala de plens i es podrà seguir en directe a través de Ràdio Palafolls, a l'antena, a l'FM, al 107.7 o també a través del nostre canal de YouTube i en vídeo al Facebook de la nostra emissora, així com també a les diferents xarxes socials de l'Ajuntament de Palafolls. El Consell d'Infants de Palafolls engega la seva tercera edició amb la campanya electoral i les eleccions de cara ja al 20 d'octubre. El Consell de Participació Territorial d'Infants del nostre municipi ja ha posat en marxa la seva tercera edició. Aquests dies, els escolars del nostre poble es troben immersos en el procés per escollir els seus representants, una etapa que ha començat amb la campanya electoral i que culminarà amb la jornada de votacions. Des de l'àrea d'educació de l'Ajuntament de Palafolls, que és la impulsora d'aquest Consell d'Infants, Sabina Guerrero ens detalla tot el calendari i el moment en el que es troba actualment aquesta iniciativa.
2: Es troben en un període de campanya. Aquest període està comprès entre el 9 i el 16 d'octubre i un cop acabat aquest període ja ens aniríem al 20 d'octubre, que és el dia que es farien les eleccions. És un total de 14 el que es necessita per conformar el que serà aquest tercer Consell de Participació Territorial dels Infants de Palafolls, ja que 6 dels seus membres renoven automàticament de l'any passat.
0: En aquesta convocatòria s'hi han presentat un total de 26 candidats i candidates a les diferents escoles del nostre municipi. Aquest grup s'escolliran un total de 14 representants per tal d'acabar de definir la composició del Consell, ja que 6 dels membres de l'anterior edició renoven automàticament la seva representació en aquest curs. Pel que fa al cens electoral i als punts on es podrà disposar del vot, Guerrero explica el funcionament de la jornada democràtica del dia 20 d'octubre, que tindrà fins a 3 seus electorals.
2: Poden votar tots els nens i nenes que cursin 5è i 6è i que hi visquin a Palafolls. Les votacions es duran a terme a l'Escola de les Ferreries, a l'Escola Mas Prats i a l'Escola de Música i Dansa de Palafolls el dia 20. d'octubre.
0: D'aquesta manera, l'alumnat de 5è i de 6è de primària tornarà a tenir l'oportunitat de fer sentir la seva veu i participar activament en les propostes i decisions del nostre municipi en aquest Consell, que es constituirà ja a principis d'aquest proper mes de novembre. A les dues primeres edicions del Consell, doncs, ha rebut l'encàrrec del consistori d'entrada de fomentar el civisme en el primer any aquí a Palafolls i l'any passat també de posar en valor tot el patrimoni de Palafolls. Canviem ara de municipi. Anem a Malgrat, que activa una campanya per tal d'acompanyar la ciutadania en el nou model de recollida de residus. L'Ajuntament de Malgrat ha iniciat el desplegament de la campanya a Malgrat de Mar Reciclem Més i Millor, una iniciativa dissenyada per acompanyar la ciutadania en la transició cap al nou model de gestió de residus del municipi. Aquest nou sistema combinarà tres modalitats diferents de recollida. D'una banda, el porta-a-porta, els contenidors comunitaris i els contenidors intel·ligents, amb la voluntat, diuen, de facilitar l'adaptació a cada llar. Per garantir que tots els veïns i veïnes disposin d'atenció directa, s'ha posat en funcionament ja un punt d'atenció Més i Millor ubicat al carrer Ramon Torró, cantonada amb Marià Cubí. Aquesta oficina estarà oberta de dilluns a divendres, tant de matí com també de tarda i dissabtes només matí, i també ofereix atenció remota mitjançant ja sigui trucada o bé missatges de WhatsApp. En aquest servei presencial es poden resoldre consultes sobre com s'ha de separar correctament la brossa, comprovar quin és el sistema que correspon a cada habitatge, tramitar incidències i també conèixer el calendari de les diferents fases d'implementació del nou sistema. A banda de l'oficina fixa, la campanya fa un desplegament a peu de carrer mitjançant carpes informatives itinerants que durant tot aquest mes d'octubre anirà recorrent diferents punts estratègics del municipi veí, com són la plaça de la Germana Campos, el CAP, la plaça de Catalunya o bé l'Ajuntament. En aquestes carpes s'aclariran dubtes i s'explicaran els detalls del canvi. De manera complementària, al portal web reciclemmésimillor.cat centralitza la informació digital i el centre cultural també acull entre l'octubre i el desembre sessions informatives dedicades a cada model de recollida, de les quals compten amb l'opció de seguiment en línia i també de reserva prèvia de plaça. La implementació efectiva del servei es realitzarà de manera progressiva i cada llar rebrà abans de l'inici una notificació específica amb el sistema assignat, el calendari d'inici i les indicacions per tal de recollir els materials necessaris. Malgrat de Mar que afronta aquest repte de canvi de sistema de recollida d'escombraries, i ara nosaltres el que fem és el repte d'explicar-vos de què parlàvem tal dia com avui, un 14 d'octubre, anys enrere. Comencem just l'any passat, quan l'Ajuntament demanava explicacions sobre les condicions laborals de la neteja viària. Llavors, aquell 14 d'octubre de l'any passat, aquesta emissora us informava que el consistori havia requerit a l'empresa encarregada de la neteja viària informació sobre les condicions de treball dels empleats adscrits al servei d'aquí, del nostre municipi. El requeriment posava el focus en les condicions laborals dels treballadors d'un servei essencial per al manteniment d'un espai públic. El consistori esperava rebre la informació de l'empresa per tal de conèixer quina era la situació després que a l'estiu sortissin a la llum pública unes informacions periodístiques sobre diferents irregularitats en aquesta empresa de Malgrat de Mar. I ara fa 5 anys, el 14 d'octubre, però de l'any 2021, us explicàvem que l'Ajuntament preparava una modificació de l'ordenança municipal d'animals de companyia per actualitzar-ne els preus. La notícia llavors posava sobre la taula la revisió de normativa local relacionada amb els animals domèstics, una qüestió que afectava directament als propietaris de mascotes del nostre municipi. I ara fa 10 anys, l'actualitat local estava marcada per un incident al carrer Verdaguer del nostre municipi. Una paret s'havia ensorrat i havia deixat alguns veïns sense subministrament elèctric ni tampoc d'aigua. L'incident havia provocat problemes en aquests dos serveis bàsics i obligava a afrontar les conseqüències de l'esfondrament. D'això és del que parlàvem tal dia com avui, 14 d'octubre, anys enrere, i que hem volgut recuperar en la nostra hemeroteca d'avui.

0: Moment d'obrir plana cultural i cada dia tenim aquella proposta destacadíssima que els nostres companys de cultura doncs, ens apropen al nostre informatiu, una proposta d'aquelles que hem de tenir ben present i que es fa molt a prop de casa nostra. Avui, Albert, marxem cap a Calella.
1: Hola, Marc. Per la proposta cultural d'avui anirem fins a Calella, perquè la comèdia teatral No et vesteixis per sopar, de Marc Camoletti, representada per la Joventut Artística de Calella, es podrà veure al Teatre Orfeó Calellenc del 17 d'octubre al 8 de novembre de 2026. És una comèdia d'embolics trepidant on amants, matrimonis, amistats i aparences es barregen fins a convertir un sopar aparentment perfecte en un caos absolut. Aquest dissabte és la primera funció a les 9 del vespre i les entrades valen 15 euros.
0: Doncs ja passa això a vegades, que fas un sopar de bon rotllo amb uns amics i acaba malament. Gràcies, Albert. Demà actualitzem Agenda Cultural.

0: De moment sembla que la cosa ha de continuar tranquil·la almenys fins divendres. Ara com a la temperatura aquí a Palafolls, la mínima avui ha estat de 16 graus i mig, la màxima ha rondat els 26 i mig. El nostre municipi, segons com sempre, dades de l'estació meteorològica situada a peus del riu Tordera, el seu pas per Palafolls. Previsió meteorològica amb en Quim Serra. Quim, bon dia.
1: Hola, bon dia. El temps de les properes hores sembla que vindrà marcat per la tranquil·litat. Ben bé fins divendres. S'ha de mantenir aquest temps estable i majoritàriament assolellat. Sí que hi haurà alguns núvols avui, núvols alts, núvols mitjans, tant aquest matí com aquesta tarda, però sense més conseqüències. No esperem precipitació ni avui ni demà, ni tampoc demà passat divendres. Els vents avui fluixos bufaran de mar cap a terra aquest migdia i tarda, la situació marítima tranquil·la i tant demà com demà passat continuaran més o menys la mateixa situació. Les mínimes s'han mantingut sense canvis pel que fa a les temperatures, les màximes en canvi doncs tampoc han de variar i continuaran realment molt suaus per l'època de l'any. Aquest migdia sovintejaran valors de 24 a 25 graus aquí a la comarca. Com dèiem, demà dijous i demà passat divendres esperem molt pocs canvis, però atenció perquè anem cap a un cap de setmana en el qual, com a mínim dissabte, sembla que tindrem pluja i ja veurem què passa de cara a diumenge.
0: Doncs esperem a veure què passarà dissabte i diumenge, que doncs, per variar, com molts caps de setmana, sembla que pinten bastos.

0: En reservem, com sempre, el darrer minut del nostre informatiu per tal de repassar en format de titulars, versió molt més curta, que és el que us hem explicat en aquests darrers minuts. A l'informatiu, començant en què demà l'Ajuntament debatrà en el ple la proposta del govern municipal per les ordenances fiscals de cara al proper any, és a dir, dels impostos i taxes, el que haurem de pagar a l'Ajuntament de cara a l'any que ve. Una proposta centrada a congelar les taxes principals com la de residus o els guals per tal de protegir les economies, diuen, familiars davant la inflació. Pel que fa a l'IBI urbà, aquells que paguem tots els que vivim a Palafolls, l'executiu planteja neutralitzar l'augment del 10% del valor catastral i mantenir, doncs, els rebuts pràcticament iguals que els d'aquest any, mentre que l'IBI rústic tindrà, això sí, un lleuger increment. El govern assegura que la seva voluntat és la de contrarrestar, diuen, l'escalada de costos generalitzada per les famílies. Com que l'equip de govern es troba en minoria, necessitarà el suport o l'abstenció d'almenys l'un dels regidors de l'oposició per tal de poder tirar endavant l'aprovació al plenari de demà. És un ple que té fins a 15 punts a l'ordre del dia en temes destacats per la gestió municipal. Per exemple, es donarà demà compte de la declaració d'emergència de Palafolls per als darrers episodis de pluja que han permès articular actuacions immediates i una despesa de fins a 128.000 euros per als danys causats dels aiguats d'ara fa 10 dies. El plenari també votarà la ratificació d'un conveni entre les poblacions de Palafolls, Malgrat i Santa Susana per tal d'unificar les tasques de prevenció d'incendis a l'urbanització de Ciutat Jardí, especialment pel que fa la seva franja de protecció perimetral. El ple començarà a les 7 de la tarda i es podrà seguir en directe a Ràdio Palafolls, ja sigui al 107.7 de la FM, com també en vídeo a través del YouTube o al Facebook i a les xarxes socials. I el Consell de Participació Territorial dels Infants de Palafolls, la CLIA, ha posat en marxa la seva tercera edició, de moment per escollir els escolars que han de formar-ne part en aquest curs que tot just comença ara. En total s'han presentat 26 candidats i candidates que es troben actualment en campanya electoral fins divendres, per tal de donar a conèixer quines són les seves propostes. Les votacions tindran lloc aquest proper dia 20 a les Ferreries, a Mas Prats i també a l'Escola de Música i Dansa per a tot l'alumnat de Palafolls que estigui cursant 5è o 6è de primària. D'aquest procés en sortiran 14 representants escollits que se sumaran als 6 membres que renoven de l'etapa anterior per constituir el nou Consell ja de cara al novembre. I en crònica comarcal, avui ens hem fixat a Malgrat de Mar, que ha iniciat la campanya a Malgrat Reciclem Més i Millor per acompanyar la ciutadania en la implementació progressiva del nou model de recollida de residus que combinarà el porta a porta, els contenidors comunitaris i també els intel·ligents. Per atendre els veïns, s'ha obert el punt d'atenció al carrer Ramon Torró, a més d'un servei d'atenció telefònica i també de WhatsApp. Nosaltres ja ho deixem aquí, com sempre us convidem a visitar a la nostra pàgina web a radiopalafolls.cat perquè trobareu totes les informacions destacades de la jornada, així com també tots els programes d'aquesta emissora. Si us els heu perdut, els podeu tornar a escoltar a radiopalafolls.cat. També us convidem, com és habitual, a visitar les nostres xarxes socials, ja sigui Instagram, el Facebook, el Telegram o també el canal de WhatsApp per estar informat al dia del que passa al nostre municipi. Nosaltres hi tornem demà puntuals a la mateixa hora a l'informatiu de Ràdio Palafolls. Fins llavors, que acabem de passar bon dimecres.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: El govern de Palafolls proposa congelar els principals impostos i taxes de cara a l'any que ve.
1: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Marc Ferri.

L'Ajuntament de Palafolls debatrà en el ple de demà la proposta del govern municipal per les ordenances fiscals de cara al proper any, centrada a congelar les taxes principals com la de residus, els quals, per protegir, diuen, les economies familiars davant la inflació. Pel que fa a l'IBI urbà, l'executiu planteja neutralitzar l'augment del 10% del valor catastral i mantenir, doncs, els rebuts pràcticament iguals, mentre que l'IBI rústic sí que tindrà un lleuger increment respecte als rebuts d'aquest any. El govern assegura que la seva voluntat és la de contrarrestar l'escalada de costos generalitzada per les famílies. I com que l'equip de govern es troba en minoria, necessitarà el suport o l'abstenció d'almenys un dels regidors de l'oposició per tirar endavant la proposta al plenari de demà al vespre. És dimecres, avui, 14 d'octubre.

0: La sessió ordinària del ple de demà a la tarda té 15 punts a l'ordre del dia amb altres temes destacats per la gestió municipal. Per exemple, es donarà compte de la declaració d'emergència al municipi pels darrers episodis de pluja que ha permès articular actuacions immediates i amb una despesa entorn als 128.000 euros per a danys causats pels aiguats. El plenari també votarà la ratificació d'un conveni entre Palafolls, Malgrat i Santa Susana per tal d'unificar les tasques de prevenció d'incendis a l'urbanització de Ciutat Jardí, una organització que és compartida per aquests tres municipis. El ple s'iniciarà, com sempre, a les 7 i es podrà seguir en directe a Ràdio Palafolls, al 107.5 de la FM i també en vídeo a través del Facebook i del YouTube de l'emissora. I el Consell de Participació Territorial dels Infants de Palafolls ha posat en marxa la seva tercera edició per escollir els escolars que formaran part en aquest curs. Hi ha un total de 26 candidats i candidates que es troben actualment en plena campanya electoral, de fet fins divendres, per donar a conèixer les seves propostes. Les votacions es faran la setmana que ve, el dia 20 d'octubre, tant a les Ferreries amb Esprats com també a l'Escola de Música i Dansa, per tot l'alumnat de 5è i de 6è de primària de Palafolls. D'aquest procés en sortiran 14 representants escollits que se sumaran als 6 membres que renoven de l'etapa anterior per tal de constituir el nou Consell, ja de cara al novembre. I malgrat iniciar la campanya Malgrat de Mar, reciclem més i millor per acompanyar la ciutadania en la implementació progressiva del nou model de recollida de residus que combinarà el porta-a-porta, els contenidors comunitaris i els contenidors intel·ligents. Per atendre els veïns s'ha obert un punt d'atenció al carrer Ramon Torró, a més d'un servei d'atenció telefònica i de WhatsApp. Abans de la posada en marxa efectiva del servei, cada llar rebrà una notificació específica amb el sistema assignat a cada casa, el calendari d'inici i les indicacions per recollir el material. I avui tindrem un dimecres amb temps estable i assolellat a tota la comarca. No s'esperen precipitacions, els vents seran fluixos, de força 1 a 3, mar arrissada a tota la costa. Les temperatures mínimes es mantenen sense gaires canvis, aniran entre els 14 i els 20 graus. Per exemple, aquí a Palafolls ha estat de 16 graus i mig. Comencem l'informatiu de Ràdio Palafolls, ho fem parlant de la butxaca, ja que el govern de Palafolls proposa congelar la majoria de taxes i d'impostos de cara a l'any que ve. L'Ajuntament debatrà en el ple de demà a la tarda la proposta d'ordenances fiscals de cara al proper any. L'executiu defensa que la proposta que presentaran demà busca frenar la pressió fiscal sobre la ciutadania en un escenari, diuen, d'increment generalitzat dels costos. En aquest sentit, l'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, remarca la voluntat de l'executiu de protegir les economies familiars davant la inflació global.
1: En un escenari d'increment de preus generalitzat, que també afecta evidentment a l'Ajuntament i els serveis que dona, aquestes ordenances el que fan és intentar contrarrestar aquesta circumstància i mantenir els mateixos preus que l'any passat en tots els serveis que donem, intentant mitigar aquest impacte també. Per tant, es tracten d'unes ordenances que intenten mantenir i ajudar a que no tingui un impacte negatiu en l'economia de la gent de Palafolls.
0: Un dels eixos més rellevants de la proposta és la congelació de la taxa de residus, que és un servei que es recalcula anualment en funció de les despeses reals de la recollida i de la gestió de la brossa. De la mateixa manera, pel que fa a l'IBI urbà, el govern proposa rebaixar el tipus impositiu per tal de neutralitzar l'augment del 10% al valor catastral. Això farà bàsicament que els rebuts es mantinguin pràcticament iguals als d'aquest any. La resta de taxes principals, com per exemple els guals o també l'impost de vehicles, es mantenen intactes. L'únic impost que experimenta un lleuger augment en la proposta del govern local és l'IBI rústic, justificat, diuen, pels serveis que s'ofereixen. L'alcalde posa en valor l'esforç realitzat especialment pel que fa a la gestió de la brossa i la contenció en la pressió fiscal.
1: Especialment complicat ha estat amb el tema dels residus. Ja fa molts anys, que 3 anys seguits que portem treballant en aquest aspecte, i aquest any podem dir que estem molt orgullosos de no haver de pujar els preus, perquè cada any s'ha de recalcular respecte a les despeses que té la recollida i gestió d'aquest servei, i aquest any no hem d'aplicar cap tipus d'increment, quan segurament el que tindrem al voltant són increments generalitzats. El mateix passa amb altres taxes que tenim, que també les mantenim igual, i amb l'àmbit de l'IBI, amb el mateix escenari en el que estàvem fins ara, que és l'augment del 10% del valor cadastral que anem nosaltres contrarrestant amb el tipus impositiu, rebaixant-lo.
0: Amb aquesta proposta, la decisió final resta ara a les mans del plenari municipal de demà, on el govern haurà de buscar els suports necessaris de l'oposició per tal de ratificar aquest paquet fiscal. Atès que l'equip de govern es troba en minoria, necessitarà el suport o almenys l'abstenció d'un dels regidors de l'oposició per tal de poder tirar endavant aquesta aprovació de les ordenances fiscals de cara al 2027. I el ple de Palafolls també donarà explicacions de l'emergència dels aiguats i aprovarà un conveni trilateral amb Malgrat i Santa Susana de la prevenció d'incendis a Ciutat Jardí. A banda del debat decisiu sobre les ordenances fiscals, que això no afecta a tothom, la sessió ordinària del ple municipal de l'Ajuntament de demà comptarà amb un ordre del dia de 15 punts amb altres temes d'interès també per la gestió del municipi. Un dels assumptes principals serà la dació de compte del decret d'alcaldia de declaració de la situació d'emergència al nostre municipi arran dels darrers episodis de fortes pluges. Aquesta declaració ha permès articular actuacions immediates i indispensables per reparar els danys i també per prevenir nous riscos, articulant una despesa de 128.000 euros per tal de fer front als desperfectes causats pels aiguats. D'altra banda, el plenari votarà la ratificació d'un conveni d'encàrrec de gestió entre els ajuntaments de Palafolls, Malgrat i Santa Susana. Aquest acord entre aquests tres municipis, té com a objectiu unificar la contractació i l'execució dels treballs de prevenció d'incendis a l'urbanització de Ciutat Jardí, garantint així el manteniment i la neteja, especialment de les franges de protecció perimetral en aquesta urbanització, que és una àrea compartida precisament per aquestes tres poblacions. A més d'aquests punts, la convocatòria inclou, entre d'altres, la dació de compte de la millora de la xarxa d'aigua potable i la rehabilitació de dipòsit, així com també la tramitació d'escomeses per als nous edificis d'habitatges de protecció oficial, abans de tancar la sessió, com és habitual, amb el torn de precs i preguntes. La sessió s'iniciarà a les 7 de la tarda a la sala de plens i es podrà seguir en directe a través de Ràdio Palafolls, a l'antena, a l'FM, al 107.7 o també a través del nostre canal de YouTube i en vídeo al Facebook de la nostra emissora, així com també a les diferents xarxes socials de l'Ajuntament de Palafolls. El Consell d'Infants de Palafolls engega la seva tercera edició amb la campanya electoral i les eleccions de cara ja al 20 d'octubre. El Consell de Participació Territorial d'Infants del nostre municipi ja ha posat en marxa la seva tercera edició. Aquests dies, els escolars del nostre poble es troben immersos en el procés per escollir els seus representants, una etapa que ha començat amb la campanya electoral i que culminarà amb la jornada de votacions. Des de l'àrea d'educació de l'Ajuntament de Palafolls, que és la impulsora d'aquest Consell d'Infants, Sabina Guerrero ens detalla tot el calendari i el moment en el que es troba actualment aquesta iniciativa.
2: Es troben en un període de campanya. Aquest període està comprès entre el 9 i el 16 d'octubre i un cop acabat aquest període ja ens aniríem al 20 d'octubre, que és el dia que es farien les eleccions. És un total de 14 el que es necessita per conformar el que serà aquest tercer Consell de Participació Territorial dels Infants de Palafolls, ja que 6 dels seus membres renoven automàticament de l'any passat.
0: En aquesta convocatòria s'hi han presentat un total de 26 candidats i candidates a les diferents escoles del nostre municipi. Aquest grup s'escolliran un total de 14 representants per tal d'acabar de definir la composició del Consell, ja que 6 dels membres de l'anterior edició renoven automàticament la seva representació en aquest curs. Pel que fa al cens electoral i als punts on es podrà disposar del vot, Guerrero explica el funcionament de la jornada democràtica del dia 20 d'octubre, que tindrà fins a 3 seus electorals.
2: Poden votar tots els nens i nenes que cursin 5è i 6è i que hi visquin a Palafolls. Les votacions es duran a terme a l'Escola de les Ferreries, a l'Escola Masprats i a l'Escola de Música i Dansa de Palafolls el dia 20. d'octubre.
0: D'aquesta manera, l'alumnat de 5è i de 6è de primària tornarà a tenir l'oportunitat de fer sentir la seva veu i participar activament en les propostes i decisions del nostre municipi en aquest Consell, que es constituirà ja a principis d'aquest proper mes de novembre. A les dues primeres edicions del Consell, doncs, ha rebut l'encàrrec del consistori d'entrada de fomentar el civisme en el primer any aquí a Palafolls i l'any passat també de posar en valor tot el patrimoni de Palafolls. Canviem ara de municipi. Anem a Malgrat, que activa una campanya per tal d'acompanyar la ciutadania en el nou model de recollida de residus. L'Ajuntament de Malgrat ha iniciat el desplegament de la campanya a Malgrat de Mar Reciclem Més i Millor, una iniciativa dissenyada per acompanyar la ciutadania en la transició cap al nou model de gestió de residus del municipi. Aquest nou sistema combinarà tres modalitats diferents de recollida. D'una banda, el porta a porta, els contenidors comunitaris i els contenidors intel·ligents, amb la voluntat, diuen, de facilitar l'adaptació a cada llar. Per garantir que tots els veïns i veïnes disposin d'atenció directa, s'ha posat en funcionament ja un punt d'atenció Més i Millor ubicat al carrer Ramon Torró cantonada amb Marià Cubí. Aquesta oficina estarà oberta de dilluns a divendres, tant de matí com també de tarda i dissabtes només matí, i també ofereix atenció remota mitjançant ja sigui trucada o bé missatges de WhatsApp. En aquest servei presencial es poden resoldre consultes sobre com s'ha de separar correctament la brossa, comprovar quin és el sistema que correspon a cada habitatge, tramitar incidències i també conèixer el calendari de les diferents fases d'implementació del nou sistema. A banda de l'oficina fixa, la campanya... A banda de l'oficina fixa, la campanya fa un desplegament a peu de carrer mitjançant carpes informatives itinerants que durant tot aquest mes d'octubre anirà recorrent diferents punts estratègics del municipi veí, com són la plaça de la Germana Campos, el CAP, la plaça de Catalunya o bé l'Ajuntament. En aquestes carpes s'aclariran dubtes i s'explicaran els detalls del canvi. De manera complementària, al portal web reciclemmesimillor.cat centralitza la informació digital i el centre cultural també acull entre l'octubre i el desembre sessions informatives formatives dedicades a cada model de recollida, de les quals compten amb l'opció de seguiment en línia i també de reserva prèvia de plaça. La implementació efectiva del servei es realitzarà de manera progressiva i cada llar rebrà abans de l'inici una notificació específica amb el sistema assignat, el calendari d'inici i les indicacions per tal de recollir els materials necessaris. Malgrat de Mar que afronta aquest repte de canvi de sistema de recollida d'escombraries, i ara nosaltres el que fem és el repte d'explicar-vos de què parlàvem tal dia com avui, un 14 d'octubre, anys enrere. Comencem just l'any passat, quan l'Ajuntament demanava explicacions sobre les condicions laborals de la neteja viària. Llavors, aquell 14 d'octubre de l'any passat, aquesta emissora us informava que el consistori havia requerit a l'empresa encarregada de la neteja viària informació sobre les condicions de treball dels empleats adscrits al servei d'aquí, del nostre municipi. El requeriment posava el focus en les condicions laborals dels treballadors d'un servei essencial per al manteniment d'un espai públic. El consistori esperava rebre la informació de l'empresa per tal de conèixer quina era la situació després que a l'estiu sortissin a la llum pública unes informacions periodístiques sobre diferents irregularitats en aquesta empresa de Malgrat de Mar. I ara fa 5 anys, el 14 d'octubre, però de l'any 2021, us explicàvem que l'Ajuntament preparava una modificació de l'ordenança municipal d'animals de companyia per actualitzar-ne els preus. La notícia llavors posava sobre la taula la revisió de la normativa local relacionada amb els animals domèstics, una qüestió que afectava directament als propietaris de mascotes del nostre municipi. I ara fa 10 anys, l'actualitat local estava marcada per un incident al carrer Verdaguer del nostre municipi. Una paret s'havia ensorrat i havia deixat alguns veïns sense subministrament elèctric ni tampoc d'aigua. L'incident havia provocat problemes en aquests dos serveis bàsics i obligava a afrontar les conseqüències de l'esfondrament. D'això és del que parlàvem tal dia com avui, 14 d'octubre, anys enrere, i que hem volgut recuperar en la nostra hemeroteca d'avui.

0: Moment d'obrir plana cultural i cada dia tenim aquella proposta destacadíssima que els nostres companys de cultura doncs, ens apropen al nostre informatiu, una proposta d'aquelles que hem de tenir ben present i que es fa molt a prop de casa nostra. Avui, Albert, marxem cap a Calella.
1: Hola, Marc. Per la proposta cultural d'avui anirem fins a Calella, perquè la comèdia teatral No et vesteixis per sopar, de Marc Camoletti, representada per la Joventut Artística de Calella, es podrà veure al Teatre Orfeó Calellenc del 17 d'octubre al 8 de novembre de 2026. És una comèdia d'embolics trepidant on amants, matrimonis, amistats i aparences es barregen fins a convertir un sopar aparentment perfecte en un caos absolut. Aquest dissabte és la primera funció a les 9 del vespre i les entrades valen 15 euros.
0: Doncs ja passa això a vegades, que fas un sopar de bon rotllo amb uns amics i acaba malament. Gràcies, Albert. Demà actualitzem Agenda Cultural.

0: moment sembla que la cosa ha de continuar tranquil·la, almenys fins divendres. Ara com ara la temperatura aquí a Palafolls, la mínima avui ha estat de 16 graus i mig, la màxima ha rondat els 26 i mig. El nostre municipi, segons com sempre, dades de l'estació meteorològica situada a peus del riu Tordera, el seu pas per Palafolls. Previsió meteorològica amb en Quim Serra. Quim, bon dia.
1: Hola, bon dia. El temps de les properes hores sembla que vindrà marcat per la tranquil·litat. Ben bé fins divendres. S'ha de mantenir aquest temps estable i majoritàriament assolellat. Sí que hi haurà alguns núvols avui, núvols alts, núvols mitjans, tant aquest matí com aquesta tarda, però sense més conseqüències. No esperem precipitació ni avui ni demà, ni tampoc demà passat divendres. Els vents avui fluixos bufaran de mar cap a terra aquest migdia i tarda, la situació marítima tranquil·la i tant demà com demà passat continuaran més o menys la mateixa situació. Les mínimes s'han mantingut sense canvis pel que fa a les temperatures, les màximes en canvi doncs tampoc han de variar i continuaran realment molt suaus per l'època de l'any. Aquest migdia sovintejaran valors de 24 a 25 graus aquí a la comarca. Com dèiem, demà dijous i demà passat divendres esperem molt pocs canvis, però atenció perquè anem cap a un cap de setmana en el qual, com a mínim dissabte, sembla que tindrem pluja i ja veurem què passa de cara a diumenge.
0: Doncs esperem a veure què passarà dissabte i diumenge, que doncs, per variar, com molts caps de setmana, sembla que pinten bastos.

0: En reservem, com sempre, el darrer minut del nostre informatiu per tal de repassar en format de titulars, versió molt més curta, que és el que us hem explicat en aquests darrers minuts. A l'informatiu, començant en què demà l'Ajuntament debatrà en el ple la proposta del govern municipal per les ordenances fiscals de cara al proper any, és a dir, dels impostos i taxes, el que haurem de pagar a l'Ajuntament de cara a l'any que ve. Una proposta centrada a congelar les taxes principals com la de residus o els guals per tal de protegir les economies, diuen, familiars davant la inflació. Pel que fa a l'IBI urbà, aquells que paguem tots els que vivim a Palafolls, l'executiu planteja neutralitzar l'augment del 10% del valor catastral i mantenir, doncs, els rebuts pràcticament iguals que els d'aquest any, mentre que l'IBI rústic tindrà, això sí, un lleuger increment. El govern assegura que la seva voluntat és la de contrarrestar, diuen, l'escalada de costos generalitzada per les famílies. Com que l'equip de govern es troba en minoria, necessitarà el suport o l'abstenció d'almenys l'un dels regidors de l'oposició per tal de poder tirar endavant l'aprovació al plenari de demà. És un ple que té fins a 15 punts a l'ordre del dia en temes destacats per la gestió municipal. Per exemple, es donarà demà compte de la declaració d'emergència de Palafolls per als darrers episodis de pluja que han permès articular actuacions immediates i una despesa de fins a 128.000 euros per als danys causats dels aiguats d'ara fa 10 dies. El plenari també votarà la ratificació d'un conveni entre les poblacions de Palafolls, Malgrat i Santa Susana per tal d'unificar les tasques de prevenció d'incendis a l'urbanització de Ciutat Jardí, especialment pel que fa la seva franja de protecció perimetral. El ple començarà a les 7 de la tarda i es podrà seguir en directe a Ràdio Palafolls, així al 107.7 de l'FM, com també en vídeo a través del YouTube o el Facebook i a les xarxes socials. I el Consell de Participació Territorial dels Infants de Palafolls de la CLIA ha posat en marxa la seva tercera edició, de moment per escollir els escolars que han de formar-ne part en aquest curs que tot just comença ara. En total s'han presentat 26 candidats i candidates que es troben actualment en campanya electoral fins divendres, per tal de donar a conèixer quines són les seves propostes. Les votacions tindran lloc aquest proper dia 20 a les Ferreries, a Masprats i també a l'Escola de Música i Dansa per a tot l'alumnat de Palafolls que estigui cursant 5è o 6è de primària. D'aquest procés en sortiran 14 representants escollits que se sumaran als 6 membres que renoven de l'etapa anterior per constituir el nou Consell ja de cara al novembre. I en crònica comarcal, avui ens hem fixat a Malgrat de Mar, que ha iniciat la campanya a Malgrat Reciclem Més i Millor per acompanyar la ciutadania en la implementació progressiva del nou model de recollida de residus que combinarà el porta a porta, els contenidors comunitaris i també els intel·ligents. Per atendre els veïns, s'ha obert el punt d'atenció al carrer Ramon Torró, a més d'un servei d'atenció telefònica i també de WhatsApp. Nosaltres ja ho deixem aquí, com sempre us convidem a visitar a la nostra pàgina web a radiopalafolls.cat perquè trobareu totes les informacions destacades de la jornada, així com també tots els programes d'aquesta emissora. Si us els heu perdut, els podeu tornar a escoltar a radiopalafolls.cat. També us convidem, com és habitual, a visitar les nostres xarxes socials, ja sigui Instagram, el Facebook, el Telegram o també el canal de WhatsApp per estar informat del dia del que passa al nostre municipi. Nosaltres hi tornem demà puntuals a la mateixa hora a l'informatiu de Ràdio Palafolls. Fins llavors, que acabeu de passar bon dimecres.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Aquest programa és una repetició.
1: Continguts en xarxa. Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
2: Benvinguts a un nou episodi del Col·lectius en xarxa. El desnonament de Mari Carmen Abascal, una dona de 87 anys que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid, ha tornat a posar el problema de l'habitatge al centre del debat polític i també social. El seu cas es va convertir en un símbol i va donar nom al que ja coneixem com el decret Mari Carmen. En pocs dies, la indignació ha passat dels mitjans i les xarxes socials al carrer amb mobilitzacions i acampades a ciutats com Madrid i Barcelona, a Catalunya, el moviment per l'habitatge i diferents entitats socials han reclamat mesures per protegir les persones vulnerables davant dels desnonaments i limitar algunes de les pràctiques que dificulten l'accés a un habitatge digne. El govern espanyol va aprovar finalment el Reial Decret Llei 26/2026 que incorpora, entre altres mesures, una protecció davant dels desnonaments de persones i famílies vulnerables sense alternativa habitacional. El decret ha començat a tenir aplicació pràctica i ja s'ha utilitzat per suspendre algun desnonament. Però la història no acaba amb l'aprovació del decret. Les mobilitzacions s'han mantingut i el debat sobre l'habitatge ha entrat de ple en el terreny polític. El bloqueig d'algunes mesures d'habitatge al Congrés i la mobilització social dels darrers dies ha obert fins i tot el debat sobre un possible, ara ja el tenim sobre la taula, avançament electoral. I aquí és on ens preguntem, estem davant d'un nou moviment social amb capacitat de sacsejar la política? Té punts en comú amb el 15M? Què ha canviat en 15 anys en la manera d'organitzar-se i també mobilitzar-se? I fins on pot arribar el moviment per l'habitatge? Avui en parlarem amb la Georgina Luna, portaveu del Sindicat d'Habitatge del Baix Maresme. Avui, al Col·lectius en xarxa, decret Mari Carmen.
1: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
2: I avui el Lluís no hi és perquè havíem de gravar aquest episodi per arribar a temps i que fos de màxima actualitat. Malgrat tot, us expliquem que el lloguer mitjà, i per fer una mica doncs, de línies abans de començar, dels nous contractes a Catalunya va ser de 861,23 euros al mes durant el primer trimestre del 2026. Durant el quart trimestre del 2025, el lloguer mitjà havia estat de 884,19 euros mensuals. Catalunya va registrar 2.069 llançaments judicials durant el primer trimestre del 2025 i el 28,2% de tots els que es van practicar a l'Estat. 1.542 eren derivats dels procediments relacionats amb el lloguer. I la renda mitjana, si us ho pregunteu, neta anual per persona a Catalunya, és de 17.262 euros segons l'enquesta de condicions de vida del 2025. A més, el 24,8% de la població es trobava en risc de pobresa o també d'exclusió social.
1: Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
2: I per analitzar què hi ha darrere d'aquesta mobilització, avui ens acompanya Georgina Luna, portaveu del Sindicat d'Habitatge del Baix Maresme. Com estàs? Benvinguda.
3: Hola, bon dia.
2: Gràcies per acompanyar-nos amb ella. Volem parlar de què està passant al carrer, fins a quin punt aquest moviment té capacitat per condicionar la política i si podem també estar davant d'un nou cicle de mobilització social i, sobretot, volem saber si les imatges que estem veient aquests dies tenen alguna cosa del 15M o si estem davant d'un moviment completament diferent. Georgina, comencem per al principi. Per aquest decret, Mari Carmen, quines mesures s'han aconseguit fins ara i quines creieu, des del vostre punt de vista o des del teu punt de vista, que encara falten per assolir?
3: O sigui, jo crec que ara mateix tot el que hi ha sobre la taula és totalment provisional, no hi ha res en ferm, però crec que ja ho has dit a l'inici, està sobre la taula el tema de la moratòria aquesta dels desnonaments, com poder aturar els desnonaments en casos de vulnerabilitat, i també hi ha l'altre decret, no, l'altre famós decret, que plantejava el tema de els lloguers indefinits, que de la mateixa manera, no? Igual quan s'hagin de fer aquestes renovacions, si no es diu res, si el propietari no diu que no vol renovar o el que sigui, es renova automàticament per uns 5 o 7 anys més, i si no es vol renovar, si el propietari no vol renovar, doncs hauria de pagar una indemnització. Però és el que et dic ara mateix, no hi ha res en ferm, s'ha de votar a les instàncies que s'hagi de votar, i bueno, en aquest període de temps sí que podem utilitzar-ho, tenim cert marge, però fins que no s'acabi votant i convalidant aquests decrets, no tenim res en ferm, no? I el que em deies, no? Al final, jo crec que aquests decrets, evidentment, són qüestions que des del sindicalisme d'habitatge i la gent, o sigui, des de les persones que patim el problema de l'habitatge, són qüestions que evidentment ens interessen, però són clarament insuficients. El tema de la moratòria ja hem vist com en l'últim decret que hi havia de la moratòria només parava un de cada quatre desnonaments, és un colador, vull dir, no atura tots els desnonaments, a part es queda molt curt per la situació en la que estem vivint, no? Estem parlant de que estem dient no parla dels preus, no? Des del nostre punt de vista pensem que no només s'han de congelar els preus, sinó que s'han de baixar radicalment els preus del lloguer fins a la meitat, vull dir, ara ho deies, el preu del lloguer els últims 10 anys ha pujat crec que un 50 o un 60%, pues ara és el moment de poder baixar-los i de que, bueno, i com els nostres sous no han pujat en la mateixa mesura, no? I també parlem de estem dient de poder impedir l'expulsió de la gent de les seves cases, però no estem parlant de garantir eficaçment l'accés a l'habitatge, no? Pues nosaltres parlem de poder expropiar a tots els fons d'inversió, als bancs, que crec que la dada eren que els fons d'inversió o els grans tenidors acumulaven fins a 700.000 habitatges. Vull dir, això no ho podem permetre, en aquestes altures no ho podem permetre, i creiem que aquesta seria una mesura que podria garantir l'accés a la gent, per tant, a l'habitatge. Per tant, des del nostre punt de vista, aquests decrets es queden molt limitats per la situació en la que estem, i això que t'acabo de dir són mesures que són d'emergència, però tampoc solucionaran el problema de fons, que és que l'habitatge és un negoci.
2: El cas de Mari Carmen Abascal, que és una mica doncs la punta de l'iceberg, no?, de tot el que estem visquent aquests dies, aquestes setmanes, ha obligat també a fer caure algunes caretes, tant en la política com en la societat, també.
3: I tant, i tant. O sigui, jo crec que el desnonament de la Mari Carmen ha servit per despertar consciències, per veure quin és el panorama, no? El cas de la Mari Carmen ha sigut com la punta de l'iceberg, com un cas molt extrem, i al final hem vist com tant polítics d'esquerra com polítics de dreta no està disposat a poder moure fitxa per aquestes situacions. I parlem de la Mari Carmen, però abans de la Mari Carmen hi han hagut moltes més, segueixen havent moltes més ara mateix dia a dia, i el desnonament de la Mari Carmen vam veure clarament com els polítics de dretes segueixen defensant el que sempre han defensat, que és el negoci, que és la propietat privada, que és garantir el rendisme i garantir poder fer negoci d'un bé bàsic com és l'habitatge, però de l'altra banda tenim els

0: Jo crec que hem de ser realistes amb quina és la situació i qui són els agents que també provoquen aquesta situació.
1: Mm-hmm. Des del sindicat d'habitatge i també des del sindicat de llogateres i dels diferents grups, esperàveu que la mobilització social fos tan gran com està sent i sobretot mantinguda en el temps, és a dir, que no fos una cosa que aparegués als mitjans 2, 3, 4 dies, sinó que s'estigui allargant setmanes? Esperàveu que la gent realment sortís al carrer per una cosa que potser haurien d'haver fet abans, però que la gent s'estigui mobilitzant tant?
0: No sé si ho esperàvem o no, però jo crec que evidentment ho celebrem. Vull dir, sí que és veritat que bueno, són casos molt paradigmàtics, no?, amb el tema de pues, la Mari Carmen, una dona de 87 uh-huh. anys, i la gran convocatòria que va fer el sindicat de llogateres i tot el sindicat d'inquilines uh-huh. I la gran convocatòria que van fer van acabar desnonant, i després el cas de la Olga a l'Hospitalet, com vull dir, l'exemple clar de com el negoci de l'habitatge passa per sobre de totes les nostres vides. Llavors jo crec que ha arribat un punt en què bueno, pues la gent està veient cada cop més que aquesta situació s'apropa a les seves pròpies vides, perquè potser fins fa uns anys això era algo que ho sentíem més llunyà, però cada cop més estem veient com les nostres condicions materials i les nostres condicions de vida i els nostres drets es van esvaint i cada cop es veuen més vulnerats dia a dia. Llavors jo crec que és algo que s'ha anat coent des de fa molt de temps, i els sindicats hem estat sempre al peu del canyó. Jo crec que ara pot ser un moment d'inflexió en el que no només necessitem que la gent surti als carrers, que la gent vagi a acampar, que la gent vagi a la manifestació, sinó que necessitem que la gent s'organitzi uh-huh. als sindicats i s'organitzi a les organitzacions de classe i que puguin treballar per realment canviar la situació, perquè és que és el que estem veient. Vull dir, si darrere del cas de la Mari Carmen, si darrere de la manifestació de l'altre dia no haguessin hagut sindicats forts, no s'haguessin mogut certes coses. Uh-huh. Per tant, jo crec que aquests dies ens estan evidenciant quina és la solució, i és que no hem de dipositar totes les nostres confiances en els partits polítics, sinó que hem d'organitzar-nos en els sindicats, que són qui realment forçarà i garantirà aquest accés a l'habitatge.
1: Georgina, una de les o dels èxits que està tenint aquestes mobilitzacions és el fet d'haver posat la política contra les cordes i que anem a unes eleccions estatals. Suposo que això també obliga, en certa manera, als partits que s'hi presentin a oferir solucions, no?, i a oferir propostes, que després ja veurem si es compleixen i amb quines mesures i amb quin temps, però sí que és veritat que s'ha sacsejat també una mica doncs, l'estatus polític, no? Perquè fins ara tenim un problema amb l'habitatge, però hi anàvem passant com una mica de cantó en tot això. És a dir, que ha posat de nou en el centre l'habitatge doncs de tot el que ara ha de passar en aquest mes de novembre amb aquestes eleccions generals. És a dir, que obliguen a la política a jugar cartes i a prendre mesures, que després veurem si es compleixen, però si més no, posar-les sobre la taula, no?
0: Sí, sí, exacte. Jo crec que bueno, és el que tu has dit. Al final, molts d'aquests partits polítics han estat passant de perfil, han fet mesures cosmètiques, estètiques, per penjar-se la medalla de que ens preocupa l'habitatge, però vull dir, ara estem veient que és un problema de primer ordre, que a la gent li preocupa, i vam molt més enllà de moltes altres coses que han anat sorgint aquests dies, sinó, és a dir, vull dir, veiem com la dreta amb el tema de Ceuta, amb el tema bueno, com s'ha ensenyat, no? I ha fet tota la seva propaganda política, però ara veiem com en termes d'habitatge, que és un problema que realment pateix la classe treballadora, com tenen les mans buides en propostes de cara a això, perquè la seva proposta és el que et deia abans: seguir enriquint, seguir fent rodar la roda del negoci de l'habitatge, i això per una banda, i per l'altra banda

0: bueno, els partits polítics d'esquerres, pues, el que t'he dit, no? Com han estat durant aquest temps passant de perfil, fent certes lleis o certs anunciaments, per penjar-se la medalla, per quedar bé amb fins electoralistes, com és que hagin anat al desnonament de la Mari Carmen, que al final això jo crec que és un problema real, perquè si el que és l'esquerra se suposa que hauria de garantir els nostres drets i hauria de legislar per protegir a la classe treballadora, i fa lleis que no serveixen de res, fan anunciaments polítics que a la classe treballadora no li arriba res, al final la classe treballadora s'acaba cansant i acaba anant a l'altra banda, no? Anant i culpant a l'estranger, culpant de tots els seus problemes a l'immigrant, i acaba, no, aquest gir cap a l'extrema dreta, que és el que estem veient, i és el que veurem a les eleccions.
1: Clar, de fet, et preguntava abans fora de micro, et deia, centrant-nos en aquestes eleccions, és veritat que la dreta i l'extrema dreta van a votar sempre, i a més ho faran amb més motiu i amb més força, perquè en tenen ganes de que això passi, de que hi hagi un canvi. En canvi, l'esquerra, falta potser aquesta part de mobilització, no? Que potser hi ha gent que ho dona per fet, que potser a l'esquerra li anirà bé, o que dona per fet que la dreta hi passarà per sobre, i potser falta, doncs, que la gent també vagi a votar, no? O la idea, si més no, la intenció de voler que les coses puguin canviar i anar cap a millor. És a dir, hi ha com una certa desafecció també per la part de l'esquerra, no? Dels votants de l'esquerra, que potser perquè han vist que no han passat coses o tantes coses com havien de passar, i potser diuen, doncs mira, si no ha passat, doncs ja ho estem perdent tot, no?
0: Exactament, jo crec que aquesta és la conseqüència de com, bueno, que els partits polítics no hagin garantitzat realment els drets i les condicions de vida de la gent, però alhora jo et diria, el que et deia abans, passi el que passi a les eleccions, jo crec que el que hem de fer com a gent que estem preocupada per la situació, per l'habitatge, és organitzar-nos en els sindicats, organitzar-nos en les organitzacions de classe, afiliar-nos, participar de les assemblees, engruixir al final aquesta força que tenim com a classe treballadora, però perquè és el que hem vist i és el que hem de fer, perquè sabem que els partits polítics d'esquerra no s'atreviran a trencar amb aquest negoci, amb el negoci immobiliari, perquè hi ha masses interessos. Vull dir, l'altre dia no sé quines dades eren exactament, però veiem com els diputats són un gran percentatge rendistes. Vull dir, al final hi ha molts interessos al mig, i els partits d'esquerra, sigui el PSOE o a l'esquerra del PSOE, no s'atreviran, no estaran disposats a tocar aquest monstre. Per tant, qui hem d'estar disposats i qui hem de lluitar pels nostres drets som la classe treballadora. Llavors, de cara a les eleccions, jo no crec que és el que et deia, no hem de seguir dipositant les nostres esperances en cap partit, i això, hem de seguir organitzades. Evidentment sí que hi ha en joc els nostres drets polítics, el dret d'estar organitzades, vull dir, el context canviarà segons el que surti, de poder seguir fent política, de poder seguir fent sindicalisme, però passi el que passi, crec que la resposta no ha de ser com un 15M, fer un altre partit polític, que veiem com què és el que ha fet durant aquestes últimes dècades, i l'alternativa a tot això és, pues, el sindicalisme d'habitatge i això, estar organitzades.
1: Ara parlàvem d'aquestes mobilitzacions, i una de les mobilitzacions físiques o que més estem veient són aquestes acampades a Madrid i a Barcelona, que ha tornat a posar un altre cop la protesta al centre. Aquestes mobilitzacions creus que duraran i s'allargaran en el temps? És a dir, venen com per quedar-se? O creus que això acabarà passant? Perquè és una mica el que manté en part una mica la flama d'aquesta mobilització de manera més visual, no? Aquestes acampades, creus que tenen com continuïtat en el temps?
0: Jo crec que el tema de poder sostenir una acampada és molt complicat, perquè al final la gent que està és molt desgastant i vull dir, crec que és un èxit que la gent estigui disposada a acampar dies i setmanes per qüestions com aquesta, però crec que hem d'anar més enllà.
1: Mm-hmm.
0: Vull dir, no només ens hem d'acampar les setmanes que faci falta, sinó que hem de canalitzar tota aquesta mobilització i tota aquesta ràbia, no?, que al final la gent sent, i que és el que ha mogut a les persones a poder acampar, sinó que hem de canalitzar tot això en algo organitzat, en algo que es mantingui en el temps i en algo que pugui donar resposta al context que estem vivint.
1: Mm-hmm. Clar, amb tot això el que estem vivint, i parlàvem del cas de l'americana, però és veritat que aquí al Maresme o al Baix Maresme tenim situacions d'aquestes gairebé a diari o setmanals, mm-hmm. no? Que és una cosa que passa, és a dir, no és l'excepció, sinó que és el pa de cada dia, no, això?
0: Sí, de fet, just, no sé si dos dies després o la setmana següent del desnonament de la Mari Carmen, a Mataró desnonaven a una família ara no sé de quantes persones, amb tres menors, amb dues persones amb discapacitat, i o sigui, jo crec que ens quedem gelats de veure com després del que va passar amb la Mari Carmen segueixen passant aquestes coses sense cap repercussió i sense, bueno, sense cap resposta, no? I bueno, és el que et deia, tot i que al desnonament de la Mari Carmen es mobilitzessin centenars de persones, la van acabar desnonant. Evidentment, després sí que hi ha hagut una resposta i tot el que sigui, però crec que hem de ser realistes en quina és la situació, no?
1: Clar.
0: O sigui, la força que fa falta per poder aturar aquests desnonaments, per poder moure el taulell i que es moguin certes cartes per poder aturar els desnonaments, però anar més enllà, no? Hem d'aturar els desnonaments, hem d'aturar tots els desnonaments, però hem de poder garantir que la gent pugui accedir a un habitatge.
1: Mm-hmm. Amb això que ens deies, i ara hi pensava, perquè és veritat que, doncs, ho hem estat comentant, hi ha posicionaments molt diversos i molt diferenciats, no? Però hi ha una part que a mi em preocupa especialment, que és com la gent que hi està en contra, és a dir, que inclús passen per una manifestació, per una concentració, i inclús increpa la gent que està defensant els drets de tots, no? Que clar, aquí és com, ja no és que estigui recolzant poc o molt la causa, és que directament hi vas en contra de que una persona tingui un lloc on viure, no? I que una persona i que una altra persona tingui 8 pisos i que els tingui buits, no? Que els estigui llogant per 1.500 euros, no? Em costa com posar-me com a l'altra banda i creure que hi hagi gent que públicament, no la portes cap endins, sinó públicament i vagi en contra d'això, no? I que vagi en contra del dret col·lectiu, no? I de uns serveis que tots mínimament hauríem de tenir garantits, no?
0: Sí, jo també m'esgarrifo molt amb tot això. Bueno, i al final jo crec que és el pues el que et deia, la conseqüència de com els partits polítics d'esquerres no han pogut solucionar res, doncs la resposta a la gent és passar-se a l'altra banda, no? I concebre's a un mateix com algú que potser estaria més a prop de tenir propietats que de ser desnonat, quan és totalment el contrari.
1: Totalment,
0: perquè
1: sí.
0: Veiem com molta d'aquesta gent, molta d'aquesta propaganda ve de gent que és clarament de classe treballadora, però és que jo crec que és el missatge que ha calat de i les idees reaccionàries dels partits polítics d'esquerra i de dretes i d'extrema dreta, no, pues com a tothom li està passant el mateix, no? Com retrocedim en drets, retrocedim en condicions de vida. Llavors hi ha dues respostes aquí, o bé ens organitzem per plantar cara i per poder des de nosaltres, des de la classe treballadora, donar resposta a tot això, o la resposta reaccionària, no? La resposta de tancar files, de dir habitatge pels nostres, els immigrants són el problema de tots els nostres problemes, no? No? I hi ha com aquestes dues respostes. Llavors jo crec que molta gent... Bueno, és el que estem veient, com la gent està adoptant cada cop més les idees reaccionàries, inclús la classe treballadora, molta gent cada cop més està adoptant aquestes idees, però també veiem com tots els partits polítics estan cada cop més decantant la balança cap a aquest tipus d'idees.
1: De fet, hem parlat també una mica de doncs, com la gent s'informa o percep l'actualitat o medeix una mica doncs, l'actualitat, i veiem com es crea contingut gairebé a diari a xarxes com TikTok, a Instagram, i que la gent es creu el que veuen allà només perquè ho ha dit X persona, no? I això ja és l'argument que fan valdre davant de tot, no? Un vídeo de TikTok o un contingut que han vist en un minut mal gravat i mal editat, però això ja és com el que ens val, no? Per dir que estic aquí, i a més persones que si tu pares a mirar segurament doncs potser no tenen feina o tenen una feina amb el salari mínim si arriba i que viuen amb els seus pares, i penses, però si hauries d'estar gairebé més a l'altra banda que no pas defensar una persona que té 8 pisos i que tu no pots estar visquent en aquests pisos, no? És a dir, que a vegades costa molt fer aquesta lectura cap a fora, no? Perquè no tens els arguments per poder defensar aquesta posició. Georgina, si ens haguéssim de veure d'aquí un any, quin creus que és l'estadi en el qual un cop hagués passat aquesta onada ens hauríem de trobar? És a dir, quin és una mica l'estatus diví en el qual hauríem d'estar d'aquí 365 dies?
0: Ostres! pues... Sí. Jo crec que en un punt ideal hauríem d'haver enfortit tots els sindicats, tots els sindicats, totes les organitzacions de classe, tant sindicats d'habitatge com sindicats laborals, com la força al final de la classe treballadora. Jo crec que això seria primer el punt ideal, però estic per... Bueno, sí. I per altra banda, crec que si aconseguim realment tenir molta força, poder ficar contra les cordes al sistema en el que vivim, no? Poder començar dintre d'un any, espero, però al llarg termini poder començar a construir un sistema en el que l'habitatge es produeixi i es reparteixi en base a les necessitats socials, les necessitats de la gent, que s'organitzi racionalment i no en base als beneficis d'uns pocs. I això es comença fent el que et deia abans, no? Pues expropiant els pisos de fons voltors i de bancs, rebaixant el lloguer a la meitat, a un 50% menys, aturant tots els desnonaments, els lloguers indefinits. Tot això són mesures d'urgència que espero que dintre d'un any haguem aconseguit, aprofitant l'empenta en la que estem. No sé si serà possible, però jo espero que dintre d'un any haguem pogut aconseguir molt més que aquestes mesures que nosaltres considerem que són les mesures d'emergència, d'urgència, no algo de màxims. Lo de màxims és poder garantir un habitatge gratuït, universal i de qualitat per tothom.
1: Doncs, Georgina Luna, gràcies per acompanyar-nos avui al Col·lectiu en Xarxa per fer aquesta conversa, i veurem cap a on va tot plegat, si la cosa va millorant a poc a poc. Moltes gràcies per haver vingut.
0: Moltes gràcies.
1: Nosaltres ens acomiadem fins la propera setmana. Avui us recomanem aquesta cançó, aquesta versió de Què volen aquesta gent del grup de Clivi. Tornem la setmana que ve amb moltes més coses per explicar el Col·lectiu en Xarxa. Que vagi molt bé.
2: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Continguts en xarxa. En xarxa, amb Jordi Prats Savalls.
1: Molt bona tarda a tothom. Ens retrobem al Palafolls en xarxa, aquí a Ràdio Palafolls, en aquest dimecres 14 d'octubre, que com cada dia en acabar els informatius, ja sabeu, us posem al dia de tot el que passa a nivell cultural pel poble i pels veïns de la comarca. Teatre, cinema, música, exposicions, fires i molt més. Avui parlarem de salut mental, una temàtica que aquests dies està molt present. Fa pocs dies, el 10 d'octubre, es va celebrar el Dia Mundial de la Salut Mental i Pineda de Mar la reivindica durant tota una setmana. I al primer bloc, precisament, tindrem a nosaltres en Jordi Pons, de Maresme Continuum, que és l'aliança d'entitats de salut mental i serveis a les persones del Maresme, que té entre els seus membres la Fundació Molí d'en Puigverd, arrelada aquí a Palafolls. Ens explicarà com funciona i la primera jornada que organitzen el 30 d'octubre. Al segon bloc, com cada dimecres, tornem a la llibreria amb en Xavi Sitjà, que ens porta propostes de lectura i sortejarà un llibre entre tots vosaltres. Però abans de res, comencem l'agenda cultural. Som-hi!
2: Xarxa cultural.
1: Obrim l'agenda a Palafolls, que aquesta tardor viu el programa Dones i Esport, una iniciativa de les àrees d'igualtat i d'esports amb el suport de la Diputació de Barcelona. Dissabte 17 d'octubre a les 7 de la tarda al Teatre Municipal hi haurà un taller divulgatiu amb la reconeguda esportista Núria Piques. Aquell mateix dissabte, de 10 a 12 del matí, hi ha sessió de marxa nòrdica, amb sortida de la plaça de l'Ajuntament, i el diumenge 25, de 10 a 11 del matí, una sessió de stretching a l'Escola Municipal de Música i Dansa. Totes tenen aforament limitat i s'hi accedeix per ordre d'inscripció a un formulari que trobareu a palafolls.cat. Ens traslladem a Malgrat de Mar, que té dues cites de cinema. Diumenge 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, al Centre Cultural, el Cineclub Garbi projecta El Maquinista de la General, el clàssic de Buster Keaton. I dos dies després, dimarts 20, de 4:45 a 7 de la tarda, també al Centre Cultural arrenca La Gran Pantalla, el cicle de Cinefòrum contra l'edatisme, amb Calle Màlaga, de Mariam Tuzani, protagonitzada per Carmen Maura. Hi haurà debat posterior amb Sònia Díaz, de l'Associació Siena, la crítica de cinema Mireia Iniesta i Alfredo Cohen, el director de La Gran Pantalla. Continuem el recorregut per Santa Susana, que el cap de setmana del 17 i el 18 d'octubre acull la Spartan Race Santa Susana, Barcelona Trifecta Weekend, pels amants dels reptes extrems a l'aire lliure. Fem parada a Pineda de Mar, que viu fins dissabte 17 la Setmana de la Salut Mental, amb tallers, xerrades i activitats culturals. Podeu visitar l'exposició Cuida't, cuidem-nos a les biblioteques i, si voleu una estona de calma, als tallers de pintura de mandales. Al cap de setmana, molt de teatre i espectacles, dissabte 17 i diumenge 18, al Centre Cultural i Recreatiu torna a representar Tots eren fills meus, d'Arthur Miller. Al 17, a 9:15 del vespre, Carles Sanz presenta Per fi me'n vaig a l'Auditori, amb entrades des de 20 euros, i diumenge 18, a les 6 de la tarda, Somion, la ciutat dels oficis impossibles, un espectacle familiar de titelles amb música en directe. Ens enfilem fins a Tordera, que viu un cap de setmana molt literari i teatral. Divendres 16, al Teatre Claver, Pau Roca presenta Les coses excepcionals, a les 8 del vespre, i dissabte 17, el nucli antic acull la 14a Fira del Conte, amb una quarantena de parades d'editorials, llibreries i artesania, dos escenaris d'activitats i programació per tota la família. A les 6 de la tarda, la sardana gegant, oberta a tothom, dins dels 50 anys de la nostra dansa. L'entrada és gratuïta. Pugem a Blanes, que dissabte 17 viu el Blanes Urban Fest, la gran cita de la cultura urbana, i l'endemà diumenge 18 el Teatre de Blanes obre el cicle del teatre familiar amb La gallina dels ous d'or, de Zoom Zoom Teatre. I si busqueu art, encara podeu veure fins al 31 d'octubre Paisatges humans i un niu, de Joan Roca, a la Casa Saladrigues. I fins a l'1 de novembre l'exposició de Puldes, d'Eugeni Guinart, a la sala Maria Lluïsa García Tornel. I el 25 arriba la Lloll Bertran amb La paella dels dijous. I tanquem a Calella, que del 24 al 31 d'octubre acull el Maresme Film Festival, la sala Mozart, i aquell mateix dissabte 24 a les 9 del vespre al Teatre Orfeo Calallenc la comèdia No et vesteixis per sopar. Les entrades costen 15 euros i es compren a Entràpolis. Això és tot per avui a l'Agenda Cultural. Continuem amb el programa. Com podem construir projectes de vida en salut mental més enllà de l'atenció clínica? Aquesta és la pregunta que dona sentit a la primera jornada sobre salut mental comunitària, projecte de vida i salut mental, que se celebra el 30 d'octubre al Tecnocampus de Mataró. La impulsa Maresme Continuum, una aliança de quatre entitats que atenen persones amb problemàtiques de salut mental al Maresme i que està oberta a tota la ciutadania, no només als professionals. Parlem amb en Jordi Pons, de la Fundació Molí d'en Puigverd, una de les entitats que formen l'aliança. Jordi, benvingut, molt bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Abans de res, què és la jornada del 30 d'octubre? Què és el que passa? I per què neix ara, com la primera edició?
3: Pretén ser una jornada amb una part participativa, perquè a l'entorn de del que seria la salut mental comunitària tots hi estem cridats, no només els professionals sinó els familiars, les pròpies persones que també són expertes en certa mesura amb la seva pròpia vivència de les malalties, i també de totes els altres agents implicats en la salut mental comunitària, que no només és mental sinó és salut en general. Per tant, també estan interpel·lats, doncs, els agents polítics, les institucions públiques i també la contribució de les empreses privades.
1: Què entenem per salut mental comunitària, per a algú que no entengui?
3: La salut mental comunitària és una vessant de la salut comunitària que el seu fil conductor i el seu missatge de fons és

0: Aquest programa és una repetició.
1: El calaix,
2: el calaix, sobre li trobaràs cultura.
3: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
4: Cinema i literatura tornen de la mà d'en David Cantó en la seva secció de recomanacions.
5: Per a mi, l'octubre és el mes del cinema fantàstic per excel·lència. Per què? Doncs perquè és el mes del Festival de Cinema Fantàstic de Catalunya, el Festival de Sitges, que aquest any serà del 9 al 19 d'aquest mes.
4: I l'entrevista d'avui arriba amb dos convidats, l'escriptor i periodista Adam Martínez Quilton i en Jere Mateo, el protagonista del llibre escrit per l'Adam, La travessia infinita, publicat per Ara Llibres.
6: No l'ha vist amb nostàlgia perquè he trobat el mar? I això jo crec que és molt important. Abans sí que era nostàlgia i sempre pensava en la manera per arribar-hi, encara que fos amb adaptacions. Hi havia llocs que sabria que no tornaria mai, però ara, com totes aquelles emocions que em donava la muntanya me les dona el mar, és com allò que he viscut i que guardo amb molt d'amor i amb molta il·lusió, però que sé que no tornarà.
4: Acabarem parlant amb en Marc Moreno, que torna al món editorial i ens presenta la nova imatge de Llibres del Delicte, tot aprofitant el marc de la Setmana del Llibre en Català.
7: Amb aquest redisseny, amb aquest canvi de nom, el que volíem era com reactivar una mica el que estem fent, no? Perquè en tenir una estructura de cobertes molt marcada, molt fixa, això d'alguna manera fa que el lector pugui arribar a pensar que els llibres són sempre iguals. I la portàvem 12 anys fent, portem 12 anys fent, no el mateix, però sí que amb el mateix tipus de cobertes, grogues i vermelles, amb la franja negra, i això també ens limitava molt de cara al disseny.
3: El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació.